0: sentia molt fort, cada vegada més intensament. Recordo aturar-me fins i tot a l'Avinguda Catalunya, que està al costat del riu, perquè em resultava realment difícil veure-hi i avançar. Però a poc vaig anar tirant. Vaig passar per la vora dels dos ponts i vaig aparcar finalment a casa, on ja m'esperava la meva mare. Va escalfar el sopar al fogó i vam començar a sopar amb la llum d'una espelma, perquè ja no hi havia llum. M'havia marxat al poble, tot i que això era realment una cosa prou habitual en temps de tempesta. Encara no a mig sopar, el periodista Javier Lozano, company de la tele i veí del poble, a qui poc abans havia vist perquè li havia entregat els equips, em va avisar i em va dir una cosa tipus així. Gerard, em diuen que el riu s'ha desbordat. Llavors em vaig carregar la càmera, també una torxa per poder fer llum, i vaig obrir la porta. Des d'aquell moment, des del carrer, ja sentia la remor de l'aigua. I mentre anàvem baixant, amb la meva mare, que també em va seguir, vaig començar a percebre una olor que ens acompanyaria els dies següents. Era una mescla de fang i de restes vegetals, amb alguna cosa més, arrossegades pel riu. I llavors vam començar a veure contenidors, vehicles, que havien estat arrossegats per l'aigua, i també ens van trobar els primers veïns, que recordo que em van dir que havien vist com l'aigua s'enduia riu avall un cotxe amb els llums encesos. I així és com començava una nit llarga i freda.
1: I el riu Sud s'havia emportat tot l'edifici, tot, les parets, la teulada, tota la maquinària, tot el vi, tot, no ha quedat res.
2: No es pot descriure. Si no es veu, ho veus a la tele, però si tu no ho veus, no. No te fas una idea. Fas una idea. Veus allò tan espantós, veiem tot igual, no sabíem què era i tot era aigua, pues mira de quants metres d'allí a la casa. Espantós, espantós. I el més trist de tot, el més trist que no se m'oblida són els animals que, si és clar, no podia baixar, obrir-se la porta.
3: En un principi, l'estructura de l'edifici ha quedat també molt, molt destrossada, que és el que ens preocupa també. Vidres, finestres, tot el material de bicicletes, bafles, bueno, tot, ho hem perdut tot, amb la qual en un principi ens quedem totalment fora de joc per poder continuar treballant ara els propers mesos.
4: És un drama perquè és una petita empresa familiar i que tots els somnis i tots els esforços, tot el treball de tots nosaltres estan aquí.
0: 10 minuts de diferència, a molt estirar, des que vaig aparcar el cotxe davant de casa i el moment en què el francolí va sortir de mare. El riu no avisa. La pluja sí que ens podia estar donant pistes, però qui s'havia d'imaginar una catàstrofe d'aquelles magnituds? Aquest capítol l'he volgut començar des d'una perspectiva, des d'un punt de vista molt personal, perquè la imprudència i, sobretot, el fet de no percebre el risc em podria haver costat la vida. L'aiguat del francolí, el del 19, va prendre 6 vides, però no era el primer, ni de lluny. Ens vam anotar aquí al Quatre Gotes la referència del 1874 i avui l'explicarem. Segurament l'aiguat del 2019 tampoc serà l'últim que viurem. Amb el record recent d'aquest episodi, però també dels aiguats d'Alcanar, els de Santa Tecla a Tarragona o la d'Anna a València, comencem un Quatre Gotes per parlar de l'altra cara de la moneda del nostre clima. Com es poden prevenir els riscos? Ens podem anticipar a les inundacions? I com s'han de gestionar aquestes emergències? Estem prou preparats? Són preguntes que tenim apuntades per avui, en un capítol que mirarà al passat, però també al futur. Meu país.

0: Ens hem traslladat a la Facultat de Física de la Universitat de Barcelona per conversar amb Carme Llasat, que és catedràtica de Física de l'Atmosfera. Benvinguda al programa.
1: Bon dia, bona tarda, salutacions a tothom.
0: Escoltàvem a Raimon en el podcast cantar, no?, amb aquesta expressió que la sequera i les inundacions sempre han format part de casa nostra. Fins a quin punt aquests dos extrems formen part del nostre clima?
1: No hi ha dubte de que la sequera i les inundacions formen part del nostre clima, formen part del clima mediterrani, caracteritzat precisament per una variabilitat de la precipitació molt important. És a dir, un any nosaltres podem tenir a Barcelona 600 litres per metre quadrat, que està entorn de la mitjana, més o menys, i un altre any nosaltres podem tenir 400. Per tant, forma part d'aquesta cançó plenament certera, i això fa que sigui molt més difícil predir situacions tant a curt termini com a llarg termini de com evolucionarà la precipitació, com evolucionaran les sequeres.
0: En qualsevol cas, les conseqüències del canvi climàtic ens conviden a pensar que aquests fenòmens extrems, tant de sequera com d'inundacions, seran ara més habituals?
1: En aquest cas no hi ha dubte, pràcticament. El nivell de confiança que diem a que, per exemple, tindrem més períodes sense pluja, aquest alt nivell de confiança. És a dir, situacions favorables a sequera augmenten en el futur. Tots els models apunten a aquesta informació. Per altra banda, a nivell de pluja, sí que ja estem detectant en aquest moment un augment del que serien les pluges intenses, les pluges convectives, les tempestes. És a dir, en principi, el que sembla ser que succeirà és que, donat que degut al canvi climàtic tenim més vapor d'aigua a l'atmosfera, també tenim més temperatura i, conseqüentment, també tenim més energia, quan tinguem aquests fenòmens de pluges d'estiu, per exemple, o d'aiguats, la quantitat de precipitació total serà superior a la que hauríem enregistrat en una situació de principis del segle XX des del punt de vista climàtic.
0: Per exemple, quan ens trobem en un estiu amb temperatures extremes, amb aquests rècords de temperatures tan altes, això ens convida a pensar que hem d'anar en compte?
1: Ens convida a pensar, però hem d'anar en compte. És a dir, sí que és cert, per exemple, que els aiguats del 62 que vam tenir al Vallès i que van morir més de 800 persones en poques hores, van venir després d'un període de sequera. Els aiguats del 94, que van afectar, per exemple, no solament l'Espluga de Francolí, pràcticament tota Catalunya, van venir després d'un període de sequera que més va donar inundacions. Per tant, sí que apunta a que hi ha una certa combinació sobre la qual s'està investigant. En aquest moment, el que podríem dir és que un estiu molt calorós afavoreix que hi hagi molta energia a l'atmosfera. Imaginem nosaltres, doncs, que tenim una cassola plena d'aigua i que comencem a escalfar-lo i aquest comença a evaporar-se. Doncs, quan més estona estigui, doncs la quantitat de vapor que tindrem serà més gran i hi haurà més energia si aixequem el tap. Però atenció, no necessàriament això implica que aquella tardor, sobretot, tinguem aiguats. Pot ser que ja hagin tingut tempestes d'estiu i pot ser que no hi hagi els factors, tots els factors necessaris perquè hi hagi aiguats. Per tant, sí que és atenció, però no és suficient.
0: I podríem pensar que els avenços tecnològics, l'experiència, amb l'adaptació de tot l'entorn, cada vegada són menys vulnerables, no?, davant d'aquests aiguats. Però, clar, després la tesi d'alguna manera se'ns trenca amb els efectes, sense anar més lluny, de la Dana de València, que presenta una enorme mortalitat, amb tots els estralls que va causar. Per tant, què és el que falla aquí?
1: El que falla és que tenim les eines que han millorat moltíssim, tot el que és l'observació, ja sigui per satèl·lit, ja sigui per sensors, els models meteorològics, tot això ha millorat. Però quan nosaltres tenim una situació d'aiguats, el que hem de vetllar és per una bona cadena, el que es diu la cadena d'alerta primerenca, en anglès early warning. Això és el més important. I aquesta cadena vol dir que hem de tenir molt ben definits els protocols de com hi ha que actuar, qui té que avisar, com ho hem de respondre, qui són els responsables, i aquest protocol va des del moment en què meteorològicament avisem de que pot haver un aiguat fins a l'avís a la població. Però, a més, hi ha un altre tema. Per tant, si no tenim aquest ben definit, doncs això falla, és el que va passar a València. I l'altre tema és que les persones, la societat, han de saber com actuar. I no han de confiar cegament, ja algú vindrà a salvar-me la vida. No, jo he de saber, com deien ara amb l'apagó, no? Qui té un kit d'emergència? Doncs nosaltres hem de saber rebre, comprendre els missatges d'alerta i saber actuar en conseqüència.
0: Arribarà un dia en què podrem predir exactament quan es produirà una inundació?
1: Crec que no. Crec que no, perquè hi ha una part caòtica a l'atmosfera, i llavors els nostres aiguats són molt localitzats. Moltes vegades, vull dir, en el cas aquest, el darrer que no s'hem pogut tenir a València, va ser una zona on es va quedar estancat i era molt difícil. Llavors, els models no poden arribar a tenir tanta precisió. Tenim aquesta estructura caòtica que el que sí que hem millorat molt és anar a aproximar-ho, no? Sí que ajuda molt avui en dia el que seria el radar meteorològic, que pot ajudar a fer el seguiment. Però llavors ja en molt poc temps. És el que li diem a predicció a poc temps vista, que es diu no-casting. Llavors això sí que ajuda més a veure on actuar, i això pot salvar vides, no béns, però sí vides.
0: Perquè veient la intensitat d'un punt concret de la pluja, es podria arribar a estimar si es produirà una inundació? Per exemple, si plou a la capçalera del riu, a dalt de les muntanyes, estimar en quin punt, en quin moment pot causar problemes a les poblacions que estan al peu del bosc?
1: Sí, òbviament, utilitzant models hidrològics i models hidràulics. El que passa que, en principi, Espanya no té contemplada legalment la que seria la predicció hidrològica de l'avinguda, la predicció del cabal. És a dir, té contemplat els nivells i la predicció de nivells de pluja, d'intensitat de pluja, però podem tenir models. De fet, nosaltres ara també estem desenvolupant un projecte de Next Generation que es diu Flood to Now, per veure concretament a la conca del Francolí com podríem, doncs, millorar la presa de decisions tenint en compte el cabal del riu, no solament la pluja.
0: Per intentar minimitzar al màxim tots aquests riscos de les inundacions, quines són les màximes que hauríem de posar damunt la taula perquè futurs aiguats no facin tan mal com els que ens han precedit?
1: La primera màxima de totes és millorar la percepció i conscienciació de la població i la seva capacitat d'autoprotecció i de protecció d'aquells que puguin dependre, que siguin més vulnerables. La primera és aquesta, per tant, necessitem una formació. La segona és, molt bé, ja la gent sap què ha de fer, què no ha de fer, no ha d'anar al pàrquing a recollir un cotxe, no. No ha de sortir de casa, no ha d'anar a recollir els nens als col·legis. Però la segona és millorar el que seria l'alerta hidrometeorològica. No quedar-nos solament, en el nostre cas, amb la pluja, sinó poder tenir també el que seria la predicció d'impactes, la predicció, doncs, del cabal, la predicció de les zones que poden ser més afectades.
0: Carme Llasat, gràcies per rebre'ns avui a la Facultat de Física de la Universitat de Barcelona i per compartir aquesta lliçó amb tots nosaltres al Quatre Gotes.
1: Moltíssimes gràcies a vosaltres per convidar-me.
2: Quatre Gotes.
0: En la introducció esmentava dues localitats que han patit aiguats de forma recurrent, l'Espluga de Francolí i Alcanar. Què ha canviat des dels últims episodis? Doncs, per exemple, en el municipi de la Conca de Barberà no s'han reconstruït els grans elements patrimonials que es van dur al riu, s'ha optat per deixar més espai a la llera i intervenir-hi el mínim possible. De fet, el primer tram del Francolí entre l'Espluga i Montblanc està ara en estudi. L'ACA vol renaturalitzar-lo, restaurar-lo amb la intenció de reduir el risc d'inundacions en les zones urbanes. Alguna cosa està canviant perquè, com a mínim, sí que hi ha aquest canvi d'enfoc o la voluntat de pensar els rius d'una altra manera, i és que a Alcanar també s'ha treballat en una direcció similar. En aquesta població del Montsià, l'Ajuntament ha coordinat el que han denominat taula tècnica dels aiguats, que pretén prevenir fenòmens extrems. Ha posat l'ull, per exemple, en com adaptar les infraestructures o el mateix territori. També en com ha de ser la resposta a l'emergència. De seguida atacarem aquesta última qüestió entrant a la sala de comandament des d'on es gestionen les emergències a Catalunya, però abans l'altre eix de la prevenció. Tenim una parada prèvia per conèixer el projecte europeu Local for Flood, que pretén prevenir les inundacions ràpides a la conca mediterrània. N'hem pogut parlar amb la Meritxell Abril.
2: Doncs des del Centre Tecnològic d'ETA coordinem el projecte Local for Flood, que és un projecte que està finançat pel programa europeu Interreg a Euromed, que va començar l'any 2024 i té previst finalitzar el juny de l'any que ve, el 26. I aquest projecte surt de la necessitat, no?, de fer front a un dels reptes que hi ha a la Mediterrània lligat al canvi climàtic, que és l'augment de les inundacions sobtades, no?, i com a millorar la gestió del risc associat a aquestes inundacions. Proposem una gestió integrada i multiactor. I què vol dir això? Doncs una gestió integrada el que vol dir és que no només ens fixem en la cadena de resposta, en què fer, no?, quan hi ha l'emergència, que en aquest cas seria aquesta inundació, sinó treballar prèviament també i a posteriori amb accions que nosaltres anomenem de prevenció, d'adaptació i de mitigació. Com a accions de prevenció, doncs el que proposem són sistemes d'alerta primerenca, que són sistemes de predicció que ajuden a incorporar informació molt més localitzada, perquè un dels problemes d'aquest tipus d'inundacions és que succeeixen normalment són en zones molt localitzades, no?, i difícils de preveure. Llavors aquí el que es fa és integrar informació i fins i tot també sensors de nivell, per exemple, en rius en aquestes zones, per tal d'incorporar tota la informació possible i tenir un sistema d'alerta específic d'aquella zona. Tenim un total de 9 pilots, que vol dir que són 9 casos d'estudi on estem tastant aquesta aproximació.
0: En grans trets, aquest és un resum dels grans objectius del projecte del grup Beta de la Universitat de Vic, si bé també estudia solucions basades en la natura. Desfer zones urbanes molt denses no és viable i per això pensen en altres opcions.
2: Si és possible, aigües amunt, doncs fer basses de laminació. Al final és fer això, les ciutats més permeables, per tant que aquest impacte, no?, quan hi ha una aquesta quantitat d'aigua tan gran que arriba, doncs pugui percolar i no faci el dany, no?, reduir el risc amb això.
0: Els investigadors de la UBIC també han fet enquestes de percepció del risc per avaluar el grau de coneixement i plantejar accions educatives. Quins resultats van obtenir d'aquestes preguntes a la ciutadania?
2: Aquesta enquesta es va fer a la tardor del 24 i es va fer a 400 persones que vivien o treballaven a la zona de risc, en aquest cas que estan inclosos en els municipis de Vic i Gurb, i els hi van preguntar per moltes coses, no? Entre elles, si sabien que vivien o que treballaven en una zona amb el risc d'inundació. Era curiós veure que aproximadament el 50% no ho sabia. També els hi van preguntar que si sabien què fer en cas de que succeís una inundació, i teníem respostes de tot, no? Ciutadans encastats que responien que el primer que havien de fer era marxar corrents, altres que deien que no, que s'havien de quedar quiets, altres que deien que s'havia de pujar en un pis elevat. Per tant, el que denotava això era com bastant desconeixement de quines eren les normes o quines eren les pautes, no?, que promou protecció civil en aquests casos, no? Llavors hi havia una sensació en general de falta d'informació, que no sabien realment què fer.
3: Estàs escoltant el Quatre Gotes.
0: Ara ens trobem al Centre de Coordinació Operativa de Catalunya, el CECAT. Des d'aquí podríem dir que és el cor de la gestió de les emergències al nostre país i podem parlar amb la subdirectora de Protecció Civil. Imma Soler, gràcies per obrir-nos les portes d'aquest espai tan estratègic.
4: A vosaltres, moltes gràcies per venir i per poder comentar aquests temes que segur que, bé, ja veieu que són molt interessants.
0: Parlarem d'inundacions, d'aquest risc de sobrevingudes en un moment concret, en un espai de temps molt reduït, però per començar, Protecció Civil, quins instruments té per poder preveure aquestes inundacions?
4: Protecció Civil, quan encara tot aquest àmbit de les inundacions, com vosaltres coneixeu, nosaltres hi tenim un pla per treballar això, que és el Pla Inuncat, el Pla d'Inundacions a Catalunya. Aquest pla ens permet tenir aquesta preparació prèvia. Vull dir que no és una feina que fem en el moment en què veiem que comença a ploure o que podem tenir un problema, sinó que ja molt abans ja són plans, que ja estan preparats i que ja veiem, ens han permet fer un estudi del territori, de com és la nostra forma, no? de territori, on està la gent, on estan els municipis, quins estan més habitats, quins menys, quina és la morfologia del territori, on hi ha muntanyes, on hi ha valls, i tot això ens ha permès fer aquest estudi per veure quan plou, quin impacte té sobre aquest territori i què pot passar. Què pot passar, com pot baixar l'aigua, com pot anar baixant l'aigua pels rius, pels torrents, etc., i veure quin efecte tindrà sobre la nostra població. Perquè així nosaltres puguem considerar què és el que està passant, quina previsió de temps tenim, i amb això veiem quines serien els possibles impactes i de què hauríem d'avisar les persones. En el moment en què hi ha aquesta possible pluja, nosaltres, el Servei Meteorològic de Catalunya, també ens fa aquests avisos, que ens va dient ja 2-3 dies abans, quan ells ja veuen la probabilitat clara de que hi hagin aquestes pluges, doncs ja ens comencen a informar i ja ens van dient, doncs aquesta possibilitat de pluja serà per aquesta zona, per aquesta altra, aquestes comarques seran les que tindran un nivell de probabilitat de que plogui més alt, aquestes comarques fins i tot poden tenir probabilitat de que hi hagi temps violent, que tinguin a lo millor pedra, que tinguin doncs, quantitats importants d'aigua, ratxes de vent, tota aquesta informació, més la que també ens donen les agències de Conca, la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre, del Xúquer, l'Agència Catalana de l'Aigua, evidentment, tota aquesta informació que ens poden anar dient de com tenen els sensors en els rius, a les zones per on va passant l'aigua, ens permet a nosaltres fer aquesta composició, aquesta informació i veure què tenim que dir als municipis, com s'han de preparar, si han de vigilar, per exemple, els municipis hagin de vigilar doncs, les zones properes als rius, les lleres, hagin de tancar potser algun espai, perquè es preveu que potser siguin zones soterrades i amb l'aigua puguin quedar-se enclotades d'aigua i no s'hi pugui passar, doncs que facin aquest avís, fins i tot algunes rambles, alguns passejos que hi ha propers a rius, també tancar-los, per si és el cas que es preveu que puguin anegar-se d'aigua. Doncs tota aquesta informació és la que anem treballant des d'aquí del CECAT, l'anem traslladant tant en els municipis com en les empreses, als organismes, perquè comptin, ho tinguin present, i ells alhora facin també la seva feina, no? Activin els seus plans o posin a terme algunes actuacions determinades i també, evidentment, juntament amb els companys de comunicació, i agraïm-vos sempre també molt la feina en els mitjans de comunicació que feu difusió d'aquesta informació que nosaltres donem, doncs també podem anar avisant a la gent, a la població en general, de que compti amb que hi ha aquesta situació que pot ser perillosa en alguns moments determinats, si estàs en l'exterior i, per tant, també que puguin prendre mesures, doncs com, per exemple, vigilar amb la conducció, no estar a l'exterior si preveiem que plou molt, aquelles mesures que nosaltres veiem des d'aquí que per la intensitat de l'episodi que esperem es poden donar.
0: En qualsevol cas, es treballa amb prediccions que s'ha de produir aquella pluja intensa en un moment, en un lloc concret. Per tant, estem parlant d'una probabilitat i mai es pot afinar del tot.
4: Això, els companys que ja entenen més en aquest aspecte són els que porten, evidentment, el Servei Meteorològic de Catalunya, que ells coneixen, no?, aquestes eines que tenen de previsió, no?, de predicció, de poder predir amb aquestes imatges que ells tenen, ells fan una valoració, entenen com és la predicció aquesta que els donen els radars, les eines aquestes més de l'aire, no? I alhora també doncs, miren com és la morfologia del territori, fan aquesta composició i ells que són especialistes en aquest tema, doncs ho traslladen, ho tradueixen amb unes possibilitats a determinades zones, no? Ells fan aquesta composició i ens avisen i ens diuen, en aquesta zona d'aquí esperem aquest nivell de probabilitat i aquell nivell d'intensitat. I amb això fan aquesta conjunció i ens indiquen quin és el nivell de perill que pot tenir la zona.
0: Davant d'esdeveniments sobtats, com poden ser els aiguats de la Dana de València de la passada tardor, Protecció Civil ha anat modulant aquestes activacions als protocols? És a dir, els fets tan excepcionals han acabat marcant un abans i un després a l'hora de relacionar-nos amb aquestes emergències?
4: Bàsicament, el que nosaltres sempre fem és, quan hi ha un episodi d'aquest tipus important, és analitzar què ha passat i quina informació teníem. Llavors, tot això ens fa aprendre sempre. El protocol, el procediment que utilitzem de l'INUNCAT és bàsicament el mateix. Ara bé, el que sí que veiem que si normalment ja nosaltres som bastant vigilants i bastant garantistes pel que fa a possibles afectacions a les persones, doncs aquest cas que ha passat desgraciadament amb la Dana de València el que ens ha fet veure és que possibilitats d'aquestes així catastròfiques es donen, vull dir que és una realitat, eh? Potser el canvi climàtic, potser la situació que tenim ara en aquests moments, doncs fan que els efectes del clima més extrems es donguin més. I és el que hem vist, eh? Per aquest motiu, nosaltres, quan veiem que la probabilitat és elevada de que puguin haver-hi danys per les persones o pel medi, doncs nosaltres el que fem sempre és avisar perquè es prenguin aquestes mesures, eh? I si veiem que pot ser una situació que pot ser greu com era la que teníem en el moment mateix que es va donar la Dana a València, que aquí també teníem una situació meteorològica particular, si voleu ara us ho explico una mica, però la situació que vam tenir també era particular i per això ens va fer veure que era necessari extremar les mesures. Per què era particular aquella situació? Era una situació en la que la informació que teníem dels serveis meteorològics era que estàvem davant d'una dana, una situació de dana que en el Mediterrani es dona freqüentment, però que alhora també hi havia una mobilitat meteorològica sota del nivell de la dana que també influenciava en que aquest component tingués com un tant per cent de ser una mica erràtic més elevat de que pot ser una predicció normal, eh? I que alhora també es podia preveure que les precipitacions també podien ser molt intenses localment.
0: Entenc, però, que el punt d'equilibri o trobar aquest punt d'equilibri pot ser complicat entre pecar per molta prudència, per voler-ho aturar tot, o realment fer el contrari, no? I que després el fet ens acabi sobrepassant.
4: Tens tota la raó. Vull dir, aquí hi ha una graduació. I per aquest motiu, nosaltres el que fem és que quan activem el pla ens acompanyem de persones expertes, que ja són els intervinents a dintre del pla, doncs perquè ens vagin donant aquesta informació. Tenim moltes coses que ens van donant informació. Els serveis d'emergència, per exemple, ens van informant de quines afectacions ells estan atenent. El 112 ens va dient quines trucades estan tenint. Els ajuntaments ens van dient també quines afectacions hi ha en el seu territori. Tota aquesta informació és la que anem sumant i anem veient aviam què va passant per poder modular aquesta resposta. Si cal que la resposta sigui més forta, que avisem a la gent de molta cura, o fins i tot demanar a la gent que no surtin o que estiguin a l'interior d'habitatges i que no estiguin a l'exterior, doncs també demanar-ho, eh? O si veiem que la situació pot ser una situació que no té aquest nivell d'afectació, doncs que no calgui demanar aquestes mesures.
0: Protecció Civil ara treballa en escenaris de major risc d'inundació d'acord amb el canvi climàtic?
4: Sí, el canvi climàtic és un dels aspectes que ens està fent treballar amb modificacions en les nostres previsions per possibilitats d'afectacions més importants cap a la població. Sí, sí. Tant a nivell de calor, com a nivell de pluges, com a nivell de fred. Vull dir, tots aquests fenòmens que veiem més extrems de la meteorologia, el que estem veient és que es donen, que s'estan donant més que no pas no es donaven abans i, per tant, hem de tenir-los en compte.
0: De la mateixa manera que es fan simulacres, per exemple, en el cas del risc d'incendis o del risc químic al voltant d'una determinada indústria, per què no es plantegen simulacres al voltant d'aquest risc de patir inundacions?
4: També és un aspecte que nosaltres volem plantejar, eh? També és un aspecte, i plantegem nosaltres, eh? També. Nosaltres, quan plantegem simulacres, fem simulacres sobre plans de protecció civil de la Generalitat, que són plans d'aquests amplis, que poden tenir una afectació molt gran, eh? I també aquests són els que mirem de treballar, eh? Treballem, per exemple, amb temes de fuites químiques, que són d'afectació molt àmplia per la població, com bé tu dius, d'incendis forestals, que també són amplis per la població, també el d'inundacions i altres riscos d'aquest tipus. També ens interessa fer aquests simulacres, eh? I els fem. Moltes vegades són simulacres que fem a nivell de despatx. Quan és a nivell de despatx és que no demanem doncs, que la gent en el carrer ho executi, però ja internament la coordinació i la gestió ja la treballem i també és una de les coses que tenim en cartera de poder arribar a fer algun simulacre d'aquest tipus ampli, ja per aquests riscos que potser és una mica més difícils de posar-los en un escenari, no? És un dels que pot ser una mica més dificultós, però fer-ho i gestionar-ho com hem fet doncs, amb aquests que et comento, amb el de risc químic, amb el d'incendis forestals, etc.
0: Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil, gràcies per haver-nos rebut, per haver-nos obert les portes del CECAT i per participar al 4 Gotes.
4: A vosaltres, moltíssimes gràcies.
0: Hem dit que parlaríem de futur, però també de passat. Quan vam fer la revisió històrica de les sequeres amb en Mariano Barrientos en el darrer capítol, el número 4, van deixar pendent una segona part de la conversa. Resseguint els arxius, ell també ha localitzat un llarg llistat d'episodis fatídics com el de 1874, aquesta cita que us comentàvem, l'aiguat de Santa Tecla. Justament on manteníem la conversa, a la Font Major de l'Espluga de Francolí, hi ha una placa que en recorda aquell episodi. En Barrientos li demanem per aquesta inundació, però també per altres d'especialment greus.
5: El que fa a la memòria personal, podem tenir sempre un o dos aiguats de gravetat moderada. I el problema és quan ens anem ja a episodis de baixa freqüència, dels que generacionalment es desconnecta, es perd la memòria, hi ha una desconnexió i queden a l'oblit. Episodis, per exemple, ja que estem aquí a l'Espluga de Francolí, és inevitable parlar de l'aiguat de Santa Tecla. Va ser un flash flood, una inundació sobtada, amb molt poques hores de pluja de matinada del 22-23 de setembre de 1874, i és una de les més dramàtiques pel nivell de destrucció que provoca, sobretot als afluents del Segre i a la part a les conques de Tarragona. Deixa 575 víctimes mortals documentades amb pràcticament un episodi que dura unes 3-4 hores. Aquest tipus d'episodis val la pena conèixer-los molt bé, perquè si han de tornar a succeir, evidentment ja no estarem en un territori de 200.000 o de 600.000 habitants. Som 8 milions d'habitants, amb unes activitats i una vulnerabilitat al territori creixent i multifactorial. Moltíssims processos quedarien afectats i activitats del dia a dia.
0: I coneixent tots els antecedents històrics, què és el que més l'inquieta de cara al futur?
5: Per exemple, a mi el que em preocupa més seria un episodi ni tan sols semblant, molt més fort que l'últim que hi ha hagut d'octubre de 2024 a València, que és el dels primers de novembre de 1617, l'any del diluvi. Va quedar tota Catalunya amb danys catastròfics, més de 500 elements estructurals van desaparèixer, van quedar derruïts, les víctimes mortals no es poden ni comptar, el barri de Cap Pont sencer de Lleida va acabar desapareixent, l'aigua el va afectar per complet. A Tortosa també va haver desbordaments des de València ciutat fins a Perpinyà i per l'interior va arribar fins a Saragossa. Clar, aquest episodi va durar una setmana i mitja i va deixar el territori per un país amb uns 200.000 habitants. La quantitat de danys que hi va haver estructurals va ser impressionant. Què ens passaria si repeteix el mateix fenomen? Ja no dic un de més greu, el mateix, amb un país amb 8 milions d'habitants i tota la mobilitat, transports públics, infraestructures sensibles que tenim.
6: Quatre gotes.
0: Les inclemències meteorològiques són una part inseparable de casa nostra. Hem estat exposats al clima amb ferides que ens marquen i que modulen el nostre caràcter. Diria que els aiguats, les sequeres o altres fenòmens tenen molt a veure amb el que diria pessimisme perseverant que impera o ha imperat en moltes cases d'arrel pagesa. El sector primari sempre ha estat pendent del cel i veurem si d'alguna cosa més. Aquí al Quatre Gotes ja ens han dit que al camp encara hi ha força marge de millora pel que fa a la gestió dels regadius i de l'aigua. Amb l'amenaça latent de la pervivència de l'activitat agrícola, pujarem els tractors, entrarem als camps i també als centres d'investigació. Al pròxim capítol del Quatre Gotes, el futur del camp català i, per tant, també de la nostra alimentació.
3: Quatre Gotes, una coproducció de La Xarxa i l'Espluga FM Ràdio. Amb el suport de l'Espluga Audiovisual i la col·laboració del Port de Tarragona, el Museu Terra i el Consorci d'Aigües de Tarragona.
7: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a La Xarxa Més.

0: És l'hora de sopar, i en Pau ha tingut un dia llarg i dur avui, com tots, al cap i a la fi. I l'Elisabet, de 6 anys, no para d'aixecar-se de la taula mentre sopa. Seu bé, li diu el pare. Entre 15 i 20 vegades li repeteix. Però ella, lluny de fer-li cas, el que fa és treure a la llum un reguitzell de frases que només fan que treure de polleguera el seu pare. No en vull més. No m'agrada. Ex, quin fàstic. Avui a l'escola he menjat el mateix. Això no m'ho penso menjar. En Pau se li acaba la paciència i deixa anar. M'és igual si t'agrada o no t'agrada. Tu menges i punt. És més, si no t'ho menges, no hi haurà postres. I una vegada més, es fa el silenci.
1: Ni mama, ni mom.
0: A casa teva també hi ha guerres a taula. Avui parlarem d'això, de per què el menjar ens pot suposar de vegades una lluita i com podem fer-ho perquè deixi de ser-ho i torni a ser un moment de calma i connexió. Cindy, per què ens costa tant? Què passa amb el menjar? Quin problema hi ha?
2: Doncs normalment, quan més passa, no?, aquesta situació com la que has esmentat, és a l'hora de sopar, que és quan acaba el dia, quan estem cansades, com ja tenim ganes d'anar a dormir o veure la sèrie amb la parella, no? I també per l'expectativa, perquè tenim una idea de que ens hem de menjar tot, no?, perquè és el que ens han dit, perquè els nens han d'estar d'una determinada manera o amb unes determinades actituds a la taula, i a vegades no és possible, no és que no vulguin, no? Llavors jo crec que una mica és això, és l'estat en què ens trobem els adults i la capacitat que tenen les criatures o al moment estan molt cansades, és a dir, és un dia dur, com tothom, i com tothom vol dir adults i nens. Poden estar cansades, poden estar desbordades. Llavors aquí venen molts factors.
0: I a vegades com més insistim, pitjor, no? De vegades no
2: quasi sovint. Sempre, quan més insistim, pitjor, perquè al final, si insistim molt i ho prenem com una lluita, el nen es bloqueja, no? Quan és una lluita, hi ha una amenaça. Llavors, què ens passa a nosaltres quan hi ha una situació tensa? Se'ns tanca l'apetit, no? Se'ns tanca l'estómac. Llavors, ens posem en supervivència. En supervivència no hi ha temps de dir, anem a menjar una miqueta. Estem, doncs, molt bloquejades. I després hi ha una cosa molt important que en parlarem, no?, durant l'episodi, que és la sensació de sacietat. Insistir perquè una persona mengi és obligar, perquè moltes vegades hem obligat, no?, seguim obligant els nens a menjar, els hi fa desconnectar del seu sentiment de sacietat. I això és algo que tots naixem amb ell. La majoria de persones, si no hi ha cap problema, naixem amb quan volem o no volem els nens petits, quan neixen, de seguida, a demanda, allò que diuen a demanda, és perquè els nens saben quan han d'alimentar-se, quan ja no volen més. Insistir o obligar el que fa és crear una desconnexió de l'infant amb la seva pròpia capacitat o sensació de sacietat.
0: Però clar, això va molt en contra al que estem acostumats i en el que és el nostre dia a dia.
2: Clar.
0: Realment el problema és cultural, no?, en aquest sentit.
2: Molt. Bueno, clar, és que si mirem enrere, els nostres avis han patit la guerra. Qui ha educat els nostres pares, no?, la majoria dels nostres pares han sigut gent que han passat molta fam. Llavors, què és el que deien? Doncs hem de menjar-ho tot per aquesta sensació d'escassez, no? Llavors, clar, és molt cultural. I després, pues, que les pautes, a vegades, que han donat també els pediatres, no? No, afortunadament no tots, però tenim com molta por a que un nen no mengi. Perquè alimentar és la primera manera de cuidar, no? El primer que fa un nadó quan te'l posen a sobre és alimentar-se. I aquí entra sentiment de no ho estic fent bé, o m'està rebutjant, o que soc mala mare o mal pare perquè no estic alimentant. I aquesta creença molt de que...
0: És com molt bàsic, no?
2: No t'estic cuidant.
0: Sí, sí.
2: I res a veure.
0: Per què hi ha nens, per això, que sembla que no tinguin mai gana? Què ho fa, això?
2: Pues depèn. Depèn, hi ha persones que mengen més, de persones que mengen menys. Pot ser que hi hagi nens que no tinguin la gana d'altres i a vegades tenim dos germans i els posem al mateix plat. O pot ser que estiguin en moments, doncs, de nervis, com per exemple un inici d'escola, o que tinguin conflictes amb els seus amics. Tot això, bueno, no sé si a tu et passa, Sílvia, però jo quan tinc una mala època se'm tanca l'estómac. Llavors aquí ja no puc menjar, quan estic trista. Llavors depèn, o si la situació a casa és tensa a l'hora de dinar, perquè molts nens, jo quan treballava a la llar d'infants, hi havia nens que a la que dèiem que era l'hora de dinar o ja ho sabien, començaven a plorar. sense saber què hi havia de menjar o no. I això és un automatisme, una relació que fem en un moment poc segur, poc còmode, no? Llavors, no ho sé, s'hauria d'analitzar cada nen en particular, però a vegades és més que res, o simplement pues, que tenen una gana diferent a la que nosaltres voldríem que tinguessin.
0: I el que comentàvem abans, que a vegades ens ho prenem com molt a la valenta, no? No, a vegades no, sempre.
2: A lo personal.
0: Sí, exacte. Què ho fa això que ens afecti tant, el fet de que ja no que no vulguin menjar, sinó jo hi interpreto que també és perquè ells no saben tot el que hi ha al darrere d'un àpat, no?
2: Clar,
0: tu com a mare o pare saps que per haver fet un trinxat, doncs has hagut de pensar, has hagut d'anar a comprar, has hagut d'arribar a casa, has hagut de cuinar i ho has posat i, a més, t'hi esforces perquè s'ho mengin calent, perquè s'ho mengin... Arriben tard a taula, està fred, i quan arriben, a més, et posen mala cara, tot és un problema, resulta que ja ho han menjat a l'escola, per tant, i a tu et dol, això.
2: Clar, perquè és una sensació com de desagraïment,
0: total.
2: No? El que faig no serveix de res, o hi ha el que faltava, però això té que veure amb l'adult, no amb l'infant. L'infant, un infant petit, no ha de per què saber tot això, no? Llavors, és el que sempre diem, quan la sensació és més teva que la seva. Té molt a veure amb el que comentàvem abans, amb un sentiment de culpa, un sentiment de, fins i tot de responsabilitat, de no soc prou, no soc suficient, aquesta creença. Llavors aquí hauríem, primer de tot, veure com arribes a l'hora de sopar, no? Quin ha estat el teu dia a dia, com estàs, quina és la teva expectativa. S'ajunten moltes coses que la majoria no tenen que veure amb l'infant, sinó amb nosaltres.
0: Amb nosaltres. Una altra vegada la revisió.
2: La revisió, no? Total, sí.
0: I que moltes vegades també la pressió que ens posem com a pares i mares de tenir una bona alimentació i que ells no ho entenen. Sovint no ho entenen. És que jo menjaria espaguetis cada dia.
2: Clar.
0: Mira, jo també.
2: Clar, clar, sí,
0: però
2: sí,
0: no
2: tant.
0: Pot ser. Llavors aquesta lluita que realment tu penses, ostres, jo estic fent el millor per tu, que és no, comprar aliments saludables, cuidar-los de manera, cuinar-los de manera saludable, una varietat, etc. I tu m'ho estàs rebutjant cada dos per tres i no entens que això és el més saludable per tu. I és igual que quan portes l'esmorzar a l'escola o al berenar.
2: Els altres porten aquest, galetes,
0: clar,
2: no?
0: Clar, és que aquest i l'altre porten no sé què. Ja, és que em sap greu, però tu tindràs fruita cada dia per esmorzar i haver de batallar això és esgotador.
2: És esgotador, però és que no s'ha de batallar. És a dir, nosaltres com a adults hem de decidir què, com i a on es menja. La nostra responsabilitat com a adults, com a cuidadors, és oferir una bona alimentació. Una cosa nutritiva, no? I ells no ho han d'entendre perquè no tenen la capacitat encara de pensar si això té els nutrients o no. No hi ha una negociació aquí de què es menja o no es menja. I això és el que passa en moltes famílies, no? Que s'entra amb moltes mares o pares em diuen, a vegades és que em sembla casa meva un restaurant. Hi ha tanta necessitat o tanta por de que no mengi que quan no vol una cosa, doncs hi ofereixo una altra, o faig, o després el viver de la nit amb nens potser més grans, però la por de que no hagi menjat. Llavors aquí, què passa? Que els nens aprenen del que els hi permetem. Llavors, no és que ells ens vulguin prendre el pèl, o és que nosaltres els hi estem oferint que tinguin algú a dir en l'alimentació. Llavors, per això es converteix una lluita. Llavors aquí no hi ha res a dialogar. És a dir, quan són molt petits, nosaltres hem de posar el menú. Una cosa és decidir què mengen, com ho mengen i a on ho mengen. Ara, els nens també decideixen, i és la quantitat, quan mengen, quanto. Perquè això depèn del seu cos. I nosaltres no som ningú per obligar a ingerir cap aliment a ningú, sigui el nostre fill o no.
0: Llavors, com posem aquests límits sense ser extremadament estrictes, no? Respectant aquesta societat que comentes i sense el fes el que vulguis, que
2: clar,
0: és el que moltes vegades acabem fent.
2: Abans del menjar, o sigui, abans de posar el plat a la taula, tenen que haver unes condicions perquè es doni un bon ambient. És a dir, jo crec que l'últim és pensar en a l'hora de sopar. Com arribem al sopar és molt important, no? Que hi hagi una rutina, que hi hagi una anticipació, que hi hagi un espai calmat, no? Que hi hagi un espai de diàleg també a l'hora de sopar. Si jo ja estic preparant el sopar, rebufant, pensant per què estic fent les croquetes, si no se les menjaran i no sé qui, no sé quantos, i ja estic enfadat, o si jo ja t'estic dient, escolta, aquesta nit soparàs, perquè no passarà com... Vull dir que tot el que fem abans ja condiciona l'estat del sopar mateix.
0: Que moltes vegades ja pregunten...
2: Clar.
0: Què hi ha per sopar? Uf, ja bufes. I tu ja rebufes.
2: Clar, doncs mira, per evitar això una mica, és molt bo pels nens aquesta anticipació tenir-la en format imatges. Que ells puguin, i a més els hi fa també autònoms i tenen, no tenen que estar sempre dependent d'un adult per tenir la informació. És molt important pels nens tenir informació. Els hi crea seguretat. Llavors, si tu tens el teu menú de sopars a la nit, amb imatges, fantàstic. És a dir, tu tens un imant a la paret amb els dies de la setmana i allà doncs, tens les imatges de les coses. Fins i tot els hi pots demanar, mira, això sí, cocreació per fer-ho, no? Les imatges. Ara els nens, quan són una miqueta més grans, a partir dels 6 anys, ja dominen Canva, que és una meravella. Doncs escolta, ajuda'm i ho anem a fer. Exacte, fer junts la creació amb imatges del menú, no el menú en si. El menú...
0: No se'ls demana opinió sobre el què i quan...
2: El què no. Jo, per exemple, sí que... proposo o animo a les famílies, per exemple, tu has decidit que hi ha verdura per sopar, no? Verdura i peix, per exemple.
0: Vale. Un clàssic.
2: Un clàssic, no?
0: Clàssic
2: un clàssic que
0: trames.
2: Normalment no els agrada gaire. Vale, doncs hi ha verdura i peix. Jo et puc dir, hi ha mongeta verda amb patates avui. Què prefereixes, en trossos o en puré? Perquè això també respecta una miqueta, tu estàs dient el que és, tu ets el responsable de com alimentar, però també estàs respectant una mica els seus gustos, no? Hi ha gent que li agrada més la textura de puré i hi ha gent que li agrada més els trossos. Vale. Pues aquí sí que pot haver, no? Et tinga en compte. Ai, que em muevo el micro. Però sí que no poden decidir, o potser pues, si aneu al mercat a comprar i li dius aquesta nit toca verdura, doncs què prefereixes, bròquil o mongetes? O sigui, sí que poden, i també segons l'edat, donar la seva opinió, però qui finalment decideix el què i lo saludable que és l'adult. Clar, és que no els hi tocaria, seria negligent donar a un infant la responsabilitat de crear un menú saludable.
0: Una altra cosa que passa a vegades és que ens fa por que els nostres fills i filles vagin a casa d'una altra persona, sigui família o no,
2: sí,
0: i rebutgi el menjar o no vulgui allò, etcètera, etcètera. Mm. No? Jo, per exemple, en el meu cas, jo els dic a les meves filles, escolta, si et donen una cosa comestible, és a dir, que no t'estan donant una cosa molt estranya per tu, has de fer l'esforç per ser agraït amb el que t'estan preparant, perquè t'estan acollint a casa seva, i si ja m'invento... És que a les meves filles no els agrada la pizza.
2: Vale.
0: Per exemple, drama, ho sé. Però passa. Prefereixen el bròquil a la pizza.
2: Oh,
0: no
2: bueno,
0: passa res.
2: Fantàstic.
0: No passa res. Però sí que és veritat que, clar, si els convida algú a casa seva, no els hi farà bròquil. Entenent-me.
2: Sí.
0: Si és un divendres, però segurament hi haurà pizza.
2: Vale.
0: I si en comptes de rebufar, doncs ens adaptem. Menges menys, però menja. No com a agraïment a la invitació que t'han fet.
2: Clar.
0: Això està mal fet?
2: A veure, no és que estigui mal fet, però jo crec que hi ha d'haver una feina prèvia. És a dir, des de ben petits els hem d'anar acostumant a diferents tipus de sabors, de textures, no? No val no donar-te cap entrenament i després quan ja comences a anar a casa d'altres persones a dinar, si jo no t'he donat les opcions de provar altres coses, et dic que has de menjar-t'ho. Clar, és que, a més, hem de pensar que el paladar, no? Les glàndules dels nens senten molt més fort els sabors, No sé si t'ha passat alguna vegada amb les teves filles que han menjat alguna cosa i han dit, pica, pica,
0: sí,
2: que pica molt. I tu dius, però si això no pica, no?
0: L'orenga, quan mengen pizza.
2: Vale.
0: És que l'orenga en pica.
2: Pica. És que pot ser que l'orenga els hi piqui. O hi ha, jo faig a vegades els dissabtes així fajitas, no?
0: Sí.
2: Que tenen el pols aquest d'espècies. A mi no em pica gens. I amb ells és que no poden amagar. Llavors, també entendre que el seu paladar és diferent al nostre. Jo crec que és important oferir-los-hi perquè puguin provar. Crec que és important dir-los com han d'expressar les coses. És a dir, quin fàstic, això no m'agrada, doncs parlar amb ells i dir-los això, l'altra persona, no, empatitzar, es pot sentir doncs, ofesa, no és maco. Com ho podríem dir d'una altra manera? Però jo crec que és important també que puguin dir no gràcies. no? Com quan nosaltres anem a algun lloc amb una festa i posen canapés i jo, per exemple, odio les ostres. No m'agraden gens, és que em fan arcades directament. Em recordo una boda que vaig anar que hi havia, a més, no sé quantes puestos d'ostres, com fuà, no sé què, no sé quantos, i la gent, vinga, prova. Vaig provar i vaig estar a punt
0: de treure-ho tot.
2: Talla, perquè em fa un fàstic que no puc. Llavors, sí. Jo quan hi ha ostres i me les ofereixen, els dic moltíssimes gràcies, però no vull. Llavors, jo crec que també no és el posar el límit de no vull, sinó el com ho diuen, no? Sí que a casa acompanyar a que el seu plat hi hagi... Que no vull menjar això, bueno, però el plat hi és, no? Llavors, animar que ho provin sempre està bé, no? I serà molt més atractiu si sempre està, no? Si puc veure cada dia colors diferents, són molt sensorials els nens, doncs anar posant també que et vegin a tu menjant-ho, perquè no pot ser que amb ell sempre hi hagi bròquil i peix i tu al costat amb, jo què sé, pernilet i pa amb tomàquet. Doncs pues clar,
0: no.
2: Llavors, sí que és un treball d'acompanyament. El que passa és que quan van a casa d'algú i tu penses que et diran que no, penses més en la vergonya que et suposa a tu, quin tipus de mare ets, quina educació els estan donant, no? És el judici aquest, una altra vegada. És trobar una mica, Sílvia, com sempre, el per a què, no? Si jo vull que els meus fills puguin ser assertius, puguin sentir-se còmodes amb situacions, però que siguin educats, no? Que tinguin aquestes habilitats socials que són tan importants. Llavors jo el que faria és parlar molt amb ells, en dir, tu tens dret a no menjar alguna cosa que et faci arcades. Sí que animar a provar-ho, jo crec que és important, perquè potser mai t'ha agradat, però arriba un moment que ens ha passat a tots. Jo això sempre els hi dic, a mi la verdura de petita no m'agradava gens i ara m'encanta. Doncs donar-te l'oportunitat de provar i si veus que allò no t'ho pots menjar, doncs agrair molt i dir no puc més.
0: Molt bé. Doncs alguns casos pràctics serien aquests, el que hem comentat, no? La frase, no? Quines paraules utilitzem.
2: Clar.
0: Generar una miqueta de ritual, una miqueta de... perquè ells sàpiguen la rutina.
2: La seguretat és bàsica. Uh-huh. I les rutines. A les escoles, normalment, o a les llars d'infants, com comentàvem abans, jo me'n recordo moltes famílies que em diuen

0: De, encara que sigui per insistir-me a estar allà present, jo el que vull és que estigui per mi. I per molt que hagi de fer l'esforç i el sacrifici de no menjar-me algo que m'encanta, però tinc la presència del meu pare o la meva mare allà, deixaré de menjar. Perquè el que em dona supervivència és la seva presència. Llavors, va molt més enllà de que si te salen buenas les croquetes de jamón. O per què ahir te les menjaves i avui no. Mm. És que tot està relacionat amb l'ambient que es crea i la rutina. Per què menjo pèsols a l'escola i per què no els menjo a casa? Pues el vincle podria ser algú. També és important, hi ha nens que tenen molta por, perquè encara, desafortunadament, hi ha escoles doncs, que el tema del menjar encara obliguen a menjar. Si jo penso que si no menjo els pèsols, després em castigaran o escopiré i m'ho faran menjar, perquè hem de parlar clar, encara passa això a molts centres, doncs m'ho menjaré. Si a casa puc ser, estar tranquil i dir-te no vull i a mi se'm respecta, doncs que bé, no?, que puguin dir que no.
1: Aquest és el canvi de mirada. Mm. Anem amb l'exercici pràctic?
0: Vinga.
1: Va.
0: Doncs avui, Sílvia, et vull convidar a casa a sopar.
1: Perfecte.
0: Sí? Imagina't que ja estem a casa. Mm-hmm. Vale? Doncs jo et deixo aquí el teu plat.
1: Molt bé.
0: Vale? És un plat que hi ha fetge i bròcoli. Mm. Vale? Està boníssim. A més, pensa que m'he esforçat moltíssim. Sí?
1: Sí.
0: Comença a menjar, sisplau. Mm.
1: No m'entusiasma.
0: No, però bueno. Però ja saps que tu no has de menjar tot, que però... no pot quedar res al plat.
1: Clar.
0: Així que...
1: Vinga.
0: Vinga. Sí? No, no siguis tan cotxina, sisplau, que veig que estàs apartant coses,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, no, és vale. Que el fetge, aquesta olor...
0: Ja, ja, però saps ja. Què passa? Que hi ha molts nens que es moren de gana. Així que menja-t'ho tot. És que si no, demà ho menjaràs. Sí?
1: Sí, sí.
0: Vale.
1: Molt bé.
0: Ves una miqueta més ràpida i estigues quieta.
1: Sí, poi, vale. Vaig.
0: Mm. Vinga, previó, fes el favor. Fes el favor. I deixa de moure't. Vale. Imagina't que s'acaba el sopar.
1: Quina tensió.
0: Vale. Demà voldràs venir a sopar amb mi una altra vegada?
1: No, gràcies.
0: No? No ho entenc, no ho entenc. Doncs aquestes són moltes situacions de les que viuen els infants a l'escola o a casa. O sigui, menjar, aquí hem posat, no, jo li he preguntat a la Sílvia, digue'm algo que no t'agradi gens, no? Però a vegades... Encara que ens agradi molt, l'estar tota l'estona a sobre, menja, para quieta... Sí. És que hi ha nens que no poden estar-se quiets realment. No és que no vulguin, és que encara no poden. Llavors, l'ambient a l'hora de dinar, de sopar, de qualsevol àpat, és molt més important que mengin o que no mengin. Cuidem això. Sí?
1: Sí, sí, sí, sí, sí. És que... Mentre vas parlant, jo vaig fent imatges i recreo escenes que has viscut.
0: Quotidianes, no?
1: Correcte, que hem viscut a casa dels avis, sí. Perquè els avis també sempre sembla clar. Que aquests nens hagin de morir de gana en qualsevol moment. Mm. I no passa
0: sí.
1: Això.
0: I una cosa molt important, perdona, que ja sé que estem acabant, però aquest tema és molt delicat perquè hi ha molts adults amb TCAs, amb trastorn de conducta alimentària, que els hi venen... per l'alimentació o per la manera de relacionar-se amb l'alimentació. No hem parlat de premis i càstigs, però també és molt important esmentar que no s'ha ni de premiar ni de castigar els infants amb menjar. El postre ha de formar part de lo que tu decideixes que és saludable. Si no menges el primer et quedes sense postre, no ho hem de fer. Tu, com a adult, decideixes que tot és igual d'important. No castiguem els infants amb menjar. Perquè després, quan tenim ansietat... El dolç, que sempre ens ha premiat, és el que... No? Jo, quan estic molt nerviosa, encara me'n vaig a comprar xutxes.
1: Sí, sí, sí. Sí.
0: Bueno,
1: tu i tothom.
0: Clar. Llavors, és un tema molt seriós que ens hem de realment reeducar i repensar com ho estem fent. Els nens saben menjar des de que neixen. Simplement, la nostra funció no és que mengin, sinó oferir un espai de calma i un menjar equilibrat. Sense més.
1: Sí,
0: i
1: sí,
0: el que... més important de tot és que ho estem fent. Lo millor, ho estem fent lo millor que sabem i això ja ho és tot.
1: Doncs com has dit, això és un supertema, evidentment se'ns ha quedat curt, però jo crec que hem posat una miqueta la llavor per començar aquest canvi, que jo crec que dels temes que hem tractat fins ara és el que més ens afecta com a adults, perquè molts, com bé deies, a dia d'avui encara doncs tenen una relació particular amb l'alimentació i el menjar. Per tant, hem posat la llavor, seguirem treballant en aquest tema i en molts més aquí, Anima'm, Animo'm.

0: Joves amb ofici. Recorrem el país per conèixer joves que mantenen vius oficis tradicionals. Un podcast produït per la Nova Ràdio de Reus amb el suport de la xarxa.
1: Quan s'apropa la Setmana Santa, el taller a Vall de Reus s'hi respira de tot menys calma i tranquil·litat. L'Aleix Álvarez Vall, que el va fundar el 2013, quan amb 24 anys va acabar d'estudiar escultura, restauració i conservació, fa cara de tenir més coses al cap que la multitud de detalls que té qualsevol dels gegants que està restaurant. Està una mica atabalat, però la mateixa cara de càlcul i control també ho és de serenor i confiança, d'experiència, que vingui el que hagi de venir. És divendres al migdia, i el que no s'apropa del tot és el cap de setmana. No hi ha descans. Ara mateix han vingut a buscar unes imatges religioses de Riudoms, i demà al matí venen a buscar els nous gegants de Colldejou. Els han construït a escala dels originals, una mica més petits, amb l'objectiu de fer-los més portables que els actuals. Mentre ens els mirem, l'Aleix gaudeix pensant en veu alta en el moment que els portadors els veuran.
2: Allà on bueno, ja han fet nous, literalment, cossos nous, caps nous, mans noves, tot. I uns cavallets molt més còmodes. La idea és que sigui per tothom, perquè al final representa un poble, o sigui, el que volem és que els puguin portar tothom. I ara, doncs, bueno, estem contents. És aquell moment, no, de dir que acabes aquells últims detalls, doncs estàs nerviós, a veure quina reacció tindran.
1: Aquests, com el manteniment del drac Bufarot i la víbria d'Igualada o el roquet de Vinyó, obra seva, són alguns dels encàrrecs en què l'Aleix i la Sara, que es coneixen des de P3 i sempre han anat junts, fins al punt d'estudiar per camins semblants i complementaris, fan per a qui els ho demani. Verges, imatges religioses vàries, gegants, capgrossos, dracs, elements festius de tota mena... Per a tot plegat, ells i un petit però complet equip de col·laboradors. Cadascú ocupat amb les responsabilitats atribuïdes segons la seva virtut. Fusters, llauners orfebres, un forjador, un serraller mecànic, una florista, una perruquera, un parell de modistes... En total, unes 8 persones. Ells són dels pocs professionals dedicats a aquesta tasca, a satisfer una demanda que existeix tot volcant-hi l'artesania de diferents oficis, la de la cura i el manteniment del llegat patrimonial que ve de generacions enrere. A l'entrada, en una paret estreta, hi ha escrita la frase «Ars longa, vita brevis», tan recurrent que passa de llarg. Però pren tot el sentit en aquest hospital de la cultura. Per això els diuen metges de la cultura. L'art perdura, però és durant la seva vida breu, la de l'Aleix i la Sara, que contribueixen a mantenir-lo. L'Aleix vivia ben a prop del magatzem on es guardaven els gegants de Reus. Tot i la por de la infància, amb els anys, va anar-hi sentint una relació més propera i de responsabilitat. Quan es va adonar que s'havien de cuidar, vestir, estimar-se'ls, com va veure que hi havia alguna cosa més enllà. Mai, però, havia pensat que s'hi dedicaria.
2: La meva mentalitat era, vull dir, bueno, era fer escultura. Fer escultura, doncs, per encàrrec, o en aquest cas també doncs, fer restauració professional, que és el que volíem fer, i per això el 2013 vam començar doncs, amb la idea aquesta de començar un taller. No? La veritat és que va ser una bogeria, perquè al cap d'un any o dos anys hi va haver una crisi, i després ja posteriorment, ja ho sabeu, al cap de tres anys o quatre ja hi va haver el de la Covid, per tant, bueno, ens vam tirar a la piscina perquè creiem que era bo doncs, treballar i preservar doncs, aquests oficis artesans. Vull dir, la nostra idea era treballar, com a, ja us ho deia, com a imatges d'escultura doncs, religiosa, que és amb el primer que vam començar, amb tot el tema d'escultura religiosa, retaula, doncs, tot el tema de restauració professional d'aquest patrimoni, i després la vida ens va portar els gegants. Un li deia a l'altre, escolta, m'arregleu-me això, em podeu mirar allò, i bueno, hem acabat aquí. No sé on acabarem el dia de demà. De moment estem aquí. Llavors, com sí que és cert que teníem tota aquesta base també doncs, d'estudis, doncs vam començar a investigar, a preguntar, a treballar doncs, més tot el que havíem estudiat i ho vam aplicar doncs, als gegants, en aquest cas sent els primers restauradors professionals que ens dedicàvem doncs, en aquest tipus d'intervenció d'elements festius, perquè fins naltros ho havien anat fent artesans, ho havien anat fent gent doncs, que vull dir que no eren professionals, que tenien estudis doncs, potser d'haver fet un curs, d'haver fet unes hores, d'haver fet uns tallers o inclús d'haver-se tret la carrera d'escultura, però no eren restauradors. O sigui, nosaltres hem tractat els gegants i els elements festius bestiari com a veritables obres d'art, com a peces de restauració. No com a peces de museu, perquè entenem que són obres vives que surten al carrer, però, clar, això és la diferència entre nosaltres i, vull dir, i moltes altres tipus d'empreses o d'artesans.
1: Ningú donava dos duros per l'aposta de l'Aleix, ni tan sols ells mateixos. Va passar 2 anys en un taller improvisat a casa dels pares, on va fer els primers encàrrecs fins que va obrir el local i va fer un pas endavant en el projecte, que ha continuat creixent a base de molt de treball i coneixences. Treballen amb una seguretat excepcional, amb obres de tot tipus, sovint d'alt valor patrimonial per a institucions de tota mena. El taller Avall és pioner a nivell català en l'especialització en la matèria de la restauració professional de gegants i elements festius. També en creen de noves, de figures. Aquesta feina els ha valgut el 2024 el Premi Restaura que atorga la Generalitat.
2: Vam començar doncs, amb una sabata i una espardenya, com tothom. Teníem els estudis, però al final, amb la nostra feina, el que aprens és amb el dia a dia. I ens vam especialitzar això en elements festius. Seguim fent coses de patrimoni, però sobretot el que fem és això, estudi i restauració d'elements festius antics, com per exemple els gegants de l'Arbós, els gegants també que hem restaurat de Montbrió, del barri de Vall o del carrer de Vall, i altres peces antigues com els gegants del barri de la Font Vella, doncs tot tema de gegants centenaris, és el que anem anant fent. Vam començar fent-ne 10 i ara devem anar cap als 300 i pico, vull dir, és una locura. Fem coses grans, coses petites, vull dir, de tot. I ara, doncs, bueno, ara mateix estem fent això. Anem amb overbooking, vull dir, hem estat amb tot lo de Setmana Santa, que hem restaurat doncs, passos de Setmana Santa, hem intervingut obres d'urgència, hem hagut de col·laborar amb entitats també de cultura, en aquest cas, que surten a les processons doncs, per a ultimar detalls, per preparar-ho tot. I ara el que estem fent és doncs, bueno, tornar, ara només passi Setmana Santa, nosaltres reprenem ja tot el tema dels gegants, que ho teníem tot parat per fer tot el de Setmana Santa, que ja es presentarà tot el juny, juliol i agost. Després també tenim projectes per setembre, octubre, novembre, i llavors al desembre ja ultimem els últims detalls i tornem a enganxar. O sigui, no és allò de dir ja un mes que anem més tranquils, aquí no es va mai tranquil. I nosaltres, clar, no treballem només per aquí al Camp de Tarragona, sinó que treballem per tot Catalunya i per fora de l'Estat. Penseu que els gegants també, les peces, nosaltres també tenim obra que hem fet, que es belluga, llavors vull dir, un li diu a l'altre, qui us ha fet això? Qui us ha arreglat aquesta peça? Doncs mira, ha sigut aquest taller i ens tracten molt bé i ens han fet això i estem molt contents. I un li diu a l'altre i bueno...
3: Al final, boca orella, no?
2: Sí, nosaltres no invertim en publicitat perquè realment no... Ara estem posant feina pel 2027. Per tant, realment és com... Anem a 2 anys vist, tant amb ajuntaments, administració i també doncs, amb colles i particulars, que és amb qui també treballem. I ja moltes vegades també col·laborem doncs, amb gent particular, doncs, en el cas que se'ls hagi trencat alguna peça, els haguem d'ajudar o el que sigui. Bueno, la nostra vida és així.
1: I corre, com sempre afegeix l'Aleix. Cada cas té les seves particularitats, però al taller sempre treballen amb una metodologia de treball clara, honesta i rigorosa. Tot, sigui una restauració o una obra nova, parteix de l'estudi, al servei del que faci falta.
2: Estudiem les obres, les cataloguem, veiem en quin estat està. Si calgués fer una còpia, la faríem, no sempre és necessari. I vull dir, i també fem obra nova, com és el cas que s'estan veient ara mateix, que estem fent aquestes obres noves, que portem ja un mes fent tot això. Normalment se tarda, però bueno, també som gent a l'equip. Al final ens coordinem tots, vull dir, heu de pensar que això és una feina interdisciplinar que treballen molts professionals. El bo, doncs, que al final te fas la teva gent i vull dir, llavors és com que tothom ja sap allò que necessites, que més convé, com ha d'anar perquè un projecte doncs, sigui un èxit o surti bé.
1: Ara que s'acaba de mirar el gegant carboner de Coll de Jou i li ha fet una última envernissada, seguem al seu despatx perquè ens ho expliqui tot plegat. El seu ofici, què fan, per què ho fan i la passió que hi posen. Abans, però, ha de trucar la modista, l'Encarna. S'han deixat per cosir una butxaca al pit de l'armilla del gegant. Al taller, sovint els han anomenat com els metges de la cultura. No és una comparació trivial. Amb els seus matisos, la feina que fan és atendre cada element com un pacient i el procés comença per entendre'l.
2: Si nosaltres no féssim bé la nostra feina, els gegants se trencarien. Però qui prendria mal no és el gegant, seria la persona. O sigui, al final, nosaltres sempre ens equiparen potser més amb això, els metges com de la cultura, no? Perquè és com un metge te pot preguntar, què et fa mal? Però nosaltres podem estar davant d'una Mare de Déu, o d'un gegant, o d'un element festiu, o d'un retaule, i li diem, què et fa mal? I no hi haurà resposta. Tant de bo, eh? Seria fantàstic, però no hi haurà resposta. Llavors, clar, tu has de pensar què li passa, com ho puc arreglar, i com li han provocat, i com ho puc arreglar perquè no ho tornin a desarreglar. O sigui, és com un cicle. Fem una presa de mostres, fem uns anàlisis, si hem de fer radiografies, fem radiografies. O sigui, tractem les obres com a veritables pacients. Per què? Perquè al final el que volem són els màxims resultats i estar al costat de la gent, està clar. Quan estudiàvem la carrera ho odiàvem. I nosaltres pensàvem a la carrera, dic, per què cony ens fan estudiar això? Dic, és que no ho entenem, dic, per què hem d'estudiar això? Quan acabes la carrera i comences a treballar amb les peces, penses, ostres, tant de bo pogués tornar enrere per preguntar més coses, perquè és més important la biologia i la química que tot el procés de restauració. Perquè a través de la química i de la biologia entens què ha passat a la peça. Imagina si és important. I a través de la biologia i la química, però més que la química, més la química que la biologia, perdó, és amb tot el que fem les neteges. O sigui, per netejar vernissos envellits, brutícia, elements que no... que vull dir, en aquest cas, no estan... doncs tots aquests tipus d'elements afegits sobre les obres, repintats, doncs per eliminar-ho necessitem la química. I depèn del que barregéssim químicament, podríem provocar un problema. Per tant, és superimportant. La biologia per què és important? Perquè hi ha uns animalets, que són els corcs, hi ha fongs, i tot això és necessari treure-ho. Però depèn de com ho eliminis, pots fer malbé l'obra. Però la base científica, clar, s'ha d'estudiar. És allò que diem, la nostra carrera és professional, és una carrera, que és xulo perquè hi pot haver aquest relleu generacional, doncs, amb el tema més gremial, però sí que és cert que la base científica hi ha de ser. I és molt, molt, molt, molt, molt important. I un no se'n dona compte fins que acaba els estudis de la importància que té. Després, hi ha altres coses doncs, que aprens. També al llarg d'anar treballant amb les obres, doncs vas aprenent. Nosaltres, per exemple, aquí al taller, sempre ho diem, tenim una llibreta, que és la llibreta de les cagades. I allà és on s'apunta absolutament tot allò que no ha sortit com realment deia el manual.
1: La feina tant de restaurar com de crear els béns culturals, la imatgeria i els elements festius fa que passin uns dies, setmanes o mesos al taller avall. Un taller amb dues vessants, la científica i tècnica i l'artística. És una conjura basada en el respecte per l'originalitat de l'obra i un estudi profund i accessible de cadascuna.
2: Un dels criteris que tenen els restauradors, que el nostre criteri deontològic, el qual estem obligats a complir escrupulosament, és el criteri de la originalitat, que cada peça és original i única, i sobretot la reversibilitat de tot allò que nosaltres fem. O sigui que la nostra intervenció que fem, a part de que queda documentat, perquè documentem tot el procés de la intervenció de les obres, és que sigui reversible. Vol dir que mitjançant agents, per exemple, si es fa una reintegració amb aquarela, doncs nosaltres amb un informe, que farem un informe final i redactarem aquest informe com a tècnics, el que posarem és que mitjançant elements i agents aquosos podrem enretirar tota aquesta reintegració amb aquarela, retornant i quedant l'obra originalment com estava.
1: Conjurant base científica i la tradició heretada, diu l'Aleix que semblen bipolars, encara que només s'està menystenint.
2: Vull dir, perquè aquí al taller, per exemple, tenim aquest dualisme, no? Allò que dèiem, doncs, que tenim per una vessant la part més artística i l'altra vessant, que seria la part més científica de restauració. Per això també el taller el tenim disposat d'aquesta forma, el tenim partit, no? O bipartit. Per una part hi ha la part artística de creació, creem l'escultura, una feina més bruta, una feina, doncs, més... és diferent, una feina més explosiva. La feina de restauració és una feina més mimètica, una feina més estàtica, una feina més delicada, una feina més curosa. Per què? Perquè les peces es comencen en una sala, s'acaben en una altra. Vull dir, és que és el que et dic, és l'antic amb lo nou, l'artístic amb lo científic. Intentem, doncs, lligar aquestes dues disciplines que en altres llocs on hem anat, a vegades fora de Catalunya, ens han dit com que estem bojos, que és impossible. I això s'ho hem trobat. Hem anat a llocs a fer conferències a vegades o inclús a fer jornades en el qual els escultors i els restauradors no es dirigien ni la paraula perquè uns deien que eren menys que els altres. Com de dir, nosaltres els vam dir això, aneu molt equivocats. Dic, nosaltres tenim les dues disciplines i ningú és menys que ningú. I per tant, poden conviure perfectament un escultor amb un restaurador. Perquè antigament no existia el paper del restaurador. Que això és més actual, vull dir, antigament, si estem parlant del 1600 o 1400, era el mateix escultor que feia les tasques de restauració, o l'artesà, que és aquí on ve. Per tant, estem tornant a l'antic, però aplicant les disciplines, evidentment, lícites, ètiques, morals, també, modernes.
1: L'Aleix va tenir la sort d'aprendre d'un mestre com Josep Anglès Amigó, hereu d'una nissaga de banistes, la de Venanci Bonet i Emili Argilaga, que entre ells s'han transmès els coneixements i les tècniques des de fa 200 anys.
2: Com a cos també a tenir en compte, doncs clar, nosaltres també vam tenir la sort, a part de tenir professors, doncs, de fora, també vaig tenir un mestre, doncs, tallista, que ens va ensenyar la tècnica del daurat, una tècnica del daurat que té més de 100 anys, més de quasi 200, però bueno... I l'últim que ens va fer jurar el dia que es va morir va ser que no els ensenyéssim a ningú fins que no tinguéssim un deixeble. Diu, en el moment que tingueu un aprenent o un deixeble, diu, li haureu d'ensenyar.
3: Així que també no ho tenim.
2: Ho tenim prohibit perquè li vam jurar al mestre abans de morir. Això és com allò que conservem, no?, d'aquesta essència del gremi antic, no?, de dir, doncs, realment... ho haguéssim pogut ensenyar, ho haguéssim pogut difondre, haguéssim avui en dia amb les xarxes socials haguéssim pogut ser uns youtubers meravellosos, com n'hi ha tants, no?, que surten explicant-te com s'ha de fer un pastís o el que sigui, doncs nosaltres ho haguéssim pogut fer. Però li vam jurar al mestre, el dia abans que es morís, que no ho expliqui, ens ho va fer jurar. Diu, ara, el dia que tingueu un aprenent, un deixeble, diu, vull que li ensenyeu perquè això no s'ha de perdre.
1: La promesa no estarà completa fins que algú hereti les tècniques i els coneixements d'aquestes tres generacions de mans de l'Aleix. Ell ha trobat l'escletxa per on fer gran el seu món i la seva feina, i per així posar en pràctica i al servei de la cultura popular diversos oficis. I diu, això continuarà sent necessari. És per aquest motiu que pensa que s'hauria de fomentar la formació que amb el temps garanteixi la continuïtat.
2: Vull dir, podríem continuar. Doncs busquem de formar gent perquè es pugui quedar aquí, però formem-los amb oficis que també s'estan perdent. Però clar, després hi ha una controvèrsia amb això que estic dient. Si no hi ha demanda, no hi ha oferta. Llavors, clar, la gent anirà a comprar un canti per posar l'aigua, no perquè tenim nevera. La gent anirà a comprar peces ceràmiques, clar, llavors és que l'artesania l'hem d'adaptar en aquest segle XXI. Però no podem perdre les nostres arrels. Avui en dia, quin sentit té que hi hagin tallistes o urbanistes? Qui els hi donarà feina amb aquesta pobra gent? Un altre és molt més còmode. Entro en una aplicació d'internet, se m'ha aixafat una cosa, me'n compro una altra i ja està. No em molesto portar-ho amb un sabater, per exemple, que m'arregli un cinturó si me'n puc comprar tres. Llavors, això és el que realment està fent mal també a l'artesania, no? Si no hi ha, deia, demanda, doncs no hi ha oferta. I una cosa porta a l'altra. Llavors, si no hi ha demanda i no hi ha oferta, per què hi ha d'haver l'ofici? Per exemple, el tèxtil importantíssim a nivell de Catalunya, però arran de les importacions d'altres països, que no mencionarem, doncs se'n van a fer punyetes. I actualment no es fabrica tèxtil gairebé, o sigui, encara hi ha algun lloc de Catalunya que se'n fa, però molt, molt poc. I això és molt trist, perquè llavors has de vestir un gegant i tots els gegants han de tenir la mateixa roba. O sigui, no és que tinc la mateixa, però s'assemblen molt. Per què? Perquè no hi ha... No. I torno a dir, ens agrada això, treballar amb el comerç de proximitat. És més car? Sí, però és allò que dèiem, però és el comerç de proximitat. Són les botigues de sempre. Per què han de plegar les botigues de sempre? És molt important, això. I no ho diem per nosaltres. La nostra feina, a dir, pot evolucionar, pot canviar. Vull dir, sempre serà necessari mantenir el patrimoni, mantenir les figures. O sigui, ho haurem de cuidar. Falta molta gent, s'ha d'ajudar la gent en aquest sentit i creiem que seria bo doncs, que es pogués treballar. Que això sempre ho hem dit. Ho vam dir inclús quan ens van donar el Premi Nacional, vam dir que l'administració treballi, sisplau, lo dels gremis. Però després, què farà aquesta gent? Els hi compraran el producte? Aquí ve la qüestió.
1: Perquè persones com l'Aleix i la Sara puguin engegar el seu negoci, a més de l'ajuda d'un equip i, com tan sovint, també de la família, cal formació i implicació de l'administració per facilitar que estudiar i dedicar-se a un ofici sigui una sortida professional. Tan sols així, els oficis no es perdran. Ell n'és un exemple. Va passar por al principi, però tal com diu, davant d'una realitat que no ho posa fàcil, si hi ha vocació i voluntat, sigui pel que sigui, no s'ha de tenir por. Hi ha possibilitats de formació, d'assessorament i escletxes on trobar un negoci a partir d'una passió.

0: Joves amb ofici. Direcció i locució, David Fernández. Entrevistes, guió i producció, Oriol Lleonart. Realització, Víctor Rubio. Un podcast produït per la Nova Ràdio de Reus amb el suport de la xarxa.
1: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.

0: Nova York, US Open, set igualat. Els jugadors donen el màxim possible. El públic, mut. Pilota amunt, rebot, intercanvi. Un servei agressiu, una esmaixada tallada. El contrincant no se l'espera. Break, set i partit.
1: Benvingudes i benvinguts a Estimem les Mates, el podcast que converteix qualsevol repte en una ocasió per pensar en números. Bon dia, Laura.
2: Hola, bon dia.
1: Bon dia, Albert.
3: Ei, què tal? Avui agafem raqueta i ulleres de sol, perquè ens fixarem en un detall que mai es compta, però que passa constantment. Quantes vegades es colpeja la pilota en un partit de tennis?
2: A veure, primera ronda. Sense buscar res, quan diríeu que es colpeja la pilota en un partit de tennis individual?
1: Aviam, per començar a calcular-ho, jo pensaria quants minuts dura un punt, no? I quants cops es fan per punt.
3: I el número de sets, perquè un partit a vegades pot ser llarguíssim.
2: Clar, sí. Vale, d'acord, acotem. Posem que és un partit de 3 sets, fixem-lo així.
1: Vale, i qui juga, la Serena Williams o jo? Perquè, clar, aquí podria canviar bastant, la durada.
2: Vale, tens raó. Posem que juga un professional del Gran Slam, vale?
3: A mi em segueixen faltant dades. Quan mesura un camp de tennis? Perquè la pilota pot trigar més o menys en creuar el camp si jugo de fondo o jugo de volea.
1: I dependrà també de la força, clar.
2: Ja, i per tant de la velocitat. Bé, bueno, sabeu què? Avui parlaré amb algú que em pugui donar totes aquestes referències. Vale, doncs estem aquí al Club de Tenis Sant Cugat amb l'Àlex Corretja, que és ex-número 2 de l'ATP i campió dels Masters i campió de Copa Davis. Vull dir, vas fer moltes coses, Àlex?
4: Unes quantes, però bueno.
2: Doncs, a veure, a part del tennis, jo vinc aquí a parlar de mates, eh?
4: M'encanten les mates.
2: Sí, oi?
4: Sí.
2: Vale, llavors, tu quan jugaves a tennis, no sé si pensaves en alguna de matemàtiques.
4: La veritat és que no.
2: No, quan no. Estaves jugant no.
4: Quan
2: però en realitat no. Hi ha moltes coses de matemàtiques. De fet, per exemple, si jo et pregunto, quan creus que mesura la pista d'aquesta línia fins la del final, em sabries fer una estimació així
4: bueno,
2: si la mirem?
4: Bueno, més o menys perquè ho sé. Entre 23 i 25 metres,
2: vale.
4: Que jo més o menys sé que és el que fa. Però,
2: vale.
4: Sí, però sí que tot es mata, si aviam, controles les distàncies i saps...
2: I d'ample, però de la pista individual?
4: Uns 8 o 9, entre 8, 8 i 9.
2: Vale, sí. Per tant, 23 per 8.
4: Sí, potser una mica més, sí.
2: I per exemple, les de pàdel, que ara hi ha molta gent que
4: bueno,
2: es passa el pàdel,
4: en plan,
2: 20 per 10, sí. I en realitat no. O sigui, és més ample la de pàdel que la de tennis, de l'individual. I sembla... Que
4: sembla
2: sigui més
4: molt
2: petita.
4: Més petita.
2: Eh?
4: Bueno, jo crec que el fet de tenir els vidres sembla que es faci més petita. També és cert que aquí, en la majoria d'ocasions, jugues individuals. Perquè
2: clar.
4: Quan jugues doble no és buit. Llavors s'amplien amb els passadissos.
2: Clar.
4: Llavors és més ample la de tennis. Llavors
2: vale.
4: Crec que amb els passadissos potser fa quasi 11. Llavors
2: vale.
4: És una mica més ample i una mica més llarga.
2: Clar, també influeix que en tennis, quan juguem, sempre estem fora de la línia.
4: Clar.
2: I en canvi, clar, el pàdel estàs als 20 metres, però estàs dintre.
4: Clar, o sigui, la teva percepció del pàdel és que estàs aquí.
2: Clar.
4: No estàs a darrere. En canvi, aquí, no, el terreny de joc fa 23, però tu en el fons fas com 4 o 5 més enrere. Llavors la pista s'amplia molt més.
2: Clar. I una altra pregunta així de dada matemàtica. A la velocitat del saque, que això és una cosa que es mesura molt, i a més quan jugueu, us ho posen a
4: sí,
2: vegades, no?, a la pista.
4: Sí, sí.
2: Tu a què s'acabes, així en general?
4: Jo crec que el meu servei més ràpid va ser al voltant de 208 km per hora o alguna cosa així.
2: I quina era la clau per sacar molt ràpid?
4: Bueno, primer estar molt fort físicament, tenir molt bona tècnica, practicar molt, molta rutina i sobretot fer tres passos. És com fas un... dos, i t'impulses, i aquí de l'aguantes, i serveixes el màxim possible i caus.
2: Molta palanca,
4: passos.
2: No?
4: Sí, bueno, coordinació.
2: La palanca...
4: També coordinació i tirar-se molt bé la pilota aquí, com un metro a sobre de la teva front. Jo crec que hi ha molta matemàtica en el tennis, també, perquè, i molta estadística, perquè tu saps que potser et serveixen més vegades cap a fora, cap a la dreta,
2: exacte.
4: El més important. Llavors, això són estadístiques.
2: I això ho entrenàveu amb els entrenadors? Per exemple, em toca jugar contra el Sampras o
4: sí,
2: contra el Moya,
4: sí,
2: el que
4: sí,
2: sigui.
4: Sí.
2: Mirem vídeos d'ell,
4: sí.
2: A veure com saca...
4: Sí, el que passa que ara hi ha moltíssima més informació.
2: Clar.
4: Llavors ara és molt més fàcil perquè ficar les dades i a tu et diuen quantes vegades ha servit a la dreta, al breakpoint, al Sampras, i pa, abans era tot a ull. Anaves tu amb un paper i un boli,
2: clar.
4: I llavors escrivies i deies, uah, ha servit 7 vegades i 3, tal. Llavors miraves la velocitat, ara t'ho diuen tot,
2: vale.
4: Exactament tot.
2: I, a veure, més preguntes. Si jo et preguntés quantes vegades li donem a la pilota durant un partit?
4: Buh. Clar, depèn del partit. Si guanyes 6 o 6-1 és un partit, si és 7-6 el cinquè, com a la
2: Caradi
4: al Cine, són 5 hores i mitja, són milers de cop. Déu-n'hi-do.
2: Si fem, per exemple, un 3-7, així, 6-1, 6-3, 6-2, jo què sé.
4: Això és bastant fàcil, eh? Podríem fer un 7-5, 4-6, 7-6, que
2: venga,
4: és més acurat. Aviam.
2: Més ajustat.
4: Hauríem de pensar... Doncs,
2: en què
4: això...
2: pensaries? Més que el número, tu en què pensaries? Què necessitaríem? Quines dades necessitaríem saber?
4: Jo necessitaria saber quants punts han jugat, perquè vale, els punts són molt importants. És a dir, si tu jugues... Posem una mitja de 150 punts en aquell partit, que és un partit bastant llarg.
2: 150 punts, creus?
4: Jugats.
2: Jugats.
4: Jugats. Potser jo he guanyat de 150, però jo he guanyat 80 i tu has guanyat 70.
2: Vale. Val?
4: Si jo he guanyat 80 i guanyes 70, normalment guanyo jo. Si tu guanyes més punts que l'altre, vol dir que has guanyat molts poquets punts més que l'altre. Però si hi ha una diferència gran, és difícil que acabis perdent aquell partit. Pot passar que perdis... O sigui, que guanyis més punts i perdis, perquè si jo et guanyo tu 7-6, vol dir que hem fet bastants punts iguals. Però tu guanyes a mi 6-0 el segon,
2: clar,
4: tu guanyes molts més punts. Si després jo torno a guanyar 7-6,
2: aquí
4: probablement
2: ja...
4: allà hi ha una diferència de punts.
2: Vale.
4: Però bueno, posem 150 punts en un partit, doncs hauríem de pensar en una mitja d'avui en dia de 4 cops...
2: Per... O sigui, tu creus que ara, en mitjana, amb 4 cops s'acaba el punt, ja?
4: Bueno, saquen... hi ha alguns de 7 o 8, però també hi ha molts saques directes, hi ha un resto cap a fora...
2: Clar, una cosa compensa l'altra, en
4: clar,
2: realitat. En mitjana podríem dir 4-5 punts per punt.
4: 4-5 cops,
2: o sigui,
4: per punt.
2: Exacte, cops, sí, per punt. I llavors, això, 150
4: sí, 600,
2: o 200
4: sí,
2: punts, sí, és molt ajustat.
4: Sí, serien uns 800 cops per partit.
2: Déu-n'hi-do, quasi 1.000. I, per exemple, que això no es fa mai, si volguéssim recobrir tota la pista, fem l'individual, eh? Mm. Si volguéssim recobrir tota la pista de pilotes, així posades, pum, pum, pum, pum, pum, i recobrir tot,
4: val,
2: així una estimació a lo loco, quantes pilotes creus que necessitaríem?
4: Mils.
2: Milers, eh?
4: Però moltes, aviam, però mira...
2: Vale, llavors, fer, anem a veure.
4: Hauríem de fer...
2: Els 23 metres que
4: tota
2: dèiem...
4: Tota la pista
2: tota,
4: sencera.
2: Tota, sí.
4: Buah, 23 metres per 8.
2: Clar, la pilota quant mesura de diàmetre?
4: No tinc ni idea quant mesura.
2: Bueno, tipus 6 centímetres, 5-6 centímetres.
4: Sí, por ahí.
2: Clar, així posades, si n'hi ha 23 metres, doncs si féssim 23 dividit entre 0,06... Jo això ho porto preparat.
4: Ah, crec que... menys mal, perquè jo dic, jo ara aquí ja sí que m'enganxes.
2: Crec que són tipus 360 boles així posades, pum, pum, pum,
4: fins al final.
2: I això, com que és 8, que és un terç, serien 100 i pico, 120. Per tant, serien 360 per 120, perquè això és un terç d'això.
4: Bueno, sí, però m'estàs parlant només de les línies, però així la fiques...
2: Clar, clar, no, llavors hem de fer tota la multiplicació. Tot el... 360 per 120 dona tipus, crec que era, quan era, a veure, 45.000 pilotes.
4: Que deuen ser 40.000, per lo menys. 45.000.
2: O sigui, per cobrir tota la pista, per fer una foto així xula...
4: Per cobrir la pista necessitaríem 46.000 pilotes.
2: Déu-n'hi-do, eh? Que això són, si a cada pot van 3, són tipus 20.000... 76.000 euros per omplir la pista de boles, tu.
4: No està mal. Uau.
2: Doncs, bueno, déu-n'hi-do, la de mates que t'he fet pensar.
4: No,
2: i hem fet aquí tot de coses.
4: M'agraden les mates.
2: Sí,
4: penso,
2: eh?
4: Que està relacionat amb gairebé tota la vida, les matemàtiques.
2: I, a més, una cosa molt bona és que tota l'estona anaves buscant referències de dades conegudes que tenies. Mm. O sigui, quan algú li diuen, quan és això? No es tracta de qui sap més, no és el que tu sap dir directe i ja està, perquè s'ho sap de memòria,
4: no,
2: sinó que és el que sap fer el raonament de dir, vale, doncs a veure, tants jocs, tants punts, tants cops per punt, doncs ara aquí ja ho aniríem deduint, no?
4: Jo crec que el més important de les mates és entendre, perquè al final, si tu aprens, això se t'oblida.
2: Exacte.
4: Però si tu ets capaç d'entendre què és el que estàs buscant, té molta més lògica. Llavors, penso que les mates és això. El que passa que, clar, els números molt llargs i tal...
2: Clar, no, llavors això és el de menys. Pues agafem un boli o ho portem ja calculat o
4: però està
2: o amb
4: bé, penso que per molt que avui amb el mòbil ho fas, penso que està molt bé pel teu cap que exerceixis i pensis, perquè així estàs constantment treballant i fent maquinar el teu cervell.
2: Exacte.
4: Així que soc
2: promatis. Molt bé. Doncs què, anem a fer uns
4: sí?
2: punts o què?
4: Vinga, va, anem a jugar. Vamos.
1: 1.000 cops en un partit, és que això són moltíssims moviments, o sigui, quanta concentració.
2: Ja, és que ara ens ha donat moltes dades, però anem a fer bé els càlculs. És a dir, fixem que és un partit de 3 sets.
1: Uh-huh.
2: Posem que, jo què sé, que queden 6-3, 3-6 i 6-1. Això ja són 25 jocs. Llavors, a cada joc podríem comptar, jo què sé, que fem, això ha dit, no?, entre 6 i 8 punts, sí. Que hi ha alguns jocs de... iguals avantatge, però després n'hi ha alguns que fas tot 40-0 i joc. Vull dir que en mitjana podríem agafar 7 o 8 punts per joc. I després, o sigui, això ja són tipus 200 punts en un partit. I després a cada punt ha dit que més o menys podia anar entre 5 cops o 10. Clar, si és d'aquests de... un dels punts aquests de la torna, sí. O hi ha vegades que saques i l'altre ni la torna.
1: Sí, sí, un bon saque...
2: Clar, també això s'ha d'agafar tot en mitjanes. Però bueno, si els 200 punts aquests que havíem dit i fem 5 o 10 cops, és entre 1.000 i 2.000, eh? Entre 1.000 i 2.000 vegades es dona contra la pilota amb la raqueta.
3: I afegeix tu serveis, faltes, escalfaments... Vull dir que pots posar-li pel cap baix 500 cops més.
2: Sí, sí, sí. Déu-n'hi-do. Clar, això, contra més referències tenim, més precisa és l'estimació. De fet, si anem fent aquí arrodoniments, més basta és. Però, bueno, més o menys ja seria això. I, de fet, ara, o sigui, podríem fer més... plantejar més reptes concrets quan abans estàveu dient totes les variables que s'havien de tenir en compte. De quanta distància recorren les pilotes al llarg d'un partit.
1: Clar.
2: O amb quanta força tiren. O quantes volees, o quin tant percent de volees,
1: jugador, no?
2: O de fondo hi ha. Quina velocitat pot anar la pilota en un servei? És que hi ha moltíssimes dades que et podries plantejar de voler estimar.
1: Clar, i també depèn del que haguem esmorzat, no?
2: Exacte, sí, sí, perquè tiraràs més fluix o més fort. Però, per exemple, jo què sé, quan diríeu amb el servei, per exemple?
3: Jo sí tinc la referència al cotxe conduït responsable, 120 km per hora d'autopista, posa-li 170 km per hora.
2: Sí, creus que jo sac... Bueno, jo no, però un professional sacant... La pilota va més ràpida que un cotxe per l'autopista, eh?
3: No, potser m'estic...
2: No sé, jo només et plantejo...
1: Jo crec que més ràpid.
2: Més ràpid que un cotxe.
1: Per mi sí.
2: Per tant,
1: perquè,
2: 170,
1: perquè el cotxe... O sigui, si jo estic parada i veig una autopista, els veig passar i la pilota, depèn de la velocitat que agafi, no la veig passar gairebé. Sobretot si són aquests partits de ping-pong, sabeu? O de, jo què sé, la pilota jo crec que pot anar més de pressa.
2: Sí, sí, sí. I a més no té ni fregament amb el terra.
1: Clar, és molt més lleugera.
2: Vale, doncs mira, això sí que ho podríem buscar. Perquè...
1: O sigui, si fas una foto, tu... O sigui, els radars agafen un cotxe i són una càmera de bastant mala qualitat, diguéssim.
2: Exacte.
1: I, en canvi, un fotògraf ha de tenir un objectiu bastant considerable per fer una bona foto.
2: Vale, molt bé. Aquí està passant una cosa molt interessant, també, que esteu anant a buscar referències. De fet, la Cristina, que és periodista, i això de les càmeres, o sigui, has pensat en aquesta referència que tu tens i llavors això et serveix per estimar una velocitat, que també és una cosa que és difícil d'estimar perquè no tenim tantes referències. Per tant, molt bé, molt bé. Llavors, busquem-ho.
3: Faig un ChatGPT ràpid.
2: Sí, sí.
3: Tira, i aviam què em diu, perquè aquí, clar... Hi ha moltes variables, estat físic, distància, intenció de cop...
1: Vinga, mira, diu, en un partit de tennis professional, la velocitat d'una pilota pot variar molt segons el tipus de cop, el jugador i la superfície de joc. Mm-hmm. Aquí tens unes referències aproximades. Servei masculí, sovint arriba als 190-220 km per hora.
2: Buah, pega una xapada i et surt un morat.
1: Però espera, que aquí diu que els més ràpids superen els 230, eh? Quilòmetres,
2: sí, sí,
1: per hora. El rècord oficial són 263 quilòmetres per hora aconseguit per el Sam Groth.
2: Déu-n'hi-do.
1: Després, el servei femení diu que normalment es mou entre els 170 i 190 i que els rècords estan sobre els 200. I després, cops de fons de pista...
2: Aquí ja vas més lent.
1: Sí, dius 110, 140... No, perquè clar, no.
2: Tampoc no va de dalt a baix la pilota, o sigui, sí. Ha de pujar i baixar per passar la xarxa...
1: Clar.
2: Vull dir, aquí... No serà tant. En canvi, la volea serà més.
1: Sí, o els smash, sí. Mira.
2: Quan et surt la volea?
1: De 170 a 200,
2: exacte,
1: també, sí. Són cops ràpids. Clar, també depèn de la intenció del cop, no? O sigui, si la talles o la liftes...
2: Clar, això és
1: canvia
2: diferent,
1: molt la velocitat.
2: Però si l'engaltes a pla,
1: sí.
2: O sigui, la tens ben
1: una
2: posicionada...
1: Una bona esmatxada,
2: clar,
1: tantina,
2: i a més,
1: eh?
2: Amb el cos també dones energia, sí. Vull dir que Déu-n'hi-do. Clar, doncs aquí, ara ja tenim una altra referència de cosa a 200 km per hora. O sigui... Així com en mitjana, comptant homes, dones, tal, volea... Déu-n'hi-do.
1: Sí. I si ho passem a distància, quants metres recorre la pilota?
2: Clar, cada cop pot fer entre 10 i 20 metres, perquè una pista de llarg mesura,
1: clar,
2: 23,
1: sí,
2: metres, més o menys. Doncs clar, cada vegada que va i que torna, o sigui, va i fa 20 metres, torna, fa 20 metres més. I ja ens havíem dit que hi havia com 1.000 cops, o dos, entre 1.000 i 2.000 cops, imagina't. Bueno, d'aquí podríem treure tres idees clau. De fet, la primera és que els esports són un context ideal per pensar en matemàtiques i en ciències, perquè, a més, inclouen moltes coses de mesura, d'àrees, de velocitat, ja ho heu vist, i, de fet, cada esport té les seves peculiaritats. Després, que les bones preguntes obren la porta a construir encara més referències, i avui hem trobat referències de velocitat, que això encara no ho havíem treballat mai. I després, una altra cosa que ens podem endur és que estimar bé és una habilitat que s'entrena, com el tennis, amb repetició, perquè, si us hi fixeu, ara que portem bastants capítols, ja estem molt més fluïts que els primers, i segurament vosaltres, oients, també.
3: Mira, jo la propera vegada que veig un partit de tennis portaré una llibreta per apuntar-me els cops.
1: Mira, això estaria un bon exercici de mates en directe.
2: I recordeu, les matemàtiques no són només càlcul, eh? Són mirada, i les bones estimacions comencen mirant bé.
1: Això ha estat tot per avui. Us esperem al proper capítol de...
5: Estimem les mates, un podcast que et farà deixar d'odiar les matemàtiques. Bring the heat, the heat.
6: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.

0: Són les 6 del matí.
1: Informatiu migdia.
2: L'empresa rubinenca Robinhood ha rebut un dels 7 reconeixements a la innovació de la patronal Pimec Vallès Occidental.
3: La decisió de tancar l'aparcament municipal de la plaça Salvador a Llende a partir de l'1 d'agost la va prendre directament l'alcaldessa Ana Maria Martínez per seguretat.
4: L'Ajuntament de Rubí organitza el pròxim 15 de setembre una nova sessió d'acollida per a persones nouvingudes.
1: Informatiu vespre.
5: Un camió de repartiment de menjar va cremar dissabte al carrer Pau Claris, al centre davant del supermercat Condis, just abans d'obrir la botiga.
1: Tot allò que has de saber sobre la teva ciutat ho trobaràs a la 99.7 de la FM i a radiorubí.cat.

0: Jo vull tornar a repetir la nostra identificatiu per l'Instagram, @cruïlla_europa2.0. És que avui l'inaugurem,
1: sí,
0: aquest contacte.
1: Teníem una antiga. Una...
0: I en tenia una altra i ara aquest.
1: I bueno. També...
0: Només ens queden...
1: Sí, és una... però és que és curiós perquè al Cisco també li agraden molt els Beatles, no?
2: Clar.
1: I els Beatles van tocar l'any 65, que és l'únic cop que ho han fet, a la plaça Monumental.
2: Exacte.
1: De toros de Barcelona, el concert, l'any 65.
0: Molt bé, Pere, si podem escoltar els Beatles una miqueta? Sí.

0: programa bastant farcit, aquest.
1: Farcit i una mica desordenat.
0: Sí, sí, hem parlat de les Beatles.
2: No, s'ha ordenat mucho.
0: No sé, ja per anar acabant, com veus tu el futur així de Cuba una mica? Veus amb ressentiment? Tens familiars allà?
2: Sí, claro, tengo familiares en Cuba, tengo hermanos que...
1: Has d'anar de pressa.
2: Sí, familiares en Cuba, y yo creo que el futuro de Cuba hoy mismo, hoy, con las noticias que tenemos, es bastante negro si se cumplen las predicciones que hay, al menos en mi criterio. No creo que vaya a cambiar mucho las cosas. Yo creo que pueden ir a peor con Donald Trump. En primera, es un presidente condenado con 34 cargos. O sea, no estamos hablando, no estamos especulando sobre un presidente. Estamos especulando sobre el propio Tribunal Supremo de Estados Unidos, que lo condenó con 34 cargos, aunque no cumplió. Y yo creo que el futuro, a mí no me gusta ese futuro. ¿Quiero un cambio en Cuba? Por supuesto. Pero ese futuro con Trump, a mí particularmente no me gusta.
0: I deixa'm ja puntualitzar que a mi em fa molta ràbia com, per exemple, van youtubers, ara que estan de moda, tants youtubers que van com a adultcorar o a blanquejar
2: totalmente
0: aquesta imatge i només et mostren com una Cuba que, mira que guai, que hi ha els cotxes aquests dels anys 50, no? I tot això, i com aliens, no?, a tot el que passa, perquè, bueno, també van a la capital i, bueno, suposo que deuen
2: veure.
0: I, clar, ja van al luxe, no?
1: Molt bé, doncs fins aquí. Dir-vos que la setmana vinent no hi haurà Cruïlla d'Europa per ser festa local i que després ens acomiadarem en explicant, en la mesura de les nostres possibilitats, la visita del Papa a l'Estat espanyol i més concretament aquí a Catalunya. I
0: perquè la Sagrada Família ha estat declarada l'església més alta del món, eh?
2: Sí.
1: I ell... sí, també donarem alguns consells pels que vulguin veure l'eclipsi, però això ja serà els últims programes d'aquesta temporada. D'acord? Moltes gràcies.
3: Gràcies, Toni.
1: Gràcies, Toni, per haver estat aquí.
4: Gràcies a vosaltres.
1: I gràcies, Arsenio. I demanem a la gent que es llegeixi el llibre d'en Cisco Betancourt i sabran millor a quin país estan.
2: En català i en castellà.
1: En català i en castellà.
0: On el poden comprar?
2: En Amazon.
1: En Amazon, ara avui dia tot és així, però sobretot a les llibreries.
2: A les llibreries.
1: Que és el més important. I Mataró en tenim, doncs, cap allà.
0: Adéu, que vagi bé. Adéu.

0: trobarem a la Rambla, a la Rambla 54.
1: Fes-la diferent, aquesta última. Així, amb una mica d'alegria.
0: Alegria.
1: Vinga, va, som-hi.
0: Dai, dai, Gico.
2: Què podem dir més?
3: És que no sé de què se tracta.
2: És un programa de coses xules.
0: Aneu a punt d'escoltar un meravellós programa de ràdio.
4: Jo escolto Ràdio 54 a la meva ràdio del poble.
5: De dilluns a divendres, de 4 a 5 de la tarda, a la teva ràdio local.
1: Estupendo.
6: 7 ciutats, 7 emissores i una manera compartida d'explicar el territori. Des de Sant Cugat, Rubí, Terrassa, Sabadell, Badalona, Castellà i el Prat. Això és Connectats.
1: Hola, Connectats. Soc la Carme Reverte i us espero de dilluns a divendres a les 5 de la tarda a la vostra emissora local.

0: Hola, què tal? Com esteu? Des de Ràdio Martorell i per la xarxa us oferim tot seguit un programa de 25 minuts de durada dedicat a l'excursionisme, al senderisme i als viatges. Portem per nom Sendes i avui assolim l'episodi número 557. Com sempre, presentem tres continguts que us poden servir d'ajuda a l'hora de planificar el vostre temps de lleure. Els tres continguts del dia són aquests. A l'entrada de Santa Eugènia de Berga, a prop de Vic, la família Arumí Isern va construir fa més d'una desena d'anys un edifici que acull una de les exposicions de trens en miniatura i maquetes ferroviàries més importants d'Europa. Més de 3.000 màquines i 7.000 vagons, a més d'altres col·leccions. És el màgic món del tren. Avui en parlem amb el seu ideòleg, en Josep Arumí. La rectoria de Gutmar, el Clot de les Ànimes, el Toll del Xuclador, el Paratge de les Forques... Topònims suggerents, oi que sí? Doncs tots estan units per una ruta que va de Sant Pedor a Callús, al Bages. Una caminada que ens presenta el Xavi Tió a la secció de senderisme, que, com sabeu, és l'equador del programa. Segon capítol del viatge a Xile que van fer la Conxita Terruell i la Rosa Pi. Un segon episodi que ens teletransportarà cap a paratges d'una bellesa excepcional al desert d'Atacama. Roques vermelles, mines de sal, llacunes d'aigua turquesa i guèisers a 4.000 metres d'altitud. No us ho perdeu. Posem fil a l'agulla i comencem. Ens acompanyeu? Doncs va, que marxem. Anem a fer una incursió al món del tren. Primer, imagineu per un moment que sou a bord d'un tren que circula per la maltractada línia R3 de l'Hospitalet a Puigcerdà, la popular línia de la Tor de Querol. Just abans d'arribar a Vic, si mirem cap a la dreta, veurem de lluny Santa Eugènia de Berga, un poble que no té estació de ferrocarril. Ni falta que li fa. De trens a Santa Eugènia en van ben servits. De miniatura, això sí. Perquè a Santa Eugènia de Berga hi ha una de les majors col·leccions de trens en miniatura de tota Europa. Un edifici de planta baixa i dos pisos amb més de 1.000 metres quadrats plens de ferrocarrils en miniatura, maquetes i decorats i moltes col·leccions més. Aquest museu a col·lecció de trens en miniatura es coneix com el màgic món del tren i és possible gràcies a l'afició a les miniatures de tren del seu propietari, en Josep Arumí Bou. Una passió que en Josep ha compartit amb la seva dona, la Maria Àngels Isern, i els seus fills, Albert i Guillem. La bogeria pels trens en miniatura se li va despertar de petit al Josep quan el seu pare li va regalar un trenet a piles. Però havia quedat aparcada un bon temps fins que va néixer el seu fill gran, l'Albert.
1: Cap de dos mesos d'haver nascut, li vaig anar a comprar un tren per mi. No sé si m'has entès. Em feia tanta il·lusió tenir un nen per comprar-li un tren per jugar jo. I així es va començar. Era l'excusa, doncs, de poder dir, bueno, ara com que ja tinc un fill, ja puc comprar-li un tren. És com aquest que diu, i m'agrada molt l'escolèstic, li vaig comprar un cotxe jo del meu fill. Però no se'l compra pel seu fill, els compra per ell, perquè ell compra els que li agrada. És una mica l'afició que portes a dintre i per no dir jo m'ho compro per mi, doncs representa que ho compres pels altres, però realment és per tu.
0: I d'aquell primer tren comprat s'ha passat a les actuals 3.000 màquines i 7.000 vagons en miniatura, rèpliques de trens d'arreu del planeta.
1: Comptant tota la col·lecció de màquines i de vagons, hi ha més de 3.000 màquines i més de 7.000 vagons. Pensa que és una de les millors col·leccions d'Europa, i quan parlem d'Europa parlem de tot el món. Tothom en diu, tio, però d'on t'ho has tret tot això? Però és que ara hi ha una cosa, també, que actualment moltes famílies en donen els trencs als avis, perquè els fills ja no hi juguen i els nets ja volen mòbil o iPad. Llavors, què en fem dels trencs de l'avi? Doncs mira, portem-nos el màgic món del tren. Pensa que tinc una col·lecció de trencs a escala era que mai no hagués pensat tenir 100 màquines d'escala N i 300 vagons d'escala N.
0: D'una banda, doncs, les donacions que li han fet els particulars, però una gran part dels continguts del màgic món del tren prové dels trenets de la marca Marklin que anava comprant en Josep a la Joguina Rovira, a Vic, i sobretot, sobretot, arran dels viatges familiars per gran part de l'Europa Occidental.
1: Després que havien nascut la canalla, vàrem estar 22 anys voltant amb autocaravana per Europa. Què passava? Doncs quan arribava un poble a la ciutat i el deia als nens. Bueno, macos, què fem? Anem a veure iglesias i monuments o anem a buscar botigues de trens? I els nens em deien, no, papa, anem a buscar botigues de trens. Saps per quina raó? perquè comprava trencs per l'Albert, trencs per en Guillem, trencs per la Maria Àngels, la meva dona, i trencs per mi. Llavors, d'aquesta manera, amb aquests anys voltant per tota Europa, hem fet aquesta gran col·lecció.
0: Primer, en Josep Arumí anava acumulant les miniatures a casa i les ensenyava als clients del restaurant havent dinat. Molts li suggerien que muntés una exposició o un museu. I en Josep fins i tot va arribar a somiar-lo. I de vegades, els somnis es fan realitat. La família Arumí havia adquirit un terreny al davant del restaurant i pels vols del 2013 hi va edificar.
1: Van fer l'edifici, van posar tota la col·lecció de trencs, van començar per la planta baixa i la primera planta, i a baix hi havia tota la col·lecció de trencs de Märklin, i la primera planta hi havia aquesta gran maqueta de Märklin. Llavors, amb els anys, doncs mira, els dies que no venia gent, anàvem a treballar a la segona planta perquè fèiem una maqueta d'escala 1.32. I allà hi anàvem a treballar amb el Josep Maria i la Dolors, que són les persones que m'han ajudat, i anàvem a fer la maqueta.
0: I precisament aquesta maqueta, escala 1.32, és per al Josep una de les joies de la corona. Podríem dir que gairebé la seva favorita.
1: Són les grosses, les d'escala 1.32, perquè fan totes les freses, fan fum, veus el moviment de les rodes, és que és impressionant. Jo és que m'agrada molt, que és la maqueta de la segona planta. Com que tampoc n'hi ha tant, maqueta de la segona planta d'escala 1.32 quasi més inexistent. Pensa que és la més gran d'Europa interior. Per què? Perquè normalment aquest tren és un tren de jardí, un tren d'exterior. Jo sempre els vull viscure per terra, i en canvi nosaltres ho tenim... Una supermaqueta amb una planta de més de 600 metres quadrats.
0: El màgic món del tren acull, com explica en Josep, els dos principals sistemes per jugar els trens en miniatura i totes les marques.
1: A dalt, a la segona planta, tenim una gran col·lecció de trens d'escala HO, però és del sistema Märklin, és del sistema de corrent continu a dos carrils. O sigui, a la planta baixa hi ha tota una gran col·lecció de Märklin i de HAK, que és el sistema de Märklin. I a la segona planta hi ha una gran col·lecció de Fleischmann, Rocco, Juef, Lima, Lilliput, totes les altres marques menys Märklin & HAK. Per això tenim aquesta gran exposició, perquè tenim dues grans col·leccions dels dos sistemes que es fan servir per jugar al sistema de tren.
0: Aquest museu particular, situat al cor d'Osona, és, com explica el seu propietari, com entrar en un món màgic. Sobretot perquè a la primera i a la segona plantes, els trenets en miniatura, les màquines i els vagons, s'envolten de tot un decorat amb les reproduccions de vies, catenàries, estacions, edificacions, ciutats i paisatges d'arreu del món. Una immensa maqueta composada per peces que en Josep i la seva família adquirien com a record de cada viatge.
1: Hi ha tots els records dels viatges que nosaltres havíem fet voltant per Europa. Des d'Honor de Galícia, a l'Ocio Madrelló de Madrid, a l'Arc de Triomf de París, la Sagrada Família de Barcelona, hi ha una església de Noruega, hi ha estàtua de Helsinki, hi ha el gos del Buckingham de Bilbao, hi ha Nelson del Trafalgar Square de Londres, hi ha una mà d'imatges de tota Europa, però està tot barrejat. És un somni. Un dia m'ho vaig anar a dormir i quan em vaig despertar havia somiat tot això, i va ser... com vaig començar a dissenyar-ho. Seria no un Catalunya miniatura, seria un màgic món del món en miniatura.
0: Bé, doncs sigui màgic món del món o màgic món del tren, té tres plantes i una superfície que supera els 1.000 metres quadrats d'exposició. Però a més dels trenets i les maquetes, a la planta baixa el visitant hi trobarà un munt de col·leccions d'altres temàtiques. De camions, autobusos, diorames, gegants en miniatura, maquetes de Playmobil, casetes de nines i una col·lecció que és ben especial.
1: Estic tan de sort, perquè la gent m'estima molt, eh? Això t'ho tinc de dir la veritat. Tenim una de les millors col·leccions de soldadets de plom d'Espanya. N'hi ha més de 10.000. Per què? Perquè el senyor Joan Rovira de Sant Cugat va venir al màgic món del tren. Li va agradar tant que abans de marxar em diu: Josep, et faré un regal. Dic: a mi, si no ens coneixem de res, diu, és igual. Jo sóc viudo, no tinc fills i estic envoltat de soldats. Jo no sé on anirà a parar. I tinc 93 anys. I he vingut aquí... I quan he vist tot això, he pensat, és la meva il·lusió, portar els soldadets aquí perquè la gent que vingui aquí al màgic món del tren gaudeixi de la meva col·lecció.
0: I quan podeu visitar el màgic món del tren a Santa Eugènia de Berga? Doncs els dimecres, dijous i divendres, a partir de les 10 del matí, tenint en compte que una hora més tard, a les 11, s'engeguen les màquines de la primera planta i el visitant hi veurà circular 69 trenets abans d'acabar la visita a la maqueta 1.32 de la segona planta. Pel que fa als caps de setmana, dissabtes i diumenges fan dos passis, a les 11 del matí i a 4:45 de la tarda. Per grups petits de visitants no cal contactar ni reservar plaça amb antelació, però en Josep recomana, en el cas de grups grans, trucar abans. El contacte el trobareu a les seves xarxes de Facebook i d'Instagram. El preu és de 9 euros l'entrada general, 8 per persones jubilades i 6 pels estudiants.

0: sendes.
1: Doncs vinga, anem amb la secció de senderisme del programa, una secció en la que moltes vegades doncs, tenim alguna dèria, algun costum, alguna tradició. Xavi, tio, què tal com estem?
2: Ah, Maria, Déu vos guard.
1: I últimament anem? La tradició que tenim és anar a caminar pel Bages. Ves quina cosa.
2: Continuarem fent propostes per descobrir aquestes raconades desconegudes que tenim al nostre país. En aquest cas, un rere país, aquests entorns que queden fora de les carreteres principals.
1: On anem avui?
2: Si la setmana passada parlàvem de Castelltallat, accedint-hi des de Claret dels Cavallers, ens quedem, com bé deies, altra vegada al Bages per anar a una zona que uneix dos eixos de comunicació importants com són l'eix del Llobregat i l'eix del Cardener. Us proposo una caminada fàcil que uneix els pobles veïns de Sant Padó i Callús. El que farem és si anirem per l'antic camí de Callús i retornarem per les valls, seguint pistes i camins sense gaire senyalització, amb alguns corriols que no estan ressenyats al mapa, però que són de bon fer. De Sant Padó el que farem serà passant per antigues cases de pagès i els grans plans de la Tosa, anirem fins a la rectoria de Gutmar, al costat de l'església de Sant Sadurní, el cementiri i el castell de Callús, i al tornar anirem a passar pel Clot de les Ànimes, o Forat de les Ànimes, el Toll de Xuclador, les Valls i el Paratge de les Forques, arran de Sant Padó.
1: Molt bé, doncs aquesta és la zona que avui recorrerem. I per on anem a començar?
2: Doncs anem a començar a caminar a Sant Padó, el paratge conegut com la Serreta, a l'extrem oest del poble. Sortim de la Ronda de Sant Pere, on acaba el tram urbanitzat i s'ajunta amb el carrer Pons Grau, i hi podem accedir directament des de la carretera de Sant Padó a Callús. Comencem a caminar cap a Ponent per l'antic camí de Callús, passem entre un parell de petites granges i anem baixant suau per la zona coneguda com els Pons Grau, a traspassar un torrentet vora la carretera de Callús. D'aquí comencem a pujar després suau per terreny obert i cap al nord veiem les darreres cases del Mirador de Montserrat. És una urbanització propera. El terreny és planer, amb camps de conreu a banda i banda. Deixem per l'esquerra el camí que anava cap a Sant Martí de Torroella, és un barri als afores de Callús. I quan creuem el torrent del Mas, amb els masos de Cal Pic, Cala Petita i més enllà Cal Arola, també a tota la nostra esquerra, aquí entrem a l'antic terme de Sant Martí de Torroella, el que és avui el terme de Sant Joan de Vilatorrada. Aturonat, a mà dreta veiem el Mas Vilaclara i poc més enllà, arran de camí, Cal Piquet, unes granges al costat. Comencem a davallar, entrem al bosc, fins a desembocar a la Riera de Vallverd, just al punt més baix de tot l'itinerari. Creuem la riera i comencem a remuntar-la pel marge dret i al poc tenim vistes de Cal Filosa al davant. És un mas situat sobre un espadat entre les rieres de Vallverd i el torrent de Cal Candela, també amb granges al costat. A partir d'aquí ens posem pel gran pla de la Tosa, ens ajuntem amb el camí de Callús a Vila de Lleva i ja tenim davant la Tosa, o Cal Tosa, una masia imponent de grans finestrals, totalment restaurada, documentada des del 1211 i actualment propietari d'un empresari vallesà que l'ha dedicat a la cria de cavalls. Passem tot a la finca i pel camí asfaltat d'accés anem baixant cap a la propera carretera de Súria, però poc abans d'arribar-hi la deixem per agafar per la dreta, una pista que s'endinsa en una pineda, i ens comença a remuntar cap a unes antigues feixes abandonades amb vistes cap al Cardener i les petites colònies industrials de la part nord de Callús. Passem al camp del Puigverd i anem a sortir a la pista asfaltada que ens mena de seguida a la rectoria de Gutmar, que era l'antiga església parroquial de Callús, on hi ha l'església de Sant Sadurní al costat, molt reformada, i el cementiri al davant. L'edifici va quedar desacralitzat, va servir de presó a la Guerra Civil i després de diversos usos, el 2004 el va comprar el banquer Josep Oliu, que després de rehabilitar-lo el va destinar a esdeveniments socials i culturals. I a la vora de tots aquests edificis tenim el castell de Callús, aturonat sobre el Cardener, petitó, molt enderrocat, amb una torre cilíndrica al mig, dins d'un tancat metàl·lic que ens impedeix la visita. Podem fer un cop d'ull al cementiri, això sí, i deixem tot aquest lloc reculant un tros de camí fins al camp del Puigverd, i ara agafem un camí que s'enfila fins al capdamunt d'un petit serrat boscós amb vistes sobre la gran finca de la Tosa. El camí ens porta a una pista que de seguida va traspassar el torrent de Cal Candela, on, molt a tocar, ens desviem en un no-res per anar a veure la barraca del Bosc Gran, una cabana de pedra seca molt ben conservada I després comencem a resseguir el torrent avall, just al Clot de les Ànimes. És un gorg que no veiem, una barrancada que ens queda enclotada sota nostra, tota inundada de vegetació ufanosa. I l'itinerari ens du ara per trams de corriol i pista fins al Toll del Xuclador, és un toll molt gran, sota un salt de la riera de Vallverd, també envoltat de joncs i vegetació de ribera, entre espadats, en un racó realment bonic. D'aquí fem una amarrada per anar a traspassar un torrent i per l'altra marge assolim la Carena de les Valls, deixem l'enrunat Mas de les Valls i per la Solana de Vallbona, entre camps de conreu, anem a sortir de nou a la urbanització El Mirador de Montserrat. Fem un tros de carrer o pels carrers i per l'accés a la urbanització anem baixant cap a Santpedor, on arribem després de fer drecera pel paratge de les Forques. És el lloc on antigament rebien el càstig els condemnats a la pena capital.
1: Doncs bé, aquesta és la proposta del dia d'avui. Com sempre, anem a fer la fitxa tècnica, que comencem amb la distància recorreguda.
2: Doncs estem parlant de 15,4 quilòmetres.
1: Desnivell.
2: 320 metres de desnivell acumulat.
1: Temps.
2: 5 horetes, xinoixano, per anar contemplant tots els llocs interessants per on passarem.
1: Grau de dificultat de l'1 al 5.
2: Posem-hi un 9,5 sobre 5.
1: Referències a internet.
2: Doncs a internet trobareu la proposta d'avui a Wikiloc, amb el nom Santpedor-Castell de Callús, d'un usuari molt interessant que ja hem seguit un munt de vegades, que es diu Toni Planes.
1: Doncs gràcies, Xavi, fins al proper programa.
2: Salut i república.
0: 100. Hola, sóc Conxita Teruell Llong. Us parlaré de Xile a través del llibre Viatge a l'ànima xilena.
3: Sóc Rosa Pimas Vidal. Us parlaré del viatge i dels meus contes publicats en aquest llibre de Xile.
1: El desert d'Atacama és una de les tres principals destinacions turístiques a Xile. Situada al nord, a prop del tròpic de Capricorn, és considerat el desert més àrid del món i en alguns dels seus més de 100.000 quilòmetres quadrats només hi ha algun plugim en dècades. Això sí, els deserts poden ser llocs de gran bellesa. La Conxita i la Rosa ho demostren tot seguit. En els propers minuts farem un passeig entre llacs d'aigua turquesa, guèisers, roques vermelloses, saladars i volcans. Tot queda recollit al llibre Viatge a l'ànima xilena de Tuxita Edicions. I també ens havia quedat en el tinter un darrer contingut de la primera fase del viatge amb el que iniciem el recorregut d'avui als Quaderns del Viatger.
0: Puerto Montt és el final de la ruta amb la Blanca i el Jorge. Passegem pel mercat d'Angelmó de Puerto Montt, tot un món de sabors i tradicions. Naveguem pel canal de Tenglo, l'últim trajecte abans de la nostra partida. Puerto Montt ens acomiada amb el seu ritme mariner, on naveguen vaixells que crien alevins de salmó. Al costat de la barca, els llops marins suren entre les onades, juganers i àgils. El vent m'acaricia la cara i amb ell arriben les imatges de tota la ruta dels llacs. Els paisatges, els pobles carregats d'història i els sabors. Aquesta ruta ha estat una experiència compartida, un descobriment que ens ha unit encara més. Ens acomiadem de la Blanca i el Jorge, que amb la seva generositat ens han mostrat Xile d'una manera tan càlida que ens hem sentit com si també fos casa nostra. Ara fem la segona part del viatge, que anem a visitar el desert d'Atacama, i anem la Rosa i jo. El primer que anem és al Valle de l'Arcoiris, que ens envolta un paisatge de colors canviants. Creuar la serralada de la Sal i la serralada d'Omeico per endinsar-nos en un paisatge màgic en què els turons es tenyeixen de tons terra, cafè, vermellosos, verds, blancs i grocs, combinant-se amb les sals cristal·litzades i el blau intens del cel. Des del parc Rio Grande seguim cap a Hierbas Buenas, on els atacamenys van deixar petroglifs que narren històries ancestrals.
3: El Valle de la Luna desplega un paisatge d'un altre món entre els turons esmolats de la serralada de la Sal, amb la mina de Sal Victòria, les Tres Maries i la majestuosa Duna Mayor. Caminant per aquest escenari geològic, ens sentim com si trepitgéssim la superfície lunar. A mesura que la tarda avança, la serralada dels Andes i els seus volcans es retallen a l'horitzó, mentre el desert es pinta de tons daurats i vermells. L'espectacle esdevé encara més colpidor quan, darrere dels Andes, una tempesta elèctrica il·lumina el cel amb llamps que es reflecteixen en l'aridesa del paisatge. L'instant culmina amb l'aparició inesperada de l'arc de Sant Martí. És un moment de pura màgia, una experiència única, perquè en aquestes terres només plou 10 dies l'any i vam tenir la sort d'anar-hi doncs, aquests dies de pluja i humitat.
0: Les Piedras Rojas ens regala un paisatge de somni, on el vermell intens de les roques, producte de l'oxidació del ferro, contrasta amb el blau turquesa de les llacunes i el blanc immaculat dels Andes. El camí fins aquí ha estat un espectacle en si mateix. Hem travessat la Laguna Xaxa, en què els flamencs rosats es reflecteixen en aigües cristal·lines, i hem contemplat les llacunes Miscanti i Miñiques, envoltades per volcans majestuosos. A mesura que descendim cap a la llacuna salada, la natura crea un escenari d'una energia i una bellesa desbordants.
3: El Valle Fito i les llacunes de Valtinache, que formen un paisatge idíl·lic, on 7 llacunes d'aigües cristal·lines i turqueses contrasten amb el blanc de la sal enmig de l'aridesa del desert. La seva alta concentració de sal permet flotar sense esforç si t'enfonses en un d'aquests llacs. Entre aquests paratges descansa el bus màgic, un antic autobús abandonat que antigament transportava miners cap a les salines des de Calama i San Pedro, però que, en espatllar-se, es va convertir en un refugi d'ombra i descans quan sortien de la mina. Les formacions lunars, els cristalls de sal brillants i les dunes majestuoses del Valle Fito ens han brindat una connexió amb la immensitat d'aquests paisatges.
0: Els Geysers del Tatió ens ofereixen un espectacle impressionant. Estan situats a 4.320 metres d'altitud en els Andes del nord de Xile, envoltats de boira, fred intens a primera hora. El camp geotèrmic es desperta amb fumaroles que s'alcen enmig del silenci de la muntanya. A mesura que avança el matí, la boira es dissipa i el sol il·lumina el vapor. Ara, sota un cel clar i amb els Andes nevats al fons, sembla increïble el canvi viscut, d'un ambient gèlid i misteriós, a una escena lluminosa i amb molta energia. L'experiència ha estat gairebé irreal, com si haguéssim viatjat entre mons oposats, de la foscor a la llum, del gel a la calor, del misteri a la plenitud.
3: El segon conte és ubicat al desert d'Atacama amb el títol La vicunya emancipada. Soc la vicunya lliure, així m'anomena sempre la meva mare. Avui em sento estrany en aquest terreny tan diferent on he nascut. Tinc un any de vida i acabo d'independitzar-me dels pares. En acomiadar-me, la mare m'ha fet una abraçada amb tant de caliu que encara sento l'escalf a la pell i no puc deixar de pensar en ella. El pare, en canvi, m'ha colpit amb les seves paraules, consells i més consells. No deixis mai la bandada, obeeix el mascle, atenta als senyals del vent. Però també m'ha fet una bona abraçada. Hem caminat tot el matí, 6 femelles i el mascle, el Marcial. He anat coneixent les meves companyes, algunes són més grans que jo, però encara no han tingut cap fill. Altres són més o menys de la meva edat. Parlant del menjar amb una de les companyes, que es diu Maria, li he explicat el secret del meu pla de sortir de la bandada, perquè amb el Marcial no ens hi entenem. Amb rapidesa m'ha dit que li agrada la idea i vol venir amb mi. Ella és una mica més gran que jo. Ho he estat rumiant i he arribat a la conclusió que ens en sortirem millor si som dues, així que ho preparem juntes. Aconseguiran sobreviure a la seva aventura? Cal comprar el llibre i llegir el conte sencer.
1: Punt i final. Esperem haver-vos distret i transportat per una estona a algunes d'aquestes destinacions de les que us hem parlat. L'Andreu Ortega ha estat al control de so, el Xavi Tió a la redacció i us saluda des de l'edició i presentació servidor de vosaltres, en Jaume Monés. Seguiu-nos al podcast de Ràdio Martorell, que trobareu al web martorelldigital.cat. Nosaltres tornem la setmana vinent amb molts més llocs per descobrir. Salut i que tingueu una molt bona ruta.
4: Continguts en xarxa.

0: Toni, ja ho tenim tot a punt?
1: Jo sí.
0: Els micros?
1: Preparats.
0: Les notícies?
1: També.
0: I tu?
1: Jo què?
0: Tu també estàs preparat per al Rubí al dia?
1: Home, ja era hora que em presentessis.
0: Doncs sí, aquesta temporada el Rubí al dia estrena Company de viatge.
1: I venim amb més actualitat, més veus, més continguts...
0: I tot allò que passa, Rubí?
1: Durant 3 hores.
0: De 9 a 12 del migdia.
1: Així que ja ho saps.
0: Tornem.
1: Torna al Rubí al dia.
2: Rubí al dia, amb Pamela Martínez i Toni Bravo. De dilluns a divendres, de 9 a 12 del matí, a Ràdio Rubí.
0: Per saber què passa, per entendre què passa.
3: I és on comença tot el periple que han de fer els usuaris de...
4: Sí que aquesta és la situació, una distància de poc més de 2 metres a la vorera.
5: Estamos ante algo que Israel lleva preparando más de 50.
6: I la gent, al final, el que vol és poder viatjar amb seguretat i amb qualitat. I això, ara mateix, no està passant.
7: Al Notícies en Xarxa t'expliquem tot el que necessites saber. Tota la informació, de prop, amb la veu dels protagonistes.
8: Notícies en Xarxa. La informació més propera des de les 7 del matí a la teva ràdio local.
9: Els diumenges a Ràdio Rubí sintonitza ara i sempre de 10 a 11 del matí.
10: 7 ciutats, 7 emissores i una manera compartida d'explicar el territori. Des de Sant Cugat, Rubí, Terrassa, Sabadell, Badalona, Castellà i el Prat. Això és Connectats.
11: Hola, Connectats. Soc la Carme Reverte i us espero de dilluns a divendres a les 5 de la tarda a la vostra emissora local.

Sardanes d'autor, un programa que vol apropar-nos l'obra d'un autor determinat. Sardanes d'autor, un espai realitzat per Josep Puigventós amb la col·laboració del Foment de la Sardana de Rubí.

Salutacions cordials i sigueu benvinguts un dia més al programa Sardanes d'Autor. Avui amb en Martí Delgado i Pont. I la primera sardana que escoltarem d'en Martí Delgado és la que porta per títol d'Avis a Netes i ens la interpreta a les cobles, Mongrins i Principal del Llobregat.

per les cobles, Montgrins i Principal del Llobregat, acabem d'escoltar la sardana d'Avis a Netes, d'en Martí, Delgado i Pont. Martí Delgado i Pont neix a Cerdanyola del Vallès el 8 d'abril de l'any 2002. És un jove violinista, compositor i arranjador vinculat estretament al món de la música clàssica, contemporània i la música per a cobla. Inicia els estudis de violí als 6 anys a l'Escola de Música de Santa Maria de Blanes amb Tatiana Kleiner i continua la seva formació al Conservatori de Badalona, on cursa el grau professional sota la tutela de Marta García. Paral·lelament, amplia els seus coneixements en composició i piano amb el seu pare, Agustí Delgado. L'any 2020 ingressa a l'ESMUC per estudiar composició amb en Bernat Vivancos, formació que segueix durant 2 anys fins que el 2022 inicia els estudis de violí clàssic i contemporani amb en Kai Gleusten, al mateix centre. També ha aprofundit en la composició i instrumentació per a cobla amb en Francesc Assú i en el piano i l'harmonia de jazz amb en Xavier Dotres. I la següent sardana que escoltarem d'en Martí Delgado és la que porta per títol Nortengà i ens la interpreta la cobla, la Principal del Llobregat.

En interpretació de la cobla La Principal del Llobregat, acabem d'escoltar la sardana Nord Enllà d'en Martí, Delgado i Pont. Martí Delgado i Pont s'ha format en composició i instrumentació per a cobla. L'any 2023 va ser el guanyador del primer concurs de composició Mirant el cel de Sabadell amb motiu del 75è aniversari de l'entitat, amb la sardana Nord Enllà. I la seva sardana País d'Atzur i d'Or el va portar a ser triat com a primer finalista en la categoria musical jove dels Premis Preludi 2025, essent també la guanyadora del primer premi del segon concurs de composició Mirant el cel. És autor també de la sardana per a dues cobles d'Avis Anetes, estrenada el 21 de desembre de 2025 en el 55è Concertàs de Nadal de Calella i dedicada als 75 anys de l'agrupació sardanista de Calella. L'any 2023 va realitzar els nous arranjaments de la música original de mossèn Joan Batlle per a la tradicional representació nadalenca de Pastors i Pastoretes de Blanes. I escoltem ara per la cobla La Principal del Llobregat, País d'Atzur i d'Or, de Martí Delgado i Pont.

Del jove compositor Martí Delgado i Pont acabem d'escoltar la seva sardana País d'Atzur i d'Or, interpretada per la cobla La Principal del Llobregat. Martí Delgado i Pont ha col·laborat en diversos formats de música de cambra i recitals, destacant el seu concert de piano i violí al costat de David Quintana al monestir de Sant Llorenç, dins del festival Arts per la Vida. I acabarem els sardanes d'autor d'avui que hem dedicat a Martí Delgado i Pont, tot escoltant a la cobla Montgrins, interpretant Vora el mar i dansa, dos moviments de la suite del solstici, suite en tres moviments, Vora el mar, nocturn i dansa.

per la Cobla Montgrins acabem d'escoltar dos moviments, Vora el mar i dansa, de la suite del solstici de Martí, Delgado i Pont. I fins aquí ha estat els sardanes d'autor d'avui que hem dedicat a Martí, Delgado i Pont. Res més, en nom de Ràdio Rubí i del qui us parla, en Josep Puigventós, agraïm l'atenció que ens heu dispensat i ens acomiadem fins la setmana que ve. Fins aleshores, adeu-siau i molt bon dia.

0: Sardanes d'autor, cada dissabte a 8:45 del matí a Ràdio Rubí.
1: Ara i sempre, les ballades, les sardanes, els aplecs, l'informació sardanista, cada diumenge a Ràdio Rubí, de 10 a 11 del matí, amb Josep Puigventós.

0: Sempre al teu costat. Notícies en xarxa.
1: Són les 9, us parla Eduard París. Protecció Civil activa l'alerta del pla Procicat per calor intensa davant un episodi que s'allargarà durant tot el cap de setmana. Les comarques amb més probabilitat de superar el llindar d'aquesta calor són el Priorat del Segrià i la Ribera d'Ebre, segons informa el Servei Meteorològic de Catalunya. I avui la calor s'estendrà de forma generalitzada a tot el territori. En aquest sentit, els agents rurals també activen avui el nivell 4 del pla Alfa per perill extrem d'incendi a 34 municipis de 10 comarques. Són l'Alt

0: Camp, l'Alt Penedès, l'Alt Urgell, l'Anoia, la Conca de Barberà, les Garrigues, la Noguera, la Segarra, el Solsonès i la Terra Alta. El nivell 3 d'aquest pla alfa per perill alt d'incendi també s'activa a 356 municipis de 32 comarques. I en successos, el jutjat de Guàrdia de Badalona ha decretat llibertat amb mesures cautelars per a la mare del nadó trobat mort dimecres dins d'una bossa de plàstic a l'escala d'un edifici del carrer Llevant del barri de la Mina, Sant Adrià del Besòs. La dona ha estat detinguda aquest passat dijous i ahir ja va passar a disposició judicial. La magistrada li ha retirat el passaport, li prohibeix sortir del territori i li imposa compareixences periòdiques al jutjat. I més successos, els pares del nadó trobat mort a Santa Bàrbara, al Montsià, ingressaran a la presó de manera preventiva per ordre del jutge que instrueix el cas. La titular de la plaça 2 d'Amposta ha acordat aquest divendres privació de llibertat comunicada i sense fiança per als dos detinguts. La parella va ser detinguda dimecres a València i després que prestessin declaració davant del jutjat, les restes del nadó es van trobar dijous al domicili familiar. La causa queda oberta per presumpte delicte d'homicidi, per abandonament de menors i també per maltractament animal. A banda de la presó, el jutge també ha acordat retirar-los la pàtria potestat dels altres fills que tenen en comú. I en plana política, la consellera d'Economia, Alícia Romero, ha instat el grup de Junts al Congrés a esmenar el nou finançament durant el tràmit parlamentari per, segons diu, no perdre la finestra d'oportunitat. En declaracions a Catalunya Ràdio aquest matí, Romero ha dit a la formació de Míriam Nogueras que no se sap si aquesta oportunitat encara hi serà d'aquí a un any. I en aquest sentit, la consellera espera que el govern espanyol de Pedro Sánchez sap que haurà d'oferir alguna cosa per convèncer Junts. Així mateix ha reiterat a Junts que a Catalunya hi ha un clam a favor del finançament. Romero ha insistit a aprovar aquest nou model al Congrés abans d'acabar l'any perquè entri en vigor al gener del 2027. I en els esports, a segona divisió, el Girona buscarà avui la primera victòria del curs com a visitant al camp de l'Sporting de Gijón. El partit començarà a 4:45 de la tarda. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa. Tot seguit us oferim la reemissió del programa Obert per Vacances d'avui.

0: Bona tarda, són les 6 i 8 minuts i sigueu benvinguts a un nou programa del De Sèrie, aquí, a Ràdio Rubí, el programa on parlem del món de les sèries de televisió amb tota l'actualitat, el món de les plataformes, amb estrenes, notícies, anàlisi, recomanacions i molt més. Per complir aquesta tasca tindreu, com sempre, a un servidor, Víctor Pérez, com a presentador, i a la Núria Molina, nostra col·laboradora i amant de les sèries. Bona tarda, Núria.
1: Bona tarda.
0: Ja tenim aquí l'estiu, Núria.
1: Sí, ja oficialment arribat. Sí.
0: Bueno, igualment aquí tenim aire sempre, no ens queixarem, però igualment encara hem de baixar los calores, sí. I no sé si parlant de The Boys, els baixarem avui. Perquè a l'Uriel no hem parlat res de la sèrie d'Amazon, que serà avui per fi la nostra sèrie de la setmana, perquè analitzarem en profunditat aquesta cinquena i última temporada de la sèrie de Prime Video, que tot just ahir doncs, va estrenar el seu últim episodi. Hi ha hagut moltes opinions diferents, polèmiques i molt a debatre en el que segurament hagi sigut la sèrie més exitosa, no, de la història de la plataforma. Ja hem comentat més d'una ocasió,
1: sí,
0: que Los Años de Poder, no, que és The Boys, la sèrie estrella d'Amazon, una sèrie que a Núria li ha agradat molt, ja comentaves, no, que has tingut ahí un viatge amb The Boys.
1: Sí.
0: Però potser, a veure què opinem de l'últim episodi.
1: A
0: no?
1: veure, bueno.
0: No sé si em sorprendràs, jo crec que sí, potser. I a més, també donarem protagonisme als estrenes a dues sèries d'aquí d'Espanya, nacionals, que sembla que seran de les més importants en principi del que portem d'any, sobretot una d'HBO, que sembla una mezcla de Succession, de Bear, una cosa molt rara.
1: Sí.
0: Després parlarem d'aquesta sèrie, però abans començarem, com sempre, amb l'actualitat de la setmana, amb les estrenes i notícies. Doncs comencem amb les notícies, amb una sèrie que ara portava un temps sense parlar d'ella, d'aquesta nova sèrie de Harry Potter, i és que tenim la primera sortida del cast de la sèrie.
1: Doncs sí, la sèrie de Harry Potter ja està patint canvis grans abans del seu inici. La família de l'actriu que interpretarà la Ginny Weasley a la primera temporada, Gracie Cochrane, va anunciar que no tornaria per fer el paper a la segona temporada. No s'han donat massa detalls i s'ha dit que el canvi ha estat per circumstàncies imprevistes i HBO ha donat suport públicament a la decisió de la família.
0: Veurem si és una decisió encertada o no.
1: Sí.
0: No sé si ha sigut, diu a la família que ha sigut per ella, ha sigut decisió de l'actriu, potser és que s'ha vist abrumada per la situació.
1: Podria ser, a veure, al final tenint en compte que, vull dir, tots, o sigui, el cast ara mateix són nens, veure's això fent una sèrie així de gran, personatges així de grans, i en una producció així també es pot entendre que pot ser una cosa que ve molt gran. Però bueno, si és això, si s'ha arribat a aquesta conclusió i la família doncs, ha sortit endavant i ha dit això, doncs ja està. Vull dir, és el que ha d'haver-hi. Però clar, també és el tema aquest, no?, del recasting. S'ha de dir que en una temporada tampoc no és un gran dilema.
0: No és un problema. S'ha vist en altres sèries.
1: Sí, i a més al primer llibre la Ginny, o sigui, apareix però no té massa protagonisme. Ja sí que, òbviament, el segon llibre ja sí que té bastant més protagonisme. Llavors, no canta tant perquè penso que això també les pel·lícules va haver-hi bastant recastings d'alguns personatges, sí, i tampoc va afectar massa a la trama.
0: Mentre no es toquin el trio principal.
1: Clar, això, la resta, evidentment, sí, sí.
0: Pues no importa tant. Potser molta gent hauria volgut que s'hagués recasteat a otro personaje. Ja, a l'Snape, per si hi havia algun dubte, no? Veurem com surt tot això, ja ho vam parlar, però a mi el tràiler em va agradar, va sortir ja fa un parell de mesos o així.
1: Sí.
0: Encara queda, sortirà al desembre aquesta sèrie de Harry Potter, que en principi la segona temporada no trigarà massa en gravar-se perquè vam comentar el tema de les edats dels actors, no? Perquè no se li vagi de les mans. Que a les pel·lis se'ls va anar, però no massa, tampoc.
1: No.
0: Llavors, bueno, esperem que com a mínim estigui semblant a les pel·lícules.
1: Sí, al final a les pel·lícules s'ha de dir que en general van tenir un ritme bastant bo, tenint en compte que és això, que els llibres també anaven sortint, bueno, o sigui, una mica més tard, però s'entén conforme anaven sortint les pel·lis. I va haver-hi un bastant bon ritme que els actors no, a l'última pel·lícula no s'han anat tampoc massa grans per interpretar els papers
0: no
1: que estaven
0: eufòria.
1: Fent. Exacte. La cosa és això, que últimament amb els ritmes que estem tenint a les produccions audiovisuals de plataformes, que comencin a allargar-ho així, a los Stranger Things, per exemple, d'esperar no sé quant de temps a fer una temporada, doncs pot sortir bastant perjudicial, la veritat.
0: Sí, sobretot en aquesta història que no tindria cap sentit. No? Estar en una escola que tinguin 25 anys, pues no estaria guai, no? Sí. Doncs sortirà al desembre aquesta sèrie, recordem, amb el Mark Mylod, parlant de Succession abans, director de Succession, fent la sèrie de Harry Potter.
1: Sí.
0: Aquí coses rares que passen al món de la televisió, però l'esperem amb ganes aquesta sèrie. I no ens n'anem d'HBO perquè hem tingut un nou tràiler, una sèrie que en teoria també és de les més esperades d'aquest any a la plataforma, que és Linternas, Núria.
1: Doncs sí, HBO ha llançat un tràiler de la nova sèrie del món de còmics DC. Les noves imatges han mostrat la trama de la sèrie, la relació que tindran els dos Llanterna Verda, i han sorprès amb l'aparició de Laura Linney, que d'aquí desconeixem els detalls del personatge que interpretarà.
0: Aquesta actriu Laura Linney té sentit que estigui a la sèrie perquè un dels creadors i showrunners, no?, és Chris Mandy, que va ser el creador d'Ozark, on sortia, no?, era protagonista. Laura Linney, llavors, pues, col·labora un altre cop, i aquesta sèrie que tindrà Lindelof, Damon Lindelof, no?, com a guionista. Veurem com surt. Jo, veient els trailers, no he tingut potser masses ganes, però aquest últim m'ha semblat que està millor, així que el veiem i comentem què ens sembla.
2: Este anillo es la mayor arma del universo. La clave está en saber si hace falta usarlo y cuándo. ¿Acabas de usarlo para falsificar dinero? No. ¿Cómo conseguiste el anillo? Ya lo sabes, no me hicieron ninguna entrevista. Igual tendrían que haberlo hecho. ¿Un poder así no hay que ganárselo? Llevo en esto desde que eras un crío. Si quieres conseguir este anillo, será por encima de mi cadáver. Creo que le caigo bien. Nos miente todo el mundo. No nos iremos hasta que sepamos lo que ocultan. Es un trabajo peligroso. Esto es para valientes.
3: ¿Cómo fuiste elegido?
2: La única pregunta es, ¿tienes miedo? ¿Tienes miedo? ¿Tienes miedo? ¿Tienes miedo?
0: Doncs no serà la primera vegada que ho veiem en audiovisual. Va haver una pel·lícula dantesca, podríem dir, no?, com a mínim, que del 2011, amb Ryan Reynolds.
1: Ryan Reynolds encara fa bromes d'aquesta pel·lícula, vull dir que imagina't.
0: Va sortir a Deadpool, feia moltes bromes, no?, sobre aquesta producció que no va sortir gens bé al cinema. En aquest cas és una sèrie de televisió que la tindrem el 17 d'agost a HBO, i a la direcció tenim noms que han treballat a Joc de Trons, a La Casa del Dragón, a Watchmen, que va ser l'anterior sèrie que va fer Damon Lindelof, que no és el primer producte que fa de DC. Però clar, aquí està acompanyat de més guionistes, potser és diferent una miqueta el to. La gent es queixava, els que són més fans del personatge, del còmic, que potser hi havia molt poc del personatge. Era com una desviació, no?, com un take diferent, no?, de la Llanterna Verda. Jo fins aquí no arribo, però potser la sèrie de moment no pinta tan bé com jo potser m'esperava. Després no sé com serà, els trailers són enganyosos moltes vegades.
1: Sí, a veure, vull dir, té una pinta correcta, jo crec. De moment sí que els altres trailers no havíem vist massa de efectes visuals, potser, o coses més relacionades amb el poder. Llavors, això més o menys s'ha vist bastant bé, però també cal veure una mica cap a on anirà la trama, perquè potser encara no s'acaba d'entendre, és a dir, com potser no està com molt ben establert, que pot ser que sigui bo o pot ser que sigui dolent. Que
0: això a propòsit, també,
1: passa. Sí, sí.
0: Els trailers ja saben que juguen sempre amb les trames i amb les expectatives.
1: Sí.
0: Però bueno, veurem com surt la sèrie, la tindrem a l'estiu ja, si és boníssima, doncs la comentarem quan tornem. Si no, doncs no la comentarem, no passa res. I anem ja a les estrenes d'aquesta setmana, que abans de parlar de les estrenes volia mencionar que avui s'estrena The Mandalorian i Grogu, que no és una sèrie, llavors doncs, no la posem aquí, però és una pel·lícula derivada d'una de les sèries, no?, que la tenim en el nostre corazón, encara que bueno, va baixar el nivell i tot això, no? Però bueno, el Grogu sempre l'estimarem. Crítiques ferotges contra la pel·lícula,
1: sí,
0: per
1: no?
0: cert. No?
1: Okay.
0: Però bueno, ja ens ho esperàvem veient els trailers també. Eh?
1: Sí.
0: Però bueno, anem a comentar les tres sèries que tenim aquesta setmana d'estrena. La primera d'elles, parlàvem de sèries nacionals al principi, és, aquesta es diu Se tiene que morir mucha gente, s'estrena avui mateix, 21 de maig, a Movistar Plus, i se centra en la Bàrbara, la Maca i l'Helena, que van anar juntes a l'escola i 20 anys després continuen sent amigues, més o menys. La Bàrbara és una bomba de rellotgeria i viu frustrada amb la seva feina i està enganxada a les benzodiazepines. Estos seran, bueno, no, massa sa no serà, no? La Maca, amb qui comparteix pis, intenta tirar endavant com a actriu, tot i ser cambrera, i l'Helena està embarassada després de casar-se amb un senyor de 60 anys que dirigeix hotels. I la crisi personal de la Bàrbara farà que tot esclati en aquesta sèrie de Movistar, que té un molt bon repartiment, ara veurem quina és la sèrie de l'any de Movistar, no? Que sempre comentem que sempre hi ha alguna, no?, que destaca, però bueno, de moment tenim aquesta proposta avui mateix a la plataforma.
4: ¿Tú estarías con alguien que no te gusta solo por no estar sola?
5: Claro.
6: ¡Hola!
7: ¡Hola!
6: ¡Hola! ¡Qué ilusión!
8: ¿De qué os conocéis?
9: Del cole, de toda la vida.
4: ¿Tú por qué coño le dices que se puede quedar en casa?
10: Maca es rica, o sea, no te puede dar
4: pena que se vaya a un hotel.
11: Esta hija de puta no viene para dos días.
12: La matamos.
13: No me recuerdes que estoy embarazada, de verdad.
14: Es que ahora ya, si quieres abortar, como no te tires por una escalera.
15: Y tú sola.
9: ¿Por qué no intentas sonreír? Y así engañas a tu cuerpo y se piensa que es feliz.
14: Porque es una gilipollez y no pienso hacer eso.
16: Quiero que salgas esta noche y hagas una sección.
17: Bueno, yo te puedo ayudar.
18: ¿Qué?
3: Un aplauso para Bárbara.
6: Igual valgo para esto.
8: ¡Danos las putas pastillas!
12: ¿Te ha acosado alguna vez?
6: No.
12: Normal.
6: En plan de que no soy acosable.
8: Es que tú no vales para nada.
15: ¡Yo no tengo putos sueños!
16: Silvia Plath tampoco venía de un contexto terrible y acabó con la cabeza.
17: ¿Quién es esa, Gordi?
15: ¡Joder!
8: No intentes ser buena persona. Te sale como el culo.
6: Que estés mal me hace sentir mejor.
18: Yo creo que es que eso es la vida.
6: ¿Qué hago?
18: Està jode.
0: Un tràiler que a mi em va guanyant, conforme passa. A pinta interessant la sèrie que està protagonitzada per cares molt conegudes com Ana Castillo i Macarena García. I també tenim a Sofía Otero, que era la protagonista de 20.000 espècies d'abejas. Que ara al veure he caigut, no? Una actriu també que bueno, va ser brutal en aquella pel·lícula i la tenim en un to molt diferent en aquesta sèrie, que ja diem, té bona pinta, no?
1: Sí, la veritat és que sí. O sigui, pel tràiler l'humor encaixa molt bé, els personatges són diferents i és això, és que les actrius... Bueno, jo, l'Anna Castillo, estic enamorada d'aquesta dona i la Laura Weismar,
0: Weismar,
1: que va fer aquesta pel·li de Salve Maria, que va guanyar el Goya a millor actriu revelació, que em va flipar en aquella pel·li, és boníssima. O sigui, només pel repartiment, aquesta sèrie ja té moltíssim. Vull dir que...
0: Bueno, veurem com està, és una sèrie de duració d'aquests episodis de mitja horeta, o sigui que es veu ràpida, i està creada per Victoria Martín, o sigui que, bueno, potser li fem una ullada a aquesta sèrie de Se tiene que morir mucha gente. I la segona sèrie també és espanyola, és nacional, una sèrie que la posen com la sèrie de l'any, potser aquí a Espanya, que es diu Rabalear, i s'estrena demà mateix, divendres 22 de maig, a HBO Max. Se centra en Can Mosques, que és un restaurant familiar centenari al barri del Raval, a Barcelona, respectat i adorat per tothom. Però després de caure en mans d'un fons d'inversió que té l'objectiu de buidar l'edifici i accelerar la transformació del barri, s'enfronta al desallotjament. Quan la família decideix defensar-se amb ajuda dels veïns, la lluita es descontrola i cada vegada serà més perillosa creuant bastants límits. Una sèrie que deia que pel tràiler, les imatges, jo recomano que si no el podeu veure ara, el veieu a casa després, perquè és que sembla un estil de direcció molt semblant a Succession, i a part, pues, diem-lo de DVR perquè ja veureu el que surt, evidentment és un restaurant, no? Pues, sí. Hi ha conceptes semblants. No sé si el director i creador, que és Pol Rodríguez, pues, ja és un director conegut aquí a Espanya, va fer aquella pel·lícula de musical, que si no me recordo, el Segundo Premio, una pel·li que van dir que estava molt bé. O sigui, bueno, veiem imatges i comentem, però ja diem, es parla de la ficció espanyola del 2026.
19: Teniu 30 dies abans que el desnonament es faci efectiu.
20: I ara què collons fotem?
21: Aquest és el nou pla de reurbanització del Raval.
22: Estem a punt de perdre el puto restaurant i jo no veig que fotis res.

0: Doncs hi havia un tràiler que ja era millor i el vaig buscar, però estava doblat al castellà. Clar, és una sèrie que original, l'idioma és el català. Llavors, és que aquests doblatges que tan malament que dic, no puc posar això al programa i sentir-me bé.
1: Sí, també va passar amb Pubertat, també, que moltes vegades sortia doblada i és com... És que s'ha de veure en català, s'ha de veure en original.
0: I si no ho entens, posa amb subtítols. Ja està, que per això estan, no? Però és que es notava molt. Ella ja vaig posar el tràiler i dic, vale.
1: Sí,
0: una sèrie curiosa, ja de tractar temes socials, no? Sobretot, ja sabem, el barri al Raval, no? El conflicte que hi ha des de fa moltíssims anys.
1: Sí.
0: Però ho fa des d'una perspectiva també curiosa a nivell de direcció, que deia, no? En aquest tràiler més llarg, que també es pot veure, es veu, no? Aquests zooms, aquesta manera de gravar diferent. Tenim un pla aquí a les escales que sembla Mr. Robot.
1: Sí, bueno, totalment.
0: Interessant, no? La visió del director.
1: Sí, vull dir... Tracta, al final és un tema que, sobretot a Barcelona, queda molt, molt proper i que últimament s'estava doncs, parlant bastant. Però és això, portar aquest estil de direcció, jo crec que pot ser molt interessant, o sigui, pinta molt, molt, molt bé. I no sé, jo tinc moltes ganes de veure aquesta sèrie. A més, últimament és com aquest tema també, ahir va haver-hi un desnonament també d'una altra família. Bueno, és que Barcelona està sent una cosa, però... I també fa poc va sortir un documental de RTV, que està molt interessant, del Tamayo, que parla de tot el tema aquest dels fons voltor i tot això, i com bàsicament fan això de comprar blogs, etc, que està molt bé. O sigui que... És que... Bueno, és un tema que és molt vigent, vull dir que... Sí.
0: I el repartiment, doncs, volia dir que està Francesc Corella, perdó, està Merlí.
1: No?
0: Bueno, és curiós. I a Sergi López, no? Que era, també el vam tenir a Cirat.
1: Sí.
0: Pues aquesta pel·lícula que a la Núria no li gusta nada. A mi sí, jo lo siento.
1: Jo no,
0: ho deixem per un altre dia. Doncs anem a comentar l'última estrena de la setmana, que també la tenim a HBO Max i ens arriba el dilluns 25 de maig. En aquest cas, no és una primera temporada ni una estrena, no. És una novena temporada, que és de la sèrie de Rick i Morty, és la comèdia animada que narra les aventures d'un científic boig, el Rick Sánchez, que torna després de 20 anys per viure amb la seva filla, el seu marit i els seus fills, Morty i Summer. Una sèrie, doncs ja dèiem que era la nova Los Simpson, porta en emissió 13 anys, des del 2013 ja, bueno, bastant boig això, a la dada. O sigui que ha patit molts problemes fora de la sèrie en si, però bueno, que segueix en emissió i per mi segueix tenint una qualitat. No és la de les primeres temporades, però bueno, encara val la pena aquesta Rick i Morty.
2: ¡Levantarse, cabronazo! ¡Es hora de entrenar!
3: ¡Tírate la trima!
2: Tienes mucho metal en el cuerpo. Jerry, es para ti.
4: ¡Venga!
3: ¿Por qué nos atacan los muebles? ¡No me obliguéis a unirme a una especie de rebelión! ¡No!

0: drogas para desayunar?
1: ¿Tienes drogas para desayunar? Voy a llevar a Morty al Insti. Pásame algo. ¡El suelo es lava!
2: ¿Esto lo pusiste para protegernos o para jugar?
1: Ya no me acuerdo. ¡Morty, la mano!
3: No sé lo que estás haciendo, pero has roto el triturador de basuras.
4: Doncs continuem aquesta novena temporada, una sèrie que abans trigava com 3 anys entre temporades, i per sort ja això ha canviat. També la qualitat ha baixat una mica, tot s'ha de dir, però igualment una sèrie que segueix sent molt recomanable, capítols curtets, i que sempre pues, tenen un molt bon humor. Encara que, Núria, jo no recordo, sempre mai no en recordo si vas veure alguna cosa o no.
5: Em sembla que he vist com algun capítol així suelto, però ni m'acordo mucho, sí no. Que...
4: Bueno, jo sempre recomano veure aquesta sèrie, almenys les 3 primeres temporades, per mi que són història de les sèries, tenen capítols mítics, i bueno, molts memes a partir d'aquesta sèrie. És un clàssic. Doncs veurem com surt aquesta novena temporada. A partir del dilluns la tenim en emissió setmanal a HBO Max. I anem a parlar així, mira, amb 2 minuts d'avantatge de The Boys, que ja ens va bé, perquè sí. És una sèrie que tenim jugo, no?, per comentar. I anem a parlar, com dic, d'aquesta 5ª i última temporada de The Boys.

0: Doncs amb el tema del Patriota, no? Segurament pues, un dels personatges més icònics de les xarxes socials, ja no de les sèries, sinó de les xarxes dels últims temps, no? S'ha mort un meme, literalment. Després parlarem d'això. Però una sèrie que va venir el 2019 a reinventar en el moment més àlgid dels superherois, no? Quan va sortir Avengers Endgame, que tothom estava en Marvel, i va sortir aquesta The Boys, i a tothom pues, li va encantar. Sí. Sobretot una primera temporada que va revolucionar bastant. Però bueno, abans de continuar parlant de la sèrie, anem a recordar de què va i què se senten aquests nous episodis.
1: Doncs la sèrie té lloc en un món en què els superherois representen el costat fosc de les celebritats i de la fama. Un grup de vigilants, que es fan dir The Boys, decideixen fer tot el possible per frenar els superherois que estan perjudicant la societat, independentment dels riscos que comporta. En la cinquena i última temporada, el Patriota governa els Estats Units mitjançant el terror feixista, empresonant els dissidents els anomenats camps de la llibertat. En Butcher, en Hughie, Lani i la resta de l'equip organitzen una resistència desesperada per aturar el seu govern tirànic, malgrat tenir tots els obstacles en contra.
0: Una sèrie que, bueno, ja els actors es coneixen de sobre, però sobretot l'Anthony Starr, no?, com aquest paper del Patriota o Homelander, el Carl Urban, el Jack Quaid o l'Erin Moriarty, no?, que ja és una sèrie... Pues què ha passat ja en l'imaginari col·lectiu, podríem dir, no?, per molta gent, per molts friquis, per molta gent que veuen sèries... Però bueno, és una última temporada i sempre comentem que cada cop més se la juguen més les sèries. Amb les últimes temporades, sobretot des que hi ha més xarxes i tal, les sèries són més odiades que mai. I bueno, parlarem de què ens ha semblat sobretot l'últim episodi, però abans, com sempre, veiem imatges d'aquesta última temporada.
2: Mi poder es absoluto. A niveles que nadie hubiera imaginado. Pero me aguarda un destino aún más grandioso.
3: Pues, alabado sea. ¿Y cuál es?
4: Venga, vamos al lío, ¿eh?
5: Creemos que el Patriota anda detrás del V1.
6: Bok hizo un protovirus del compuesto V, pero si lo consigue el Patriota, será inmortal.
3: Tenemos que huir cuanto antes y como sea.
7: No, lancémosle el virus ahora que es vulnerable. Liquidará a todos los putos supers del planeta.

0: Te necesito, padre.
1: ¿Me has follado?
0: ¿Qué?
1: ¿Es un rollo incestuoso?
0: No.
1: Entonces, ¿qué mierdas es?
0: Tenemos que preparar al país para mi ascensión.
1: Eres de los nuestros.
2: Si no puedes con tu enemigo, únete a él. Y luego reviéntalo.
3: Doncs un tràiler que potser és millor que la temporada. Coses que passen a vegades, eh? Sí. Jo diré que la cinquena, per començar, a mi la cinquena em sembla clarament la més fluixa de la sèrie.
4: Sí,
3: de mira que va començar molt potent, que ja ho vam dir, eh? Però bueno, anem a parlar, Núria. En general, primer en general, què ens sembla l'última temporada? I anem a especificar també l'últim episodi, perquè és que va sortir ahir mateix a Amazon i el tenim bastant fresc.
4: Sí, a veure, és una temporada que jo crec que s'ha sentit molt estrany. És a dir, això, vam començar molt potents amb un primer episodi molt bo a nivell d'acció, de guionatge en general, personatge, repartició, tal, vull dir, molt bé. I hem anat derivant a uns episodis pel mig que han estat bé, o sigui, són per mi correctes, però sento que aquesta vegada, aquesta temporada, no hi ha hagut com molts riscos, o que semblés que els personatges estaven en risc, o que passaven coses que realment, doncs, semblés que les coses no anaven a sortir bé. Vull dir, ha sigut com potser els dos últims capítols que han començat a passar coses, inclús a l'últim, tampoc semblava que hi hagués un gran risc. És com ha anat tot com molt rodat, per dir-ho d'alguna manera. És a dir, que ja hi havia com el pla fet, no? I ha anat tot com esperaven. No hi havia com... Durant el capítol no hi ha hagut com aquests moments de potser pensar ostres, no sortirà com pensaven o algú passarà, vull dir, ja tot va com molt rodat i penses, vale, això és el que passarà i ja està. Vull dir, no costava molt predir el que passarà. Hi ha algunes coses que han passat que són... O sigui, havien de passar, i això se sabia des del capítol número 1 de la sèrie, però potser no de la manera que s'esperava. Tampoc penso que haurien d'haver fet... O sigui, hi ha gent que també deia en plan de... No, que, o sigui, que el pla del Homelander, no, hagués triat com endavant i hagués sigut com el caos absolut. Jo tampoc penso que això hagués funcionat. Normal. Hagués potser estat bé, però potser d'una altra manera fer que realment semblés que hi havia un risc i no com aquest punt de... bueno, que és això, que al final tot ha anat com havia d'anar, d'alguna manera.
3: Jo crec que hauria sigut interessant, i em recorda bastant al final de Joc de Trons, en plan, molta gent deia que, per exemple, quan la que passava amb Daenerys, no?, que veiéssim una mica més del que passa, no?, a l'aftermath, per dir-ho així, no?
4: Sí.
3: I en The Boys tampoc ho veiem, no? Jo crec que hauria sigut interessant veure una temporada sencera, fins i tot, amb Homelander com a dictador total. Però bueno, potser no hi havia masses ganes de continuar la història. Però sí que és veritat que dona sensació de moltes oportunitats perdudes de The Boys, sobretot a l'últim episodi.
4: Sí.
3: A l'última temporada potser també, però més a l'últim episodi, perquè hi ha escenaris molt potents, estem a la Casa Blanca, ja, que tu dius, aquí es pot cuinar coses guais, no? Sí que potser sí que hi ha escenes que per mi sí que valen la pena i estan molt bé, que ara les comentarem ja amb els spoilers, però sí que és veritat que jo crec que potser em recorda bastant també aquest final. No, a veure, no, la sèrie és la mateixa, eh? Stranger Things, una miqueta. Diguem que és molt facilón en la pelea final,
4: sí,
3: per dir-ho així.
4: Sí.
3: Però després, com el post, a mi no em sembla l'epíleg, em sembla bastant guai.
4: Sí.
3: A mi sí m'agrada més que potser el clímax.
4: Sí.
3: Però així, llavors em recorda bastant a la sèrie de Netflix i mira que, bueno, en aquest cas no dura dues hores l'episodi, que dura una horeta clavada, no? Que no s'han allargat. Però sí que és veritat que és això, que se sent una mica llata estrany, potser per ser un últim episodi, com solucionar-ho tot en mitja hora i hi ha una baralla, perquè és una baralla,
4: sí.
3: que literalment a la tercera temporada o a la segona hem tingut escenes d'acció molt més currades a la sèrie i on se sent que se juguen moltes més coses,
4: sí.
3: És el que dius tu, hi havia més riscos a la segona o a la tercera que a l'última temporada,
4: sí.
3: I això potser no té massa sentit, i sobretot amb The Boys.
4: Sí, aquí que anava molt a lo segur, no? Al final, o sigui, tot ha anat com molt planificat. Jo és això, o sigui, sí que estic d'acord amb el tema de l'epíleg, que crec que està bé, però és això, també va passar amb Stranger Things, això que és com els personatges no... O sigui, no sembla que s'hagin de morir o que tinguin el risc de que es puguin morir, és com ja penses que tot sortirà bé, un poc Vengadores, no?, per dir-ho d'alguna manera.
3: Sí, sí.
4: Llavors això potser és el que ha fallat més. També és això, durant la temporada, ja et dic, hi ha hagut potser episodis d'aquests... botella, que potser, o sigui, no estan malament a nivell de contingut,
3: no era el moment,
4: però
3: no
4: era el moment o no encaixaven realment per aquesta temporada, tenint en compte que és la final. No ho sé, o sigui, en general hi ha hagut com això, i també ara que Lincoln, no?, que es fa la sèrie aquesta prequela de The Boys, doncs hi ha moltes coses que van linkades a això. Inclús també m'ha fet gràcia perquè, o sigui, jo sense haver vist Gen V, clar, apareixen personatges, però... tampoc no tenen molta ratlla, vull dir, surten com dos o tres escenes.
3: Hi havia més de los personajes de Gen V saliendo para hacer de conductor de Uber.
4: Literal.
3: Que és el que fan a... Hi havia moltes teories de que la protagonista d'aquest spin-off seria important per la derrota patriota.
4: No
3: ha passat res, literalment. I el personatge que deies ara per la Soldier Boy, per la prequel i tot això, molt desaprofitat, aquesta última temporada. Va començar molt fort, també, de... Ojo... i un altre cop torna on estava. O sigui, el mateix punt, o sigui, és una repetició aquí de... Que The Boys potser és el que més li passava a partir de la quarta, que a mi em donava por de repartir-se a si mateixa molt totes les trames, com donava cercles sobre si mateixa, no? I aquesta última temporada ho torna a fer amb alguns personatges, i és com, bueno...
4: Sí.
3: Potser esperàvem un altre final, però sí que és veritat que a nivell de... Igualment, jo m'entenc que a nivell d'epíleg em funciona i sí que és veritat que no hi ha incoherències per part dels personatges, que potser això és l'error més potent que podries fer, no? Una temporada final. Però, clar, ser tan facilona també potser li treu punts.
4: Sí, és això, vull dir, penso que podrien haver aplicat una mica més de complexitat o a la trama o el que passava, a l'acció inclús, vull dir, no ho sé. I també és veritat que tinc la sensació que al principi la sèrie estava molt més centrada en els The Boys, que la sèrie es diu així, i ha anat progressivament centrant-se més en els superherois, que també és interessant, però sento que realment el pes de la trama al final és el Butcher, el Hughie, vull dir, i tot el que els acaba unint per poder acabar amb això, vull dir...
3: Cada cop també el Patriota ha pujat més, també, que no em queixo, perquè ja l'Antoni Starr és espectacular, el seu paper, i esperem per fi que tingui una nominació d'algun premi, també, que ja fa falta. Però anem a parlar, jo ja no puc aguantar-me, anem a parlar amb spoilers, no, perquè sobretot l'últim episodi hi ha moltes coses que comentar, i per no em vull oblidar, parlar d'una cosa que esperàvem, és una tonteria potser, era la mort de Deep, o Profundo.
4: Hombre.
3: Una cosa que s'esperava des del primer episodi de la sèrie, no? Pues, tampoc m'ha semblat gran cosa, a mi, sincerament. Jo,
4: o sigui, a mi m'agrada la manera.
3: Sí, clar, sí, la manera,
4: crec que està molt bé l'escena. Però, bueno, és això, que no... És això, en general, l'episodi tampoc se sentia que hi hagués com aquest risc, llavors suposo que això també, per mi, ha acabat conseqüent això, però a mi la mort m'encanta... O sigui, m'encanta això de que tots els peixos el deixin de costat, vull dir, no té res, no té lloc on caure mort, o sigui, literalment, que és el pitjor que li podria haver passat.
3: És un desgraciat, bàsicament, però potser que l'hagués matat a mi Starlight, m'hauria agradat... Més bàsic, però potser m'hauria agradat més. Però entenc que la ironia, no?, els guionistes diran, que lo maten los peces, que irónico. Bueno. Pues bueno, ho ha fet així i ja està.
4: Bueno, i a veure, també, o sigui, sí que és cert que al final, o sigui, al principi, òbviament, la Starlight no té com aquest problema amb el Deep, però jo crec que tal com va evolucionar la sèrie i tal, no sé si per mi hagués fet el pes, perquè sento que la Starlight és com que ja ha passat pàgina d'això, o el veu com un absolut pringat, que jo crec que és pitjor, saps? Vull dir que...
3: Bueno, i mentre no el mateix Patriota, que hagués sigut la cosa més random, perquè això ho podria haver passat al primer episodi, no?, de la sèrie, jo mai oblidaré el meme del Profundo, quan torna amb la cançó allà de ti, no, ni, no, ni, no, ni, mític, amb Sweet Child of Mine, aquest meme és dels millors de la sèrie.
4: És que és increïble.
3: Ara parlem de memes, li preguntaré a Núria quin és el... Bueno, li puc preguntar ja, si vol, quin és el seu preferit de meme, perquè és que hi ha tants de Patriota. Jo sempre diré que els dos millors per mi són el del cinema, que està amb els pitos, que està allà amb el careto, l'Antony Starr, i l'altre del passadís, que està rient-se. Que té com els 5 estats, no?, d'emoció seguits allà al passadís, que és brutal.
4: Aquest és molt bo. Jo ets a dir que a mi, no sé per què em fa molta gràcia, és al principi de la... de la segona o la tercera temporada, que fan com aquella premiere i està el Hughie allà al costat del Homelander, com que es troben i és com, wow, en plan, aquella em fa molta gràcia. I justament ara, a l'últim capítol, he començat a veure que hi ha el meme aquest de quan perd els poders, que comença com a saltar. Fa molta gràcia.
3: És curiós perquè, fixa't que ho podria haver fet a la vida real l'actor i no ens diria res, però ho fa a la sèrie i és com queda tan ridícul després de veure el personatge amb aquest poder. Això també fa una part de l'actuació i gesticulació, no?, de l'Antony Starr. I ja que estem parlant del Patriota, doncs anem a parlar del més gordo, no?, que passa a l'últim episodi, que és que el Patriota ens diu adéu, cosa que esperàvem, no?
4: Sí.
3: És la trama principal, no?, aquest enfrontament entre el Carnicero, entre Butcher i Patriota. Sí que és veritat que la baralla amb el fill involucrat no em diu massa, però la mort en si sí que a mi sí que em sembla un bon moment.
4: Sí, és a dir, era evident que qui havia de matar el Homelander era el Butcher, perquè és qui va començar tot això i és que té el beef principal con este hombre. Sí que crec que la participació del Ryan era important, que a mi em va fer gràcia quan va sortir l'episodi i vaig pensar, hòstia, este senyor, quanto tiempo, no?
3: Sí, sí.
4: però òbviament era rellevant i jo crec que havia... I al final és això, és el seu fill, no? I li diu tot allò de... Bueno, que,
3: sí, que eres una mierda, i... etc.
4: Le dice todo. Sí. Però sí, en plan, sí, a mi el que és el final com a tal, sobretot això que és la retransmissió, no? Tot això, vull dir, està molt bé i és això, al final acabes veient com realment el Homelander, que és el que li repeteixen constantment, que sense els seus poders no seria ningú.
3: No és res.
4: És un pringat, vull dir, perquè no sap realment qui és i quin és el seu valor com a persona. Vull dir que llavors està superbé al final. Jo a mi em va agradar molt. Vull dir
3: tota
4: que...
3: aquesta part és molt bona. També l'última frase que li diu, la de por mi beca, està molt bé.
4: Sí.
3: Això està guai, són moments que estan ganados, no? Sí. A través de la sèrie. I també és veritat que aquesta mort és literalment la del còmic, perquè jo això no ho sabia. Ah. I després vaig veure la imatge,
4: sí.
3: Canvia molt la història, com el camí per aquest moment no té res a veure, però com aquest moment en específic és el mateix. O sigui, el mata igual, i això pues, va ser, crec que és un bon homenatge, no, també a l'obra original, que la majoria de gent diu que és molt millor la sèrie que els còmics, però bueno, ha fet aquest guinyito, no?
4: Uh-huh.
3: I també parlaves d'aquesta retransmissió al final, que per mi està molt guai, no? També aquest... Això que veiem, aquesta reconversió, no, dels Estats Units, a l'església aquesta que es funda, no, el patriota que han de creure en ell com a Déu, que d'aquella manera pues, ens porta a la nostra realitat, no, una miqueta, amb el que està passant als Estats Units.
4: Sí.
3: I també pues, el missatge de la sèrie, que per molt que alguns vulguin, sempre hi hauria la gent que estarà en contra seva, no? Que
4: sí.
3: Això també jo crec que és interessant que ho marqui bastant, no, la sèrie.
4: Clar, al final, vull dir, sempre... Bueno, és el problema que sempre s'han tingut amb totes les dictadures. Vull dir, al final, vull dir, pots carregar-te a la gent que se suposa que va en contra teva, però és que això els farà viure en un estat de por, de dir, no tinc aquesta lliure elecció, no? Vull dir, i és el que els hi passa, vull dir, fan hi ha aquell episodi que fan aquesta... como estreno del tráiler este.
3: Prueba, ¿no? Una prueba.
4: Bueno, el tráiler este que era increíble, pero...
3: Faltan efectos, no sé què.
4: Sí, sí. Eso, que era boníssim. I clar, potser hi havia quatre persones a tota la sala que genuïnament creien que sí, que el Homelander era Déu.
3: I ja està. Sí.
4: Clar, vull dir, és que no pots forçar la gent. Vull dir, la gent no creu en Déu, no creu en la Bíblia perquè els hi han forçat la història. Vull dir, creu perquè genuïnament ho creu, m'entens? Vull dir... Llavors, és que no té cap mena de sentit.
3: També és curiós com toca aquest tema, com no hi ha res més gran als Estats Units que el cristianisme i que les creences religioses. És com, això per aquí no passarà ningú, no?
4: Sí, sí.
3: Això també és interessant com ho planteja la sèrie. I també parlaves d'aquesta retransmissió i ho lliga un personatge que no ho havíem parlat, però per mi és dels millors personatges de la temporada, que és Ashley.
4: Sí.
3: A mi em va ser superinteressant que a les primeres temporades potser era com, bueno, graciosita i de fondo i tal, amb el Homelander, però amb aquesta doble personalitat ho podríem dir entre cometes, i com al final hi ha un moment molt, per mi, dels més divertits de la sèrie. Em vaig veure moltíssim que veiem una retransmissió de jo vull ser la presidenta, jo
4: vull ser bien,
3: i després surt la CNN, ha sigut un impeachment... I han echat la presidenta.
4: Està molt bé,
3: això. En forma unànime. És com, sí. Això és molt bo.
4: Sí,
3: The Boys també sempre ha destacat per la seva comèdia, no? A part dels memes involuntaris, també. És una sèrie que porta molt bé aquests registres.
4: Sí, vull dir, en general, és això, la comèdia, a mi, jo crec que més o menys ha anat bastant bé durant la sèrie. Sí que potser, sobretot més al principi, sí que crec que estava una mica més treballada, que aquesta temporada potser també s'ha vist una mica així, però bueno, segueix tenint els seus moments, vull dir que per mi això segueix estar genial. Jo no sé, hi ha altres personatges, també el tema de la Sage, que, bueno, que és com un personatge que anava furulando por ahí, no sé molt bé.
3: Ha dado tumbos.
4: Sí.
3: I n'hem parlat d'una cosa molt, molt grossa, és la mort de Frenchy, també.
4: Sí.
3: I tot el tema de Kimiko. Aquí, a mi... no vaig sentir res. Això és el pitjor que es pot... Jo, per mi, quan veig una sèrie molt llarga i hem passat molta estona amb aquests personatges i algú mor i no sent res, llavors hi ha un problema aquí.
4: Jo tenia en compte que quan ara... O sigui, que he estat veient la sèrie amb, o sigui, tota seguida, vull dir, per mi, la relació d'en Frenchy i la Kimiko és que és de les que més m'ha agradat de tota la sèrie. O sigui, tenen una relació preciosa i m'ha encantat i és de les coses que des del principi m'havien fascinat molt. I sento que, sobretot a les quartes, cinquena temporada, és com que ha anat una mica furulant. I això, la mort, jo crec que és un problema, a part de potser escriptura, que també és una mica estrany, però sobretot de muntatge. És com una mica estrany, perquè és com es talla de cop l'escena, que està amb el Homelander, i passem a...
3: Se viene arrastrando.
4: Sí, i és com una mica estrany el muntatge i tot en general. Llavors, bueno, sí que crec que al final de la Kimiko m'agrada com a missatge, però és això, que la mort de Frenchy és com una mica rara, i a més això, com en el penúltim episodi, saps, en aquell moment... És que era un, és, no sé...
3: Era estrany. Sí. A nivell de col·locació, podríem dir,
4: de
3: no?
4: Temps, de temps, sí. Sí, molt... sí, sí. Sí, sí.
3: I també, per acabar, ja i fer la gracieta, a l'últim pla de la sèrie, no vas veure, per mi hi va haver un guinyo molt clar al primer episodi de,
4: sí,
3: de The Boys.
4: Sí, clar, al costat del carrer.
3: Clar,
4: és que,
3: al
4: sí,
3: carrer,
4: sí, sí.
3: Amb la seva parella, recordem la primera escena de The Boys, pues, veiem el Hughie amb la seva parella de aquel entonces, no? Mm. Com l'assassinaven. Sí. Literalment, un superheroi que li importava res, no? Sí. Que era l'A-Train, no?
4: L'A-Train.
3: I li fan la gracieta d'acabar igual amb un pató allà al carrer, no sé què, i tu penses, no, que no passa nada, no? És una mica com, que cabrons són, que ho estan fent perquè pateixes una miqueta. Però, sí, bueno, evidentment, pues no passa res i s'acaba la sèrie. Però, bueno, m'ha agradat també aquest detallet final.
4: Sí. Sí, vull dir, és que, en general, jo crec que tots els, o sigui, totes les trames, en general, jo crec que han acabat bastant bé. És a dir, potser l'execució no ha sigut la millor, vull dir, i això s'ha restat durant la temporada, però en general jo crec que els finals i l'escriptura jo crec que ha estat bastant bé. Jo, havent entrat a Twitter avui, bueno, jo he vist cada cosa, hi ha gent que també ve la sèrie con los ojos cerrados, en plan, bueno, gent dient en plan, per exemple, el Butcher, en plan, diu, per què fa això d'anar-se'n, en plan, i dir això de que vol matar tots els superherois i no sé què i tal, és com, vull dir, què, en plan, saps, així, doncs... coses d'aquestes que dius, a veure, és evident, vull dir, sí, prestamos un poco de atención, ¿sabes? Pero bueno.
3: Ens hem saltat això, Núria, eh? Ara parlarem al top 10, perquè si no se nos va de la mà, però sí, el tema de Butcher, molt important, sí, també, a la píl·lac de la sèrie. Però abans hi ha una cosa que no ha baixat mai a The Boys, que és la música.
4: Ah, sí.
3: És el soundtrack, mm-hmm, sempre té temazos a la sèrie i, evidentment, pues, té un clàssic també dels 90, no, Núria?
4: Doncs sí, la cançó és Wannabe, de les Spice Girls, que sortia la primera temporada al quart episodi.
3: Doncs escoltem a les Spice Girls i tornem una estoneta amb el top 10.

0: Doncs avui tenim un top 10 d'aquests, com sempre es passa, no? Fórmula 1, perquè ens enrotllem amb les sèries, sí. Abans, bueno, coses que passen. Comencem amb el 10, Núria.
1: Número 10 tenim Los Testamentos, a Disney+.
0: L'spin-off o seqüela de Cuento la criada, no? Que està acabant ja, o sigui que la gent que no li agraden veure les sèries, no? Setmanalment, que no saben de sèries, no? Doncs ja poden anar a començar-la a Disney+. Passem al 9.
1: Número 9 tenim La maldición de Widow's Bay a Apple TV.
0: Aquesta sèrie que vam comentar s'estrena fa unes setmanetes i que jo ja l'he començat boníssima, Núria.
1: Sí?
0: Aquesta sèrie ja podríem comentar. Vamos a dejarlo ahí. Espectacular. I es nota molt que és el director d'Atlanta i Barry. Sí, potser, jo crec que et recordarà també a Barry. Moltes, a part, hi ha un actor dels protagonistes, no? També, o sigui, bueno, sí. Sèrie recomanadíssima, aquesta. Passem al 8.
1: Número 8, para toda la humanidad, a Apple TV.
0: Que segueix sent la sèrie més vista a Apple, també estarà a punt d'acabar, com la de Los Testamentos, i que la gent que estigui esperant, adelante, ja pot començar la sèrie Apple. Passem al 7.
1: Número 7 tenim Hombre en Llamas, a Netflix.
0: Que ja no és la sèrie més vista aquí a Espanya a Netflix, segueix tenint bones dades, però vam tenir aquesta estrena, no?, que vam parlar, que ara direm... Jo crec que la Núria encara no l'ha vist, no? L'altra estrena, ni ganes. Bueno, ara comentem. Passem al 6.
1: Al número 6 tenim Hacks, de HBO Max.
0: Que està acabant també a emissió. La setmana que ve, si no m'equivoco, surt el seu final ja de sèrie. A veure, com està? Si no passa... A veure, com The Boys. The Boys no ha sigut desastrós. No ha sigut desastrós The Boys, eh? No li posaríem mala nota tampoc, però home, doncs no li posaríem un 10, no?
1: Sí.
0: Llavors ja veurem què tal, ja ho comentarem la setmana que ve també. Passem al 5.
1: Número 5 tenim Halfman a HBO Max.
0: La sèrie del Richard Gadd, que segueix pujant posicions, la sèrie que potser hem de comentar també, ja vam dir, potser la veiem. Jo encara no he tingut el plaer, la Lúnia tampoc, no. Però ja veiem, tenia molt bona pinta també. Passem al 4.
1: Número 4 tenim From a HBO Max.
0: Que la Núria ja està... Has acabat la primera?
1: Vaig acabar la primera.
0: I què?
1: Pues va pujant, eh? Ojo, o sigui, els últims capítols estaven molt bé. O sigui, em va sorprendre bastant. Jo la seguiré viendo, o sigui que ja...
0: Bueno. Ja queda menys perquè jo la vegi. Pensa que d'estiu li donem una... Clar, l'estiu és el moment, no?, per veure alguna sèrie així més llargueta i tal.
1: Sí.
0: Potser From, que ja porta 4 temporades. Ja està... Crec que ja està acabant la 4ª temporada o meitat més o menys.
1: Sí.
0: O sigui, també, pues, ja... Se puede ir poniendo la gente al día, també, de From. Encara que és una sèrie, jo crec que d'aquestes de misteri que afavoreix, també, no?, l'emissió setmanal.
1: Sí, jo crec que sí.
0: Que fa pinta, no?
1: Sí.
0: Passem ja al número 3.
1: Número 3 tenim Berlín i La dama de l'Armiño a Netflix.
0: Que és la sèrie que parlen, que estrenava la setmana passada i que, bueno, pues, té la pinta que té, no? A veure... Ja vam veure el tràiler, no?
1: Sí, vull dir, jo vaig veure la primera temporada i ja està. Vull dir, era per passar el rato, però...
0: I basta, no?
1: Sí.
0: I com sempre, per les dues primeres, que les últimes setmanes, però hi ha hagut un petit canvi. Número 2.
1: Número 2 tenim Eufòria, a HBO Max.
0: Que encara no he vist l'últim episodi, Núria.
1: Jo tampoc.
0: Pues mira, pues no comentem Eufòria, és el que hi ha. Pues ja la comentarem igualment quan acabi temporada, parlarem d'ella, això segur. I el número 1.
1: Número 1 tenim The Boys a Prime Video.
0: Que ens hem deixat el tema de Butcher, no? Que, pues, otro fallecimiento más, no? L'últim episodi de la sèrie.
1: Sí.
0: Que potser era també en aquest aspecte una mica facilon, també. Parlàvem, no? Comparat amb altres morts, potser... No sé. Però, bueno, no és incoherent tampoc.
1: No.
0: O sigui, amb el missatge de la sèrie.
1: Tenia sentit que passés, vull dir...
0: Ens ho esperàvem, en certa manera, no? Sí. I l'escenari està guai, bueno, l'escena en si està ben gravada, o sigui, tampoc ens podem queixar, podria ser pitjor.
1: Sí.
0: Però, bueno... Anem ja a acabar el programa, deixem de The Boys, perquè si no se nos va, però no deixem de The Boys. És mentida. Anem a parlar del món de les xarxes socials una miqueta més de la sèrie d'Amazon.

0: Doncs, evidentment, la sèrie pues, és una de les més comentades, no?, a xarxes ara mateix i dels últims anys en general. I, Núria, pues, evidentment, pues, ha hagut moltes reaccions, no?, de tot tipus.
1: Doncs sí, una sèrie estrella a Prime Video ja ha arribat al seu final i molts usuaris de xarxes han comentat les seves reaccions a l'episodi final i el balanç que fan de la cinquena temporada. A més, també hem vist algunes publicacions d'acomiadament d'alguns actors, com els intèrprets d'en Frenchy i la Kimiko, que s'han fet tatuatges a joc dels seus personatges.
0: Que bonito.
1: Sí.
0: No, també hem vist aquella escena final de l'episodi on estaven ahí al cementeri, no, i tot això. L'emoció que tenen els actors, es veu que això ja no és actuació,
1: sí.
0: És genuí, no? Es veu a les cares.
1: A mi em fa gràcia perquè he vist alguns vídeos que sóc el Carl Urban i no sé si l'actor que fa de l'MM, com que comentaven en plan a reels de gent, en plan que posaven coses de la cinquena temporada i tal i anaven comentant coses, se reien o coses així.
0: Recordem que l'actor que fa de bueno, Leche Materna, de l'MM, no? És puertorriqueño, crec que ell. I jo vaig veure un ric que parlava espanyol i, hòstia, que locura,
1: sí, sí.
0: No? I, clar, parla espanyol natiu i és una passada també, sí. No t'ho esperes de primeres. Es parlaves de Carl Urban, no té res a veure amb The Voice, però és que jo sempre me'n recordo de l'entrevista aquella que li van fer Carl Urban amb un altre actor que no me'n recordo. No saps el meme aquest de Five Guys? No l'has vist mai, aquest vídeo?
1: Ai, no ho sé.
0: Ui, Núria, esto te lo tengo que enseñar yo. Pues, ja no ho sap, ja l'ensenyarem un altre moment. Anem a acabar el programa a un altre final, i és que aquesta setmana hem tingut un aniversari d'un dels pitjors finals de la història, no? Per molta gent, per mi hi ha més pitjors, però bueno, evidentment va ser decepcionant que va ser el final de Joc de Trons, Núria.
1: Doncs sí, aquesta setmana ha fet 7 anys del final de Joc de Trons. Molts usuaris i xarxes han aprofitat per recuperar imatges de l'últim episodi i alhora recuperar el debat sobre les males decisions de guió de l'última temporada.
0: Jo habitualment, ara faria spoiler, però per razones que no puedo decir, no lo haré. Llavors, bueno, és una sèrie que, evidentment, aquesta imatge, bueno, aquesta imatge se me remueven las tripas.
1: Sí, sí, és dolorós.
0: Sí, parlem de la imatge, bueno, de l'escena final del Joc de Trons on està aquest concilio, per d'alguna manera, amb Bran, sí. Sansa, Arya i tal, que, bueno, que diguem que el guió d'aquella escena era una cosa...
1: Bueno,
0: sí, explicar, no?
1: A veure, en general, tot l'episodi final, vull dir, tampoc
0: és,
1: no...
0: És que és el pitjor de la sèrie, sí. És... Jo a l'última temporada hi ha coses que defenso bastant, eh? Però l'últim episodi en si és que, bueno, sí. Passaven una sèrie de coses bastant inexplicables.
1: Sí, no? És això, jo que la vaig veure així com de cop, per d'alguna manera, no? Perquè sí. Ja la vaig veure quan ja havia acabat, doncs, és que clar, va ser, les primeres temporades eren The Goat, no? I l'últim episodi, Coffin Baby, saps? O sea, bueno...
0: Sí, és veritat, té raó la Núria. Una sèrie que va sortir fa poc també una miqueta més de notícies d'aquesta sèrie, que es parla de John Nieve, que volia fer una seqüela, i que s'ha desvetllat que sempre es deia que era l'actor el que volia fer-ho. No, i s'ha dit que va ser la cadena qui va anar a dir-li a Kit Harington, que llavors li va semblar bé, però després van pensar, ui, potser ens arruïnem més tot encara. I pues, al final pues, no ha acabat passant. Jo, enhorabona, perquè no passi això.
1: Sí, perquè hagués sigut com reciclatge de personatge molt
0: quina
1: innecessari.
0: Quina necessitat, inventar sobre la inventada. O sigui, ja és... O sigui, vull dir, ja, bueno, perquè no sàpiga, no?, que la sèrie, pues, a partir de la sisena temporada, no hi ha llibres, i bueno, s'ho van inventar tot. Llavors, millor deixar-ho ja com està. Tenim la Casa del Dragón, el Caballero de Siete Reinos, que vayan tirando, no? Doncs fins aquí hem arribat amb el nostre de sèrie. Esperem que hagueu dit tant com nosaltres d'aquesta nova hora plena de sèries, Núria. Ens veurem la setmana que ve per parlar de The Mandalorian i Grogu.
1: Parlarem, molt bé.
0: Farem una pel·lícula.
1: Sí.
0: Per variar, però és que...
1: Aquesta temporada ha fet ja dues pel·lícules,
0: Vam fer Peaky Blinders, però esperem que no surti com la de Peaky Blinders.
1: Sí, que,
0: no?
1: que jo vull pagar l'entrada de cine. Peaky Blinders la vam veure a casa.
0: La vam veure a casa, no? Bueno, però paguem al Netflix. No, no és pirata.
1: Ja.
0: Però de Mandalorian, bueno, sí, anirem el dimarts o el dimecres, que és més barat.
1: Sí.
0: He mirat el dissabte, 13 euros, eh? Bueno, està la cosa molt mal.
1: Sí.
0: Doncs ens veurem la setmana que ve, però abans us deixem amb el tema Dream On, del mític grup format a Boston d'Aerosmith. La cançó publicada el 1973 dins l'àlbum d'Aerosmith apareix al cinquè episodi de la segona temporada de The Boys. Això és tot, moltes gràcies per acompanyar-nos i ens veiem la setmana que ve amb més sèries, estrenes i actualitat del món de les plataformes aquí a Ràdio Rubí.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, us parla Eduard París. Protecció Civil activa l'alerta del pla Procicat per calor intensa davant un episodi que s'allargarà durant tot el cap de setmana. Les comarques amb més probabilitat de superar el llindar de calor intensa són el Priorat, el Segrià i la Ribera d'Ebre, segons anuncia el Servei Meteorològic de Catalunya. I avui la calor s'estendrà de forma generalitzada a tot el territori. En aquest sentit, els agents rurals també activen el nivell 4 del Pla Alfa per perill extrem d'incendi a 34 municipis de fins a 10 comarques. Són l'Alt Camp, l'Alt Penedès, l'Alt Urgell, l'Anoia, la Conca de Barberà, les Garrigues, la Noguera, la Segarra, el Solsonès i la Terra Alta. A més, el nivell 3 del Pla Alfa per perill alt d'incendi també s'activa a 356 municipis més de fins a 32 comarques. I en successos, el jutjat de Guàrdia de Badalona ha decretat llibertat amb mesures cautelars per a la mare del nadó trobat mort dimecres dins d'una bossa de plàstic a l'escala d'un edifici del carrer Llevant del barri de la Mina, Sant Adrià del Besòs. La dona va ser detinguda aquest dijous i ahir ja va passar a disposició

0: judicial. La magistrada li ha retirat el passaport, li prohibeix sortir del territori i li imposa compareixences periòdiques al jutjat. I seguim amb successos. Els pares del nadó trobat mort a Santa Bàrbara, al Montsià, ingressaran a la presó de manera preventiva per ordre del jutge que instrueix el cas. El titular de la plaça 2 d'Amposta ha acordat aquest divendres privació de llibertat comunicada i sense fiança per als dos detinguts. La parella va ser detinguda dimecres a València i després que prestessin declaració davant del jutjat, les restes del nadó es van trobar dijous al domicili familiar. I en plana política, la consellera d'Economia, Alícia Romero, ha instat el grup de Junts al Congrés a esmenar el nou finançament durant el tràmit parlamentari per no perdre una finestra d'oportunitat. En declaracions a Catalunya Ràdio aquest matí, Romero ha dit a la formació de Míriam Nogueras que no se sap si aquesta oportunitat encara hi serà d'aquí a un any. I seguim amb més política, en aquest cas en educació. La consellera Esther Niubó ha demanat als sindicats canviar el to per avançar i ha descartat derogar el decret de la inclusiva, com demanen en aquest cas el sindicat professors de secundària. En una entrevista a La Vanguardia, Niubó ha assenyalat que no creu que la derogació i que el sistema creu que el sistema ha de ser inclusiu i garantir la igualtat d'oportunitats, però que no s'ha de posar el pes només a fer que sigui inclusiu i que es necessita una conversa pública. I en els esports, en futbol, el Girona busca avui la primera victòria del curs com a visitant al camp de l'Sporting de Gijón, el partit aquesta tarda a partir d'un quart de cinc. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
2: Toni, ja ho tenim tot a punt?
3: Jo sí.
2: Els micros.
3: Preparats.
2: Les notícies.
3: També.
2: I tu?
3: Jo què?
2: Tu també estàs preparat per al Rubí al dia?
3: Home, ja era hora que em presentessis.
2: Doncs sí, aquesta temporada el Rubí al dia estrena Company de viatge.
3: I venim amb més actualitat, més veus, més continguts...
2: I tot allò que passa, Rubí.
3: Durant 3 hores.
2: De 9 a 12 del migdia.
3: Així que ja ho saps.
2: Tornem.
3: Torna al Rubí al dia.
4: Rubí al dia, amb Pamela Martínez i Toni Bravo. A partir del dia 14 de dilluns a divendres, de 9 a 12 del matí, a Ràdio Rubí.
2: Per saber què passa, per entendre què passa.
5: Continguts en xarxa.
6: Jo tenia amigues que havien parit a casa i, de fet, quan era més jove, quan tenia 22 anys, vaig estar a Brasil i allà vaig conèixer moltes parteres i moltes doules i vaig pensar que era una manera molt, molt bonica, no?, de portar algú al món, no?
7: Aigües trencades. Un podcast molt ben parit. El part de la Neu Solà Cassi.
6: La Lea va néixer el 15 d'abril del 2021 en un parc molt lluminós a casa. Quan em vaig quedar embarassada, jo tenia com bastant clar que volia tenir un part a casa i li vaig comentar al meu company, i el meu company es va posar les mans al cap i va dir: què dius, no? O sigui, això és una barbaritat. Clar, pel fruit del desconeixement. Ma mare, en plan, però què dius, no? Tothom allà, uau. Després, amics que treballen com a metges també, com dient, bueno, és una mica perillós, no? Però jo tenia com una intuïció molt gran, no?, molt forta, de que allò era per mi. Que a mi em feia més por parir a l'hospital que a casa. Vaig contactar amb la Imma Marcos, que és una llevadora que és bastant activista i bastant coneguda dintre del món del part a casa, i em va dir que justament tenia un forat perquè estava molt sol·licitada, no? Llavors, bueno, vaig posar a investigar, a llegir moltíssim, i quan el meu company va començar a investigar també al meu costat, es va posar molt les piles i va dir: vale, sí, anem cap aquí. Arriba el dia, jo estava a casa, estava la meva germana amb mi i el Genís estava treballant. Però clar, jo estava tan informada que estava com molt tranquil·la. I sobre les 6 del matí, vaig començar a sentir... vaig trencar aigües a les 6 del matí. Però jo estava com molt, molt tranquil·la i vaig dir: vale. he trencat aigües, no vol dir res, descansa, no? Era com, descansa, perquè ara vindrà aquí un treball fort, no? I com a les 10 i mitja o així vaig començar a tenir ja contraccions una mica més fortes, no? El que jo vaig fer va ser trucar al Genís i recordo una cosa molt graciosa que va ser com, bueno, jo vaig dir, jo estic amb contraccions però són fluixes, encara, tu fes, ja vindràs, no? I recordo que al cap de 10 minuts ja vaig trucar i vaig dir, no, vine ja. Llavors, clar, va venir des de Sant Cugat fins ara a Cabrils, que hi ha 45 minuts, i llavors quan va arribar estava la meva germana amb mi, quan va començar a donar sucs i tot això, i clar, llavors es va trobar ja en una situació de que jo ja estava bastant en contraccions. I ens vam trucar a la Imma, i la Imma va dir, a veure com està la Neus, no? I va dir, bueno, està amb contraccions. I llavors em va posar el telèfon al costat i li va dir, vinc corrents. I també en paral·lel estava en contacte amb una noia, amb la Diva Remberg o alguna cosa així, que estava fent un documental sobre el part i sobre les llevadores. Aleshores em va contactar arrel de la Imma i em va dir que si volia que gravés el part, cosa que jo vaig dir que no m'interessava per res, no? Que sí que és cert que jo com a artista visual sí que tenia ganes de documentar aquell procés, perquè arrel de l'avortament que havia tingut, que va ser com bastant espectacular, perquè va ser la muntanya en un nip i bueno, va ser com molt així transformador, sí que tenia ganes de fer com alguna cosa, però clar, era com no puc fer fotos mentre estic, no, de part, no? I llavors, bueno, ella va venir a casa i vam connectar i va ser com, vale, doncs vine. Dic, jo no t'asseguro que jo vulgui que mostris les imatges, però si vols venir a documentar-lo, doncs endavant. Llavors ella també va ajudar molt, la seva energia allà, no? Perquè va arribar i, bueno, era una mà més. Com va arribar la Imma, li va dir, Genís, munta la piscina, perquè vam fer-ho amb una piscina al menjador i bueno, el Genís no parava de treballar, no? Ara fes això, ara fes allò. Llavors ella anava fent i l'Imma m'anava acompanyant.

ser un part de dia, mentre ja m'havia esperat sempre que fos un part de nit, no? Perquè t'imagines com més la cova, no? Com aquest moment més com màgic i místic, no? I va ser a les 4:20 que vaig, la Lea va treure el cap, diguem-ne, i va ser amb moltíssima llum. Va ser com molt conscient. No sé si era perquè ja... Com si ho hagués viscut abans. Jo crec que el fet d'haver tingut l'avortament, de ser un avortament tan conscient, quasi que es va posar com al mateix nivell, no? De dir, jo això ja ho he viscut, no? D'alguna manera ja he parit d'una forma com molt transgressora o molt, molt impactant i ara això, doncs, bueno, seguim, no? També vam posar la llar de foc, música, tenia les llistes que ja m'havia preparat i res, llavors el Genís pues, m'estava acompanyant i res, doncs bueno, va ser com molt tot en el menjador, a fora, fins que va haver un moment que va ser com, vale, entrem a la piscina i llavors allà doncs vaig parir. L'únic que, clar, recordo que tot anava molt fluid, però en el moment de l'expulsió vaig bloquejar moltíssim i em vaig estressar i vaig dir, ui, perquè aquí la raó va entrar en joc. I va ser com, Neus, no ho controles tot. O sigui, això... Llavors, clar, em vaig bloquejar allà i vaig estar com bastanta estona pensant, no puc, no puc, no puc, no puc. Fins que va haver-hi un moment que va ser com, saps què? Si m'he de morir, em moro aquí mateix. I llavors vaig com alliberar i vaig dir, em relaxo, que passi el que hagi de passar, i res, va ser el moment en què va néixer la Lea. Era fruit del cansament perquè estava esgotada, tot i que, clar, després parlant amb amigues, clar, han tingut parts molt més llargs, no? Perquè jo al final em vaig posar amb contraccions a les 10:30 i fins a... Bueno, i va néixer a les 4:20, no? Llavors sí que era cansament, però era també molt mental. Era com que va haver-hi un moment que era com... Tot anava fluint fins que va haver-hi un moment que vaig dir, ostres, ara està passant alguna cosa diferent i això no ho controlo i llavors vaig començar a pensar de que la dilatació, de que el cap... I llavors va ser com... Llavors va tallar com el flux, diguem-ne, no? De tot el que estava passant com molt més orgànic, no? Llavors en aquell moment vaig fer com un fre, vaig posar el fre de mà i va ser com, vale. Llavors ja va ser com, no puc, no puc, no puc. I després sí que és veritat que jo tenia una màxima que era confia. O sigui, era com una paraula que m'havia vingut al cap des de feia temps, no? I que era com la meva estrella polar en el part de confia, confia, confia. I recordo que quan estava en aquest punt de no poder estar bloquejada, va ser com confia, rendeix-te i que passi el que hagi de passar. I va ser com aquest deixar anar el cos, no? De vinga, seguim amb la vida, no? Confiava tant amb l'Imma i amb tota l'energia que hi havia allà i amb les persones que estaven allà, que vaig dir, jo a l'hospital no vull anar. No sé com estic morint. Perquè, o sigui, pensar el fet d'anar-me'n de la casa, que la casa estava com a la muntanya, bueno, estava connectada, però era com 25 minuts fins a l'hospital, no? I era com anar a l'hospital. O sigui, tot el que estava com, no?, l'experiència, no?, era com, buah, ara talla això, és que segur que em va pitjor. I, bueno, clar, si hagués estat molt més... Si ho hagués vist en plan, vale, no puc, no puc, no puc... Però sí que era com que sentia que era com un procés que jo havia de passar com de mort. S'està morint una part meva i està renaixent una altra. I és aquest punt d'inflexió, no? Aquest estat liminal, que em fa com, bueno, com donar-li tot aquest sentit com més, no sé, més fora de l'humà, diguem-ne, no? Més diví. Llavors, travessar això va ser com, vale, ho he aconseguit, no? M'ha portat moltíssims parts a casa i això, i recordo que em va dir, ostres, Neus, ha sigut brutal el teu part, ha sigut molt salvatge. I jo vaig dir, però per què? Diu, bueno, perquè has cridat molt, però vull dir, com que has estat com molt present i com molt entregada. I jo recordo que sí que jo sentia com que em sentia com amb total llibertat. Clar, a casa meva, allà a Cabrils, doncs no tenim quasi veïns, no? I era com, em sento tan jo aquí, tan a gust, que si em ve de gust cridar, crido, i si em ve de gust plorar, ploro. Recordo que va ser com un moment molt emotiu, no? De veure el seu cap i de dir que fort, no? De sobte és com fas un clic i dius soc mare, no? I això, aquesta personeta és la meva filla, no?
I recordo de passar del crit al plor i a l'eufòria i bueno, a l'oxitocina a tope, no?

0: La meva germana estava fora, en el jardí, i la meva mare va trucar al meu company, el Genís, i li va dir, escolta'm, que jo vull venir. I el Genís va dir, bueno, és que la Neus no vol que vinguis, sí, no vol que vingui ningú. La meva mare va dir, bueno, m'és igual, jo vinc igualment. Van a comprar uns pollastres a l'ast, i llavors el Genís va dir, vale, si vens, no li direm a la Neus, vale? O sigui, ja apareixes després. I llavors, clar, estava la meva germana i la meva mare fora, escoltant els crits, i clar, la meva mare està fent, ai, ai, ai, no? I sí que recordo quan ja estava amb l'Ale als braços i tot, veure a la meva mare em va fer com molta il·lusió, no? I la meva germana, evidentment, i va ser com tot super amorós, com que era com que totes les persones que estaven allà havien d'estar allà, no? Com que va ser com un treball en equip, i no sé, va ser com una connexió com molt, bueno, molt divina, no? De dir, és un procés molt bèstia, d'aprenentatge i de, bueno, vital, no? I penso que el fet d'haver viscut, traspassat, travessat aquesta experiència a través del meu cos m'ha fet madurar molt, no? És com una memòria antiga, també. És com algú, no sé, m'ha fet connectar també amb aspectes com, no?, de la dona, de... Bueno, no sé, algú també antic i algú també actual, no?, evidentment. Jo crec que tothom hauria de saber que el cos és savi. Més que res per la gent que té por, que pensa que és algo com molt primitiu i que estem en una altra era i això, jo crec que és com un retorn a algú a on pertanyem, no? Perquè la dona sempre ha parit a casa, bueno, fins que van aparèixer els hospitals i això. Llavors, a mi em sembla bé tot, és a dir, fes el que tu et facis estar tranquil·la, no? La primera vegada que vaig veure la Lea, vaig flipar i vaig dir, això què és? No? Això és real o és... Jo, no? Era com una sensació de ficció, una mica, de dir, ui, no? Com ha passat alguna cosa molt, molt gran i aquesta personeta que tinc a les mans és la meva filla, no? I va ser, soc mare, no? És com... I ella és la meva filla. I res, simplement això va ser com molt, bueno, impressionant, no?
1: Aigües Trencades, un podcast de Cugat Mèdia, molt ben parit per la Sara Vella i l'Oriol Coromina.
2: Continguts en xarxa.

0: El que vam viure diumenge va ser una cosa fora de sèrie. És difícil d'explicar i molts dels arguments s'escapen dels límits de la raó. Perquè la gent dels castells tenim molt seny, però tenim encara més sentiment. I on el seny ens diu que això no és possible, nosaltres li posem 4 cullerades de sentiment, sacrifiquem unes quantes hores de son i amb això i 3 coses més acabem fent possible l'impossible. Darrere dels 16 castells de gamma extra de Sant Fèlix hi ha centenars i centenars de persones deixant-se les pestanyes en una obra mastodòntica i efímera. Des dels castellers que un dia van tancar-se en una cova a fer arquitectura de puntals, fins als que han destinat gran part de les seves vacances a fer gestions per la colla, passant per la mare que un dia va quedar-se desperta al sofà esperant per anar a recollir els seus fills adolescents un divendres a les tantes, l'equip de cuina que va encarregar-se dels frankfurts de l'assaig especial i l'universitari que ha canviat tots els tons de la seva feina d'estiu per tenir un alt percentatge d'assistència a la colla. I escolteu-me, això en una època on tothom mira pel seu melic, ens costa estimar si no hi ha un benefici propi i fins i tot fer esport s'ha convertit en una granja més on cultivar l'ego, la gent dels castells encara podem dir que totes les hores que ens sobren no són per a nosaltres, que són només i a canvi d'escriure una història que s'identifica amb pocs noms propis i un color, cadascú el seu. Si tenim unes festes postdiada que fan enveja és perquè ens les guanyem setmana rere setmana. Benvinguts a La Figuereta, un programa de castells de cap per avall. Xiques, esteu molt senceres,
1: ai, és que jo venia del Pou, també us diré. Crec que encara destilo una miqueta de ginebra, eh? Si sentiu una mica d'aroma, és ginebra. I que no tinc la mateixa veu que sempre, però vaja, molt millor que allò de la setmana passada.
2: Home, molt més recuperada, eh? A mi us he de dir que feia temps que la ressaca no em durava 2 dies i en aquest cas ha passat.
0: Però perquè tampoc pots deixar de pensar-hi, perquè no pares de veure coses que t'hi record, saps? Vull dir, sí, físicament sí. Jo estic bé, però no he oblidat lo de diumenge encara.
1: No, és que és impossible.
0: Llavors, bueno, farem una valoració de Sant Fèlix, perquè és inevitable no valorar la millor diada de la història dels castells, tot i que aquest programa sigui de prèvies. Així que comencem per aquí. Aina Mallol, vista en perspectiva, què?
1: Crec que és una animalada que trigarem temps en tornar a veure, perquè hi ha moltes excepcionalitats que potser no hem destacat prou i és el que fa que pràcticament no sigui irrepetible, fins i tot. Tot gamma extra. Això ja és bestial de sèrie. 3 rondes més ronda de pilars. És a dir, cap ronda extra. Tothom va fer els castells en la ronda que li pertocava. L'ordre no es va alterar en cap moment i en la ronda de pilars també es va resoldre tot. Vaja, això bestia. També una altra animalada. 3 caigudes sense conseqüències que modifiquessin l'actuació. És a dir, sí, va caiguda, estem parlant de castellassos, però és que, a més, les caigudes no van castigar tant com per modificar els objectius de les colles. Vam veure un inèdit descarregat per primera vegada i la cinquena, una plaça plena fins a les 16:35 de la tarda.
0: Molta gent.
1: Molta.
2: I és que era allò que és com que miraves el rellotge i a mi em va passar volant. O sigui, no recordava un Sant Fèlix tan ràpid com el d'aquest any. I allò que encara, o sigui, jo a dia d'avui encara estic païnt tot el que hem arribat a veure en aquestes hores a la plaça de la Vila de Vilafranca.
0: És que, o sigui, hi havia gent que deia, és que si fessin pagar entrada, la pagues.
1: Vull dir, no, és que, a veure, és d'aquells dies
0: que... És una cosa que dius, és que com pot ser això? O sigui, aquest espectacle al mig del carrer, vull dir...
1: No.
0: És un privilegi haver estat allà, de veritat, eh? O sigui, no té preu el que van viure. O sigui, no té preu. I ja està. Ara hem de seguir fent castells. No hem de demanar, jo crec, tornar-ho a veure, sinó reconèixer que som uns privilegiats.
1: Totalment.
0: I dir, tot el que vingui ara segueix sent un regal. Sí. Així que anem a barrar el cap de setmana. Amb les velles banderes d'un país clandestí seguirem. Els castellers de Sabadell, que són els primers classificats pel concurs de dissabte, esperen amb candeletes la seva festa major. Serà diumenge a les 12 del migdia a plaça de Sant Roc.
1: He de dir, pobres, que ens van dir que no parlàvem massa d'ells.
2: Sí, a mi em van renyar molt, eh? Em van renyar molt.
1: No dieu res de nosaltres. Dic, bueno, no patiu, ara ja ho farem.
2: Ara t'ho
1: va parlar, ja està, doncs vinga.
0: Vosaltres envieu-nos missatges. DMs, i sí, a nosaltres ens has de donar una mínima xispa, ja parlem de, sí, de qui sigui.
1: Exacte, podem parlar de castells o de cotilleu, però envieu-nos el que vulgueu.
0: Claro, home, que no parem de vosaltres, dieu. No.
1: Va, què hem de fer, Judit? Tu que estàs més,
2: més
1: al cas. Mica...
2: Bueno, ara fa temps que no vaig als assajos, però en principi la idea és 7 de 8, que ja han fet aquesta temporada, el 4 de 8 i el 3 de 8. Aquesta és la idea principal que jo crec que tenien, però durant les últimes setmanes han pujat dosos en tres ocasions a la Torre 8 en folre. Llavors, depenent dels assajos que els hi queden abans de Festa Major, podria ser que tornéssim a veure la Torre de 8 en folre de Saballuts, que fa des del 2019 que no la fan, per tant...
1: Déu-n'hi-do. Això ja és actuació que olora a podi, eh, de concurs.
2: Sí.
1: Aquests castellers
2: sí.
1: Ja...
0: I és una mica... Podi,
2: eh? I començar a rodar aquest folre els aniria molt bé, jo penso,
1: molt
2: perquè...
1: Bé.
0: En el moment... Quan et passa això de Sabadell, que tu comptaves fer una cosa que dius... Bueno, objectiu 7 de 8, estimulant, però chill. I de sobte se't posa bé una cosa que ja te deixaves per més tard. Llavors ja comença la salsa, eh?
2: Sí,
0: dius,
2: ja comença
1: l'anaconda, eh? Ja ve, ja ve.
0: L'assistència a l'assaig es triplica, saps? Tothom vol veure allò. Així que gaudiu d'aquest moment.
1: Exacte. Castellers de Sabadell. Neu a l'assaig
2: de Saballuts.
0: Jo de Barcelona.
2: A veure, la idea és la gamma alta de 7, però és el que diem amb l'Aina, o sigui... Qui sap, perquè potser et planten allà el 4 de 8 i tan tranquils, eh? O sigui...
1: És que per mi són com el Serrallo, saps? Plaça random, moment random, pam, un 4 de 8, com qui no vol la cosa.
0: Doncs pues molt bé.
1: Així que, en principi, castells de 7, però...
0: Bueno, la fan per...
1: Afecta sorpresa.
0: La fan per la tele, eh? Vull dir, afició castellera, tothom pendent d'aquesta diada, Minyons de Terrassa.
1: Home, gamma extra, ja està assegurada, ells mateixos ho han anunciat, segur que serà en forma d'aquest 2 de 9 amb folre i manilles. A mi, els bàsics de 9 a Sitges em van meravellar, per tant entenc que el que voldran és repetir-los per ja enfocar-se en que aquests dos castells puguin ser castells de 10.
2: I també tornar a fer aquest pilar deixat amb folre, perquè jo crec que d'aquí no gaire tenen ganes de pujar-li un pis més, sí. Per tant, toca seguir-lo rodant.
0: Molt bé. Doncs... Això serà la Festa Major de Sabadell. Anem cap a Torredembarra. Però tot això sé que no puc fer fins al dia que tingui molts diners. El que voldria és tenir... La nostra estimada Santa Rosalia, que l'any passat ens va deixar aquella diadota dels nois de la Torre, que encara no hem superat tampoc, amb aquell 4 de 8 el dia després de Sant Fèlix, que per mi...
2: Gros, eh?
0: És un extra de...
1: No, allò va ser molt gros. I està al balcó aquell dia, també, us ho
0: diré. I aquest any, doncs, 6 de setembre, 12 del migdia, plaça de Verdura, amb uns nois de la Torre que ja tenen assegurada aquesta plaça de Tarracorena. Jo, personalment, em fa molt feliç que estiguin allà.
1: Sí, i de fet crec que això ha fet també que potser no tingui tota l'ambició que potser ells buscaven, no?, aquesta diada de cara al concurs. Crec que serà més preparatòria que de culminació, saps? Per tant, jo veig algun castell de 7 i mig, si poden el 2 de 7, a veure el 4 de 8 també com es posa, no?
2: Mas,
1: si es posa bé. Però també ens havia explicat l'Aina que tenien ganes de 3 de 8, de ben segur que ja serà objectiu concurs.
0: Correcte. I estem en aquell moment de la temporada que ja no... Ja tot es guarda una mica.
1: Sí.
0: Xiquets de Tarragona, han tingut alguna baixa?
1: Sí.
0: Però que castell de nou estarà una mica compromès aquests canvis?
2: Jo penso que 3 i 7 de 8 segur, i és el que deies, depenent de les baixes i tot, poder... A veure, jo crec que els agradaria tornar a fer el 4 9 amb folre, però...
0: De trobar una peça per canviar-ho.
1: Sí. Va, haurem de veure com ajusten, és el seu primer dia de retorn a plaça, a més venen dies de Santa Tecla grans i per tant hauran de veure si aquest canvi el recuperen o si és una baixa de llarg termini.
0: Sí, no crec. Bueno, jo dubto del castell de nou aquest cap de setmana, però ja ho veurem. Castellers de Lleida també serà.
1: Sempre que hi van fan 4 de 8, 2 de 7. Per tant, per poc que puguin, jo crec que ho intentaran també, si no un castell de 7 i mig.
2: Sí, a la seva línia, penso.
0: Molt bé. I també a Cambrils, Festa Major, a 6:15 de la tarda a la plaça de la Vila, també el diumenge. Xiquets de Cambrils van a tope, 3 de 7 amb agulla, 4 de 7 amb agulla i el 5 de 7, que estan una mica tantejant, però...
1: A veure, si d'entrada rebot, no de rebot, però in extremis, el concurs de Torredembarra, aniran a guanyar-lo, eh?
2: Ui.
0: Bueno, amb aquests castells.
2: Doncs...
0: A veure, també hi ha molt de 7 de 7 i
1: sí, és veritat que...
2: I algun 4 de 8 també s'ho tirarà per allà al concurs de Torredembarra, segur.
1: Bueno,
2: jo penso que Castellers de Berga, ara potser... Però
0: sí, no. Bueno.
2: Jo crec que el 4 de 8...
1: Bueno,
2: per marge que puguin, sí que hauria de ser un castell que es plantegi pel concurs.
0: El nivell ha pujat com tot molt.
2: Sí,
0: ara, no? És gros. Xiquets de Reus, repetir Festa Major d'Igualada, una mica?
1: Sí, el mateix, no? 5 de 8, 3 de 8, 4 de 8. Repetir la base mare per créixer.
2: Anar-los rodant aquests castells. I és que ara jo crec que ja és tot objectiu concurs, penso. I tot el que faguin a partir d'ara ja és pensant en tot el que hem de fer el concurs. I en anar assolint castells i anar fent pessetes.
0: Igual que el Serrallo també. Sí. Castells de...
1: Bueno, sí, és que ja no m'atreveixo. Sí, un castell de 8 i... El...
2: Però te'l fan com pim-pam que dius... Ah, vale.
0: Ah, vale, ja està. Molt bé. Montblanc, Duel Vallenc? Què és això?
1: Pues res, si troben la Colla Vella, la Colla Joves i els Torraires de Montblanc, m'ha semblat interessant que es trobessin allà.
0: Bueno, és que Montblanc és una plaça...
1: Faran el doblet Sagrada Família?
0: Sí, sí, o sigui... Ojo, Montblanc, ojo, cap de setmana, ojo, xiquets de
2: Vallespera. Sí.
0: Compartir cotxes i...
2: Sí.
0: Anem per aquí. No, aquí molt important, Montblanc és una plaça històricament molt castellera on els xiquets de Valls hi havien fet grans coses i de tant en tant pues, fan que coincideixin aquí les dues colles de Valls, així que molt interessant i molt maca la vila de Montblanc per anar
1: preciosa
0: a veure aquestes coses tan maques. Anem a parlar del que realment hem de parlar, perquè la gent té por d'aquest programa. Us hem de dir que nosaltres també, però bueno, comencem a obrir la paradeta i ja anem fent. Escapa.

0: Espera, de material en tenim perquè això duri com la marató de TV3.
1: Totalment, totalment, cert.
2: Estic però nerviosa, eh?
0: Ensenyarem el que diu la direcció d'aquest programa, que som nosaltres mateixes. Intentarem fer 40 minutets de programa, si se'ns en va de les mans.
1: A veure, això podria semblar la típica nit normal que anem a explicar, però sempre supera per mil, no, les nostres expectatives. Una mica és el que havíem viscut al matí, doncs va passar a la nit.

0: hasta que crees. A veure, podríem fer com fem sempre, que les anem dient una darrere l'altra, sense nom, sense colles, i anar tirant, però hem dit, a veure, avui és un dia gros, no sempre es veuen 16 games extres de cotis.
1: Exacte.
0: Ja estem parlant de cotis.
1: Sí, sí.
0: I hem dit, posem-hi les eines, perquè sempre se'ns acusa de no dir noms, seguirem sense dir-los, perquè també podríem sortir nosaltres dient noms. Llavors, anem a posar-hi color.
1: Molt bé.
0: Pels que ens esteu escoltant a Spotify, recupereu aquesta secció de xarxa més si voleu saber quin color li posem a cada coti, perquè el que hem fet és que l'Aina anirà fent la seva crònica de la nit i la Judit i jo tenim uns targetons de les quatre colles que actuaven per Sant Fèlix.
2: Exacte.
0: I llavors anirem aixecant en funció de si creiem que una camisa o altra estava implicada, aixecarem els paperets. Normes. Si no sabem de qui estan parlant, aixequem les
2: tots quatre.
0: Tots quatre,
2: eh? Vale.
0: I si... Sí? I si poden donar-se més d'un cas d'això, també aixequem les quatre.
2: Molt si bé, no coincidim, vale? Ja...
0: Bueno, si no coincidim, doncs festa major.
3: Vinga.
0: Vinga, Aina Mallol, dispara.
3: A veure, nosaltres vam posar en marxa la gran cita. Poca gent es va donar. Vale? Crec que la gent no era conscient que darrere d'aquelles pulseres hi havia hagut hores de programació... que és el fet principal pel qual va fer que jo tingués la ronyonera com si fos el Doraemon, vale? Però a darrere de tot això hi havia una estratègia dissenyada per trobar l'amor de la vostra vida. Bueno, ho vau obviar totalment. Algú ho va jugar, però... Bueno, com que la IA no li vau fer cas, nosaltres vam decidir posar en joc el que seria la nostra intel·ligència artificial de peu de plaça, la Figuereta, i vam començar a repartir les pulseres en funció de l'aura que desprenia la gent.
0: És a dir, a voleo.
3: La vam encertar? No crec. Algú va trobar alguna cosa? Segurament tampoc.
2: O sí.
3: Ara bé, vam riure una estona. Vinga, tot va començar de manera normal, uns jijis, jajàs, a la Rambla, repartint les primeres pulseres, veient com arribaven els diferents exèrcits dels seus respectius dinars, qui anava més content... Costa de veure qui arriba primer, però els primers jo diria que en arribar devien ser els liles. Uh-huh. I ens en vam anar a fer el primer veure, fins que arriba el moment que la processó arriba a la Palma. I ja sabeu que la Palma, el foc, crema. I nosaltres, cap a dins del bar, perquè no volíem cremar-nos, nosaltres i mig vall de diables de Tarragona, que va semblar que fugissin del foc pel que sigui. A mi em va semblar estrany allò, però vaja, no els vaig veure molt valents davant del foc. I de cop apareix un home amb un nivell, no un nivell etílic alt, no, un nivell de terra d'aquells de penjar quadres, com si el mèrit fos del nivell i no de gestionar 500 persones allà baix. Però vaja, sortim i la policia va decidir fer un cordó perquè els balls poguessin passar. Sense cubates voladors, aquesta vegada, em van provocar perquè posés una pulsera a alguna gent de l'ordre, però vaig pensar que les manilles del matí ja havien estat prou com per acabar la nit també emmanillada. Algun valent sí que va decidir encarar-se una mica a alguna gent, però no va arribar a la sang que el riu.
0: Lo just per recordar l'anècdota.
3: Correcte. La passada dels castellers de Vilafranca per la Palma, enguany va deixar aplaudiments, crits de Vilafranca i confeti. Portaven un canó de confeti. Passat Sant Fèlix, arribava el moment de començar el Tio Vivo per continuar repartint pulseres, perquè el safareig que es produeix als quatre cantons és capaç de travessar tot el món casteller de nord a sud. Que si aquella de Terrassa està amb aquell de Tarragona. Que si aquell l'he vist com tocava la cadera d'aquell altre. Que si l'ex d'aquesta ara resulta que va amb l'ex d'aquell. Que si aquells del Pilar, mambo número 5, com a mínim. Que si el que mana li acaba de dir aquella que vol una pulsera. Que si les germanes li estaven fotent la bronca a la germana petita. Que si aquelles dos estaven parlant, que si aquells dos estaven parlant a un centímetre de distància i de cop apareix el nòvio d'ella per separar-los. Que si aquella li tira els trastos a aquell. Que si resulta que aquells tres porten la mateixa pulsera i fa estona que parlen de fer un trio. Que si el millor és passar-se el lesbianisme. Bueno, en fi, la gran cita va deixar alguns d'aquests titulars. Total, nosaltres continuem la nostra volta, arribem a Sant Joan, converses, tot esperant el ball, com sempre, ja sabeu, el nostre esperat ball del fanalet, que no arribava. En qualsevol cas, trobo un valent, amb els peus més lleugers que Fred Astaire, que va calmar les meves ganes de ballar. Entre i conversa i conversa de castells, un reducte de la zona no tradicional, volia que li trobessin parella a un d'aquests nois de la zona no tradicional. Clar, en aquella nit, els de la zona tradicional a vegades els hi
0: acaparen.
3: Els hi costa entrar, no? Total, que vaig decidir posar-li les 5 pulseres perquè tingués tot el marge d'acció possible. Tot i això, va passar l'estona, el ball del fanalet no va arribar i vam decidir tombar carrer amunt. De camí, una croc voladora va tirar un got de cervesa que juraria que vaig veure com havia de la pròpia croc. Vaja. Arribem a la Rambla. Allò és el quilòmetre zero. Es concentra en dos bars, talment com si fóssim a la plaça del Blat, a les Portalades, la Jove a l'esquerra i la Colla Vella és que a la dreta.
0: I no es mouen d'allà, eh?
3: No, no, no.
0: Tu pots passar allí hores i hores i no es barrejaran.
3: No.
0: És una cosa, bueno, com l'aigua i l'oli.
3: Exacte. Debats de castells, numerologia per guanyar el concurs, però, sobretot, poc intercanvi de mirades entre els rosats i els vermells que tendeixen més a l'endogàmia que a l'intercanvi.
0: Sobretot a l'endogàmia.
3: Sobretot.
0: I molt.
3: Sí. Si trobeu algú d'una altra colla perdut entre aquests dos mars, és perquè segurament té una mà a cada port.
1: Ui, ai, anava.
0: Tira, targetes.
3: Molta noia guapíssima de polo negre a la Rambla esperant que algun despistat li cantés la cançó. Res.
0: Quina cançó?
3: Pues va tocar Banda Neon, allí a la Rambla.
0: Guapíssima!
3: Molt de pare mare que feia tres Sant Fèlix que no trepitjaven la festa i que no sabia ni on eren el ball de gralles, ni tampoc quin era el límit de copes. Val? Gent preguntant constantment si aquell segueix amb la nòvia o no, la nostra Judit fent d'interrogatori de primer grau, molta conversa i pocs petons, també us dic. En resum, gairebé 3 dies després, la gent no va entendre res del joc. Alguns van pensar que portaven un semàfor, que si vermell era que tenia parella i, per tant, no tenia dret a res. Altres no saben ni com van acabar amb una pulsera al braç. I fins i tot algú va provar de mirar si allò era una pulsera per la barra lliure. Jo tinc la ronyonera que no sembla que m'hagi vomitat un unicorni plena de cintes de colors. 5 hores que van semblar 2 i una nit històrica a l'alçada d'un dia històric.
0: Bueno, hi ha més anècdotes, eh?
3: Bueno, és que no acabaria. Tampoc no us volia... No sé quant de rato està, però tampoc... La xapa... més preguntes per DM.
0: El de confondre ser ex d'un ball amb ex d'algú...
3: també això divino, eh?
0: Com esteu? Molt bé, ara que
3: molt
0: no estem junts.
3: Molt bé, ara que no estem junts. Bueno.
1: Uau, acabo de fer el...

0: espectacle als desastres. Molt bé, la majoria de gent que era a Sant Fèlix participant d'aquest joc de les pulseres que ningú va entendre, però tothom s'ho va passar molt bé.
1: Sí.
0: Eren cares conegudes, però segur que vau trobar alguna novetat. Mm -hmm. Jo tinc un amic que es diu Jofre.
1: Ah, molt encantada, bé. Jofre.
0: És un tio molt fàcil de liar, però al món casteller ni s'hi acosta, perquè... Jo crec que des de fora ha de semblar com... Tu veus tota gent amb pulseres de colors, no saps de quin pal van i dius...
1: Sí, sí, sí, violència.
0: Molt bé. Llavors, jo aquest tal Jofre me'l vaig trobar a quarts d'una del migdia.
1: Val.
0: Devien portar un castell i un peu, com a molt.
1: Es va atrevir a entrar a la plaça?
0: Sí, sí, amb ressaca. Sí.
2: Ostres, que valent.
0: I amb dos amics de Girona, que els castells els han vist sempre per TV3 i...
1: Vale.
0: I molt breu.
1: Llavors, quasi no els han vist. Sí.
0: Llavors, què vaig fer? Intentar que es quedessin a la palma i fins al final.
1: Com ho vas fer, això?
0: Pues, amb una estratègia tres rondes infal·lible.
2: Ui.
0: Perquè a la Figuereta, si una cosa tenim clar en la nostra línia editorial, és que el món castellà ha de créixer per seguir fent història. Un Pilar de Nou necessita milers i milers de persones.
1: Totalment.
0: Llavors, aquí no fluixem mai.
1: No.
0: Vull dir, sempre que puguem reclutar algú, ho fem.
1: Apreta.
0: Us vaig explicar la meva estratègia a tres rondes per si el voleu replicar en tot el que queda de temporada.
1: Sí, d'acord.
0: Llavors, si teniu un Jofre a la vostra vida i voleu que s'enamori del món casteller, primera ronda. Que pugi al vaixell de que si no es queda en aquella diada i en aquella festa, es perdrà un moment de la història.
2: Vale. Cert.
1: Perfecte.
0: Vull dir, el del Pilar de Nou sí que va ser història, de veritat, però nosaltres som especialistes en fer que tot sigui història.
1: Correcte. Llavors, això sí que se'ns dona bé.
0: Vosaltres escolteu 5 minuts a l'Aina i ja trobareu el filon perquè aquesta persona vulgui ser part de la història. Així que us ho feu venir bé perquè el Jofre de Torn pensi que està a punt de fer història.
2: Molt bé.
0: Molt bé. Llavors ja tenim aquí el detonant, l'engagement. Segona ronda. Aquí ja els heu de seduir de debò a tots els mendes perquè és el moment crític, no? És el moment d'abandonar. Són les 3 de la tarda, queden molts castells, tu no saps com explicar-li que queden molts castells i moltes hores per dinar si és que acabes dinant, no? Llavors, aquí els heu de seduir com autèntics especialistes, no? Llavors, allà heu d'anar a buscar el pack de vermut, que es facin un passeig per la plaça i vegin que la gent és molt simpàtica i que val la pena quedar-s'hi. De la bossa heu de treure gorres, crema del sol...
2: Miqueta de vano...
0: Tot allò que pugui semblar que estàs en un resort 5 estrelles i no al mig del Sàhara.
1: És que aquell dia regalaven coses, eh? Jo no sé quants vanos de cartronet
2: tinc, vanos bons... I a mi per què no m'han donat res? A mi res.
0: Sant Fèlix estava fent aquesta aura de la caravana de propaganda del tour, que m'agrada molt.
1: Ostres!
0: Llavors, aneu a cuidar-los molt.
1: Perfecte.
0: Vale? Allà heu de treure tot l'amor. I després ja, tercera ronda... Ja, doncs aquí ja vens el xou màxim, no? Perquè ja estàs a punt d'arribar, veus els Pilars ja a tocar i dius, buah, estic a punt ja de que es quedi a la festa. Llavors, aneu a buscar les millors anècdotes, no? Aneu a us acosteu al personatge més gros, no? I que ja vegi que la nit promet.
1: Vale.
0: I aquí és on ell va quedar meravellat, doncs, per aquesta croc que va sortir volant al got de la cervesa d'aquella pobra senyora que estava a l'altra punta del carrer. Molt bé. També per la gent d'altres colles que quan els verds van passar per la Palma cantant Pilar de Nou, Pilar de Nou, els hi deien, feu-lo ara.
1: Un detall. Jo, alguna laguna, eh?
0: I sobretot pel córner d'animació de la Jove de Tarragona quan va passar la professor.
1: Sí.
0: I quan passava aquells que no eren ni autoritats... de l'Ajuntament.
1: El cos de la policia.
0: El cos de la policia,
1: diguem-ho clar.
2: Sí. Va ser el moment clau,
0: I
2: no?
0: I els hi van cantar que ballin aquí, que ballin aquí.
1: És un càntic molt popular a Vilafranca, eh? Que ho sapigueu, no és que... Però, clar, no sé si la policia de Vilafranca... Potser té un ball, eh?
2: Potser, home, potser ens vendrien, eh?
0: Potser... No sé...
1: Li direm a l'Ivo Jordà que els hi composi una peça que no està composant moltes pels balls.
0: Ben aviat a l'escenari del Liceu, la policia municipal de Vilafranca. I no res, aquesta va ser l'estratègia guanyadora per captar 3 adeptes més al món casteller.
1: Es va quedar?
0: Feina de formigueta, nois. Ja té ganes de la següent.
2: M'encanta.
1: Fantàstic.
0: La Judit per Sant Fèlix no era un jutge, eh? Era una psicòloga matrimonial, pràcticament.
1: Jo, el proper, crec que li portaré un divan. Saps allò?
0: Així. Sílvia Coppola.
1: Sí, sí, sí.
2: Em va agradar, la professió aquesta de fer de psicòloga.
0: Ja,
2: potser ho plantejaré.

0: Després de tot el que vam viure diumenge a Sant Fèlix, era evident que el judici d'avui havia de tenir alguna cosa a veure-hi.
1: Sí.
0: És per això que porto al banc dels acusats un col·lectiu que segur que veu veure o que veu escoltar a plaça. I és que, evidentment, ho hem dit moltes vegades, els castellers de Vilafranca van aconseguir descarregar el Pilar de Nou amb fol, Ramanilles i Puntals.
1: Per no ho pensa vegada... tothom, eh?
0: És que... és que... ja, ara, ara en parlarem d'això, ara en parlarem perquè...
1: Sort
0: perquè
1: que va sortir-vos la gent, sort per
2: que,
1: favor.
2: Sort que el diari de Terrassa va fer un article dient que els Minyons avalen el...
1: Ah, sort, sort, sort. El... sort dels Minyons.
0: Gràcies.
1: Gràcies, Minyons de Terrassa.
2: Va acabar de cantar la, el clima d'opinió.
1: Sí, sí, sí.
0: És el que deies tu, Ainaro. Davant d'una fita així, el món casteller no va tardar en reaccionar. Molts ho van celebrar perquè, més enllà del color de camisa, doncs això és història dels castells, però, evidentment, no tothom ho viu igual i no va tardar a aparèixer aquest casteller que us explicaré ara. És per això que li he escrit una carta de les meves.
1: Vinga.
0: Benvolgut casteller del Però. Aquest diumenge vas veure com una vegada més es trencava un sostre al món casteller. El primer Pilar de Nou amb fol, Ramanilles i Puntals descarregat. Una d'aquelles fites que, com a casteller, probablement somies de veure algun dia a plaça. La gent ho celebra, els castellers s'abracen i la plaça embogeix. I tu? Tardes exactament 3 segons a dir sí, però... perquè sempre hi ha un però. Sí, molt bé, però a veure si el tornen a fer. Sí, però jo no estic segur que estigui descarregat. Mentida. Sí, però nosaltres... sembla que reconèixer que un altre colla hagi fet història sigui treure-li mèrits a la teva. I no és que no t'agradin els castells, t'agraden molt. Però mentre la resta està celebrant el castell, tu ja estàs fent el post-anàlisi. I això no és nou, perquè ja ho vam veure quan les colles de Valls van carregar el 3 de 9 per Santa Úrsula o quan la jove de Tarragona va aconseguir aquell pilar de 8 que ens va deixar a tots amb la boca oberta per Sant Magí de l'any passat. I nosaltres t'estimem, perquè la rivalitat sempre és el que fa que els castells siguin com som. Però hi ha una pregunta que fa massa temps que ens ronda pel cap. És possible ser casteller i alegrar-te d'un castellà sense mirar primer de quina camisa és? O és perfectament legítim que quan el rival fa història el primer que et surti sigui un pro? Què en penseu, noies?
1: Temazo. A veure, primer de tot, els que, el debat aquest estèril, ja, per dir-ho d'alguna manera, de si carregat o descarregat, prou. És que ja estic com cansada.
0: Llegeix
1: un tuit més posant en dubte o... perquè li han preguntat a ChatGPT, a Gemini...
0: És que això és molt, greu, eh?
1: Bueno, prou.
2: La gent no sap com treure tema de conversa i s'agafa qualsevol cosa.
1: Sí, molt de cunyau, eh?
2: No,
1: tu?
2: No, amics meus.
0: Us explico del que se l'acusa en aquest casteller del Però?
1: Necessito saber-ho, sí. Encara, no tinc clar, encara.
0: Primer de tot, d'anar a buscar sempre l'error davant d'una fita històrica. Segon, de ser incapaç de separar, ni durant 5 minuts, la rivalitat de l'admiració pel món casteller. Tercer, de treure-li transcendència a un castell que no s'havia descarregat mai abans. I quart, de dubtar si el Pilar de Nou amb fol, Ramanyes i Puntals era carregat.
1: Perfecte, molt bé.
0: Però, evidentment, ha de tenir alguna defensa i alguna explicació de tot això.
2: Tothom la té, probablement, sí, no ens acabarà de convèncer, però intentem.
1: Endavant.
2: Dret a defensa.
0: La competitivitat fa avançar els castells. És a dir, que et molesti veure que alguna colla rival aconsegueix una altra fita, doncs pot ser precisament el que et faci voler arribar més lluny. Segon, també cal posar les coses en context. Un castell històric continua sent històric, però això no vol dir que no se'n pugui parlar críticament. Tercer, si tots ens poséssim a celebrar igual els castells de totes les colles, on quedaria aquesta mena de pique, aquesta rivalitat? I per últim, potser no és que no sapiguem celebrar els castells dels altres, sinó que ens costa celebrar-los quan voldríem ser nosaltres mateixos els que estiguem fent aquell castell.
2: A veure, poques persones diuen, o sigui, poden dir...
1: He de dir que és el dia que la defensa m'està convencent més.
2: En sèrio?
1: M'està atrapant la defensa a mi, avui.
0: I aquesta part d'enveja...
2: Si la teva colla amb prou feines fa castells de 8, què has d'anar a dir?
1: Però jo crec que parla d'un judici superior, eh?
0: O sigui, clar, hi ha dos...
1: És a dir, a plaça reconec que potser a mi em van faltar aplaudiments de les altres colles.
0: Sí.
1: Que estaven a plaça.
2: Ah, amiga.
0: A mi això també...
1: Saps?
0: Per aquí. Després, sí que hi ha aquesta banda que diu la llegenda.
2: Jo aquí trobo una mica l'hàbit, no? O sigui, si tu estàs acostumat a mirar-te amb aquelles imatges de Sant Fèlix, no? Que els castells de les altres colles te les mires així...
1: No pots moure't d'aquest.
2: El Pilar de Nou et deixa indiferent quan tu estàs acostumat a estar així. No et deixa indiferent, eh?
1: Vale.
2: Vull dir, jo com a periodista reconec que gairebé mai aplaudeixo un castell, perquè estic acostumada a estar en un lloc on tothom em veu i...
1: Sí.
2: I em va sortir, però ho dic. Però m'era estrany el gest, perquè no estic acostumada.
0: Llavors, això no vol dir que no ho reconeguis.
2: No vol dir que no ho reconeguis, sinó que crec que és com... O sigui, sap greu, eh? Perquè penses, ostres, és que és el Pilar... Però bueno... Mm. Tampoc sé si els ve...
1: És a dir, jo crec que hauríem d'aprendre a aplaudir les fites del món casteller. La meva reflexió és, hauríem d'aprendre a aplaudir les fites del món casteller i internament t'haurien de servir per buscar el teu motor. És a dir, crec que aquest seria el meu resum per seguir avançant.
0: Clar, és que, ja, que, és
2: que la rivalitat que està tan encunyada, no? Que... Mm.
1: Més empollada que encullada, eh? També t'ho dic.
2: Veig una cosa com que tu... O sigui, jo... És que m'imagino com portar certa camisa, no? I dir... Ja no em surt.
1: Ja.
2: No ho sé. M'estic posant... M'estic intentant posar la pella.
1: Estàs filosòfica, eh? També et veig. Avui,
0: És complicat, era complicat aquest debat. Aquest...
1: Bueno, de moment jo aplaçaria el judici, et diria.
0: Vinga, vinga. Va.
1: Va.
2: Per falta de proves.
1: Ho preguntem a la nostra afició.
0: I a veure què diuen.
1: Sí.
2: Clar, però... Bueno, vale,
0: de
2: sí.
0: Quina,
2: és que és diferent a guanyar quina... el concurs.
1: Sí, sí, no té,
2: no,
1: res, a
2: no té res a veure.
1: No té res a veure, Elisenda. Estem parlant, bueno, d'aplaudir una fita històrica.
0: Hi ha moltes perspectives,
2: proves.
0: És el que diuen a
2: l'Elisenda. Seguirem buscant proves.
1: Val. La vostra moderna de confiança...
2: Epa!
1: Va descobrir el mateix dia de Sant Fèlix el nou terme de moda, que és farmejar aura.
2: No ho entendré per anys que visqui, eh?
1: Pues no, no em digueu per què, però ara per mi tot farmeja aura. No sé si és després de Sant Fèlix...
2: Tu no has vist una batalla,
0: no,
2: de farmejar aura?
0: No, no les he vist.
2: Amb un poble humil com Vilaseca.
1: Ah, feu això?
2: Jo vaig anar un dia a treure el gos i vaig veure una batalla de farmeja aura i no vaig entendre res.
1: Però ojo, com és la batalla?
0: No ho vulguis entendre. Saballuts, l'últim assaig de festa major farà una batalla de farmeja aura. Si vols anar-hi, es veu que sí.
2: En sèrio?
0: Bueno, això m'han dit, no sé si
2: el
0: mirat o no.
2: El món casteller ha entrat en
0: sí,
2: aquesta...
0: Sí, sí.
1: Però no...
0: Sembla que
1: dir,
0: sí.
1: Llavors, no es pot entendre per un concepte de que hi ha coses que... farmegen aura, que sí, desprenen aquesta aura.
2: Vale, si ho traiem de la competició, pot ser sí.
1: Vale. Per tant, Sant Fèlix 2026 va farmejar aura. Puc fer aquesta afirmació?
2: Sí,
0: sí, jo crec que sí. Bueno, és que clar, jo m'imagino ara la batalla.
2: A mi em sap
0: tinc
2: greu,
0: Sant
2: Fèlix va farmejar.
0: No, tenim al cap la batalla, però sí que és veritat que el que dius tu de la paraula aura s'allunya de la batalla, del que veiem ara per TikTok i per
2: ja les xarxes. Categoria, per bueno, posar-hi un concepte que no coneixem.
1: Bueno, buscaré això de què és una batalla i la setmana que ve us portaré com fer la batalla castellera per farmejar aura.
2: Estem zero conclusives avui, eh? Tot ho deixem obert.
0: Tot bueno, l'aire.
2: A veure si estarem a favor de les relacions obertes i tot, eh? Últimament.
3: Ai, Maria... Ai, Maria, que ets formosa.
2: Com que no vam ballar el ball del Fanalet, el ballem ara.
1: Fantasia. És que he estat a punt d'aixecar-me, perquè tinc els bessons carregats encara de tots aquests dies. Eh?
2: Anem a repassar l'agenda de festes. Dissabte a la nit, nit del foc a Cambrils, després grup de versions i DJ Aleix Ballester, fórmula màgica infal·lible.
1: Ostres.
2: I si voleu passar dels castells als balls de diables... aquesta és la vostra nit. I
1: si no sou el Ball de Diables de Tarragona i us amagueu, us ho
2: dic. I t'he creuat, eh?
1: És que m'ha fet molta risa.
2: Que era...
1: Jo pensava que si tu ets diable, pues sols allà al foc. Exact. Rollo, tira-m'ho a mi.
2: Foc forestal, tu que... Triple salt mortal.
1: Bueno.
2: En fi, i dijous a la nit, sé que és agosarat, però bueno, venim d'on venim, ja la gent necessita celebrar.
1: Sí.
2: Tenim l'Alba Esteve, que no sabem si encara si ha dormit o no. Llavors, li posem aquesta proposta sobre la taula perquè,
1: vale,
2: perquè no se sap mai. Torredembarra, a les 12, és la vigília de la seva festa major, i hi haurà concert de la nit del Canet i l'Oreja de TikTok.
1: Oh, boníssims.
2: És que... musiqueta catalana, grup de versions i l'Oreja. Què més vols?
1: Què més?
2: I aneu fent els últims entrenaments perquè s'acosta la cursa de la colla del 13 de setembre.
1: Pues ja està.
0: Ho tenim.
1: Tot dit.
2: Tot dit. Acomiadem aquest programa especial post-Sant Fèlix. Un programa que esperem que gaudiu.
1: Hem fet el que hem pogut,
2: sense
1: eh?
2: Més conseqüències, estimats, que gaudiu.
1: Sí, exacte.
0: L'any que hem d'anar amb llibret, eh?
1: Sí. És que la gent, imagineu-vos les coses que passen quan no les veiem. És a dir, tot això són coses que hem vist.
0: Exacte.
1: La gent s'amaga de nosaltres, també, que s'ha de dir, eh?
2: Bueno, tampoc ens vam sentir soles, eh?
0: No.
2: No hi havia tanta gent que s'amagués.
0: No.
2: Suficient. Gràcies a la Sílvia García, als controls tècnics. Tot això és una producció de La Figuereta amb el suport de la xarxa Més i Tarragona Ràdio. Que vagi molt bé. Adéu-siau, fins la setmana que ve.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Eduard París. Protecció Civil activa l'alerta del Pla Procicat per calor intensa davant un episodi que s'allargarà durant tot el cap de setmana. Les comarques amb més probabilitat de superar el llindar de calor intensa són el Priorat, el Segrià i la Ribera d'Ebre, segons les actualitzacions del Servei Meteorològic de Catalunya. I a més, avui la calor s'estendrà de forma generalitzada a tot el territori. En aquest sentit, els agents rurals també activen avui el nivell 4 del Pla Alfa per perill extrem d'incendi a 34 municipis de 10 comarques. Són l'Alt Camp, l'Alt Penedès, l'Alt Urgell, l'Anoia, la Conca de Barberà, les Garrigues, la Noguera, la Segarra, el Solsonès i la Terra Alta. També hi ha el nivell 3 activat per perill d'incendi a 356 municipis de 32 comarques més. La decisió està motivada per la previsió d'aquestes altes temperatures, el descens de la humitat i una vegetació, especialment el matollar, molt sec per la calor acumulada i la baixa pluviometria dels darrers mesos. I en plana de successos, el jutjat de Guàrdia de Badalona ha decretat llibertat amb mesures cautelars per a la mare del nadó trobat mort dimecres passat dins d'una bossa de plàstic a l'escala d'un edifici del carrer Llevant del barri de la Mina, Sant Adrià del Besòs. La dona va ser detinguda, com diem, aquest passat dijous i ahir divendres ja va passar a disposició judicial. I encara més successos, els pares del nadó trobat mort a Santa Bàrbara, a la comarca del Montsià, ingressaran a la presó de manera preventiva, sent preventiva per ordre del jutge que instrueix el cas. El titular de la plaça 2 d'Amposta ha acordat aquest divendres privació de llibertat comunicada i sense fiança per a tots dos detinguts. Parlem ara de política. La consellera d'Economia, Alícia Romero, ha instat el grup de Junts al Congrés a esmenar el nou finançament durant el

0: tràmit parlamentari per no perdre així la finestra d'oportunitat. En declaracions a Catalunya Ràdio aquest mateix matí, Romero ha dit a la formació de Míriam Nogueras que no se sap si aquesta oportunitat encara hi serà d'aquí a un any. En plana cultural, Aitana ha celebrat aquest divendres el primer dels seus 4 concerts al Palau Sant Jordi de Barcelona en el marc de la gira Cuarto Azul, la cinquena de la seva carrera i la primera de caràcter mundial. La cantant catalana ha desplegat un gran espectacle on no han faltat cançons com 6 de febrero, Mon Amour, Conexión Psíquica, Vas a quedar-te, Las Babies o la més esperada de totes, Superestrella. I tanquem els esports. En futbol, Barça i Espanyol juguen demà els partits corresponents a la quarta jornada de la primera divisió. Els blaugranes visitaran a un quart de 5 el València, mentre que els blanquiblaus rebran el Sevilla a partir de les 9. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.

0: Benvinguts, benvingudes a una nova edició de La Gent Normal. Ja ho sabeu, el programa de conversa tranquil·la, el programa de conversa reposada de Ràdio Rubí, 99.7 de la FM, i també a www.radiorubí.cat. I sabeu també que si voleu escoltar, podeu veure els millors moments del programa, dels immediatament anteriors o els que ja fa temps que tenim en marxa, els trobareu a la selecció que fem al nostre perfil d'Instagram, @lagentnormal_radiorubí. Fer-se gran. Quin drama, no? Sí i no. Els que ja hem superat el llindar dels 50 veiem la vida d'una altra manera. Som conscients que ja ens n'hem polida més de la meitat, en el millor dels casos. Ho hem fet amb salut, en bones condicions, vull dir que no ens podem queixar, no? A partir d'aquí, no diré que entrem en una etapa de decadència, ni molt menys, però sí d'envelliment. Llavors, i d'això n'hem de ser conscients, perquè envellir, com deien els avis i els pares, és llei de vida, no hi podem fer res, no hi podrem fer res més, ja està, és així. Hi ha maneres i maneres d'envellir, això és cert, Una cosa és fer-ho activament, amb salut, amb il·lusió, amb energia, una suma de cos i ment pràcticament perfecta, i una altra és quan la salut no t'acompanya, ni la física, ni la psíquica, quan de cop o progressivament el teu cos, el teu cap, es van transformant cap a una dependència, cap a un esborrament complet de qui eres, i això no em vull imaginar l'impacte que provoca en les persones. I li respon. No fa pas gaire setmanes vaig reveure una pel·lícula que en el seu moment em va agradar molt i ara encara m'ha agradat més. Suposo que deu ser això del pas del temps, Una història verdadera, de David Lynch. Una pel·li que és poc David Lynch, per entendre'ns, és veritat, però que explica una història emotiva, d'amistat, de germandat en la bellesa. I el protagonista diu una veritat que, com us deia, amb 30 anys, quan la vaig veure per primera vegada, em va passar totalment desapercebuda, però que amb 50 agafa una altra dimensió. Deia el protagonista, el pitjor de fer-se gran és recordar quan era jove. Quina meravella, no? Pot ser amb melancolia, pot ser amb agraïment o amb totes dues emocions alhora. Els nostres grans, els nostres majors, que en diuen al País Valencià, segurament són una de les grans assignatures pendents d'aquesta nostra societat, d'aquesta societat occidental. Ningú no vol fer-se vell, però tots ens hi farem. Pocs en volem tenir cura, o pocs en volen tenir cura, i busquem excuses, mil excuses, per autojustificar-nos. Però ells són els garants dels records, de la memòria, els artífexs de la nostra vida, del que som. I mereixen el nostre màxim respecte, la nostra màxima responsabilitat. Després d'anys de lluita, d'esforç, de treball, el millor homenatge que els podem fer segurament és no girar la cara. I avui parlarem de bellesa, parlarem de dansa, parlarem de moltes coses, segurament. Avui ens acompanyen la Patri Mas, l'Anna Garcia, responsables d'un projecte que no pot ser més emotiu i més meravellós. La que baila. Patri, Anna, molt bona tarda.
1: Bona tarda.
0: I benvingudes a La Gent Normal. Què és La que baila? Perquè jo he avançat que parlarem de bellesa. Bellesa amb B baixa, No de bellesa amb B alta, sinó de bellesa amb B baixa i de dansa. Llavors aquí ve on caseu tot aquest binomi. Què és La que baila?
1: La que baila, dos punts, moviment de l'ànima.
0: M'he deixat el moviment de l'ànima.
1: Sí,
0: important.
1: Sí, perquè és com una mica el que passa a les sessions de La que baila. El nom surt d'aquell moment, no?, on t'arribes en un centre i no saben ben bé, però et miren i diuen ja viene La que baila.
0: Ah, que maco això.
1: Sí. I aleshores, doncs, un dia així va dir, vale, doncs el projecte es diu La que baila.
0: Quan dius un centre, estem parlant de centres, normalment centres de dia, residències de gent gran, no?
1: Sí, ara mateix La que baila és un projecte que té l'objectiu de moure l'ànima a través de la dansa. La dansa i la presència, sí?
0: Com mou la dansa l'ànima?
1: A través del moviment, que és l'impuls de vida bàsic que tenim tots des del cor que es mou, sí?
0: Som moviment.
1: Totalment.
0: Vull dir, ens movem des de que pràcticament des de que estem a dins de les nostres mares.
1: Sí, tot es mou.
0: I deixem de moure'ns en el moment en què ens morim.
1: Correcte. Llavors, en aquest sentit, la dansa és un impuls primari perquè és moviment pur. Aleshores, per aquest motiu, es pot treballar amb diverses patologies perquè des de que un cor es mou, un pulmó respira, allò per mi ja és dansa. Aleshores, la dansa seria posar consciència en el moviment i per això treballem a través de la dansa. Aleshores, el que fa la que baila ara mateix és anar a residències i centres de dia, val? I oferir presència a través del moviment. I des d'aquí es crea una peça artística, in situ. I aquesta peça artística, quan hi ha presència de dues o més persones que aconsegueixen connectar, connecten amb totes les altres persones que estan a dintre del mateix cercle.
0: Clar, és com si... És a dir, per diferenciar-ho, tu no fas ballar la gent gran, només. És a dir,
1: és que jo no faig ballar.
0: Aquí. Ho dic per esvair dubtes, eh? És a dir, fas una altra cosa molt diferent.
1: Sí.
0: Molt més... Perdona, ara faré servir un concepte que és d'aquells conceptes que ara s'ha posat molt de moda i tal, eh? Fas una cosa molt més holística, en aquest sentit, eh? És a dir, molt més global, molt més completa, més que no pas ballar i punt, no?
1: Sí, el que faig és obrir el cor, amb tota la seva complexitat, perquè primer haig d'obrir el meu, perquè tu puguis obrir el teu, no? I aquest és el tema. Com ho faig? A través de la dansa. Per què? Perquè la dansa em permet utilitzar el contacte i el moviment. Sí? La respiració, la mirada... I a partir d'aquí es crea. Es crea l'experiència.
0: Com ho rep això la gent? Perquè segurament a les primeres, anem a dir-ho així, les primeres sessions o les primeres vegades que et poses al davant d'una persona o d'un col·lectiu, imagino que deu haver-hi gent que això no s'ho deu creure gaire, i fins i tot, i parlo, ara faig una mica de cunyat, eh? Però segurament pot ser que a vegades et trobis algun mur, o no?
1: Sí, em trobo el mur quan es posa la ment en joc, no? Quan va anar cap al prejudici.
0: Val.
1: Sí. El que passa és que aquest mur es trenca molt ràpid. Molt ràpid, perquè... Quan tu agafes algú amb les mans i el mires i et connectes amb tu i l'altre es connecta amb tu, allà hi ha un match que la ment ja no compta aquí.
0: Haig de dir, pels que no ens veuen, que la mirada de la Patri és... No, és que clar, no riguis perquè és veritat. La mirada de la Patri és una mirada d'aquelles profundes. No és una mirada hi-hi, ha-ha. És una mirada profunda. I jo, que me l'estava mirant, perquè ella m'està mirant mentre parla, realment entenc aquesta connexió que pots arribar a establir amb una persona. La importància de la mirada, no? Com a element de presentació, moltes vegades.
1: Bueno, estem parlant de persones en què no són mirats a nivell de cor. Sí, no se'ls mira com un ser complet, sinó com a... Com t'ho diria? Hi ha una mirada molt més assistencial cap a una persona que està en una residència o un centre de dia. I poder mirar-lo i connectar amb l'home que és... amb la dona que és, encara que el cos estigui a xuxurrio, com el cotxe, no? Que pues, van passant els anys i van fallant peces del cotxe. I hi ha cotxes que estan fets caldíssim.
0: Però, en canvi, et porten els llocs.
1: Exacte.
0: Vull dir, encara funcionen.
1: Encara funcionen i ens permeten encara estar aquí i que l'ànima encara estigui en aquest entorn, no? Llavors, és com... allà, anar allà i donar-los aquest espai de presència per dir, te veo.
0: Anna, tu t'has incorporat fa molt poc en el projecte.
2: Poquíssim.
0: De fet, avui és la, com si diguéssim, és la presentació oficial. No ha estat així, ha estat absolutament casual, per tant, benvinguda en aquest univers.
2: Què t'ha
0: atret a tu d'aquesta, anem a dir, d'aquesta filosofia, no? D'aquest projecte?
2: Doncs, bueno, jo conec a la Patri des de fa molts anys, perquè nosaltres vam ballar juntes de petites a la mateixa escola de dansa. I, bueno, el meu camí des d'aleshores ha estat variable. I en els últims...
0: Com la vida mateixa.
2: Com la vida, com tots. I en els últims mesos sentia la necessitat... Jo faig acompanyament a persones a nivell individual i també grupal a tallers. I sentia la necessitat d'anar al cos, perquè al cap... Moltes vegades hi ha molt de soroll i poca cosa a resoldre, o almenys des d'on jo treballo, que no és ben bé en el cap. Llavors, com que cada cop se m'estava incorporant més al cos, seguia la Patri i la seva feina, i dic, bueno, és que és com el punt àlgid on jo arribo també a les sessions, és el que veig en els seus tallers i en el seu projecte, i vam contactar, i vam fer maig, novament. Ens recordàvem, a més, de petites, recordàvem les nostres mirades de petites, i això va ser meravellós. I en aquest reconeixement també de la nostra pròpia ànima, si es pot dir així, doncs hem apostat per, bueno, pues per caminar juntes amb això. I a mi m'omple molt, perquè a mi personalment la dansa m'ha acompanyat l'ànima des de ben petita. I a expressió, i a traspassar coses que passes també de petita i d'adolescent i de més gran, perquè vaig estar ballant fins bastant més gran.
0: Bueno, al final, si mirem la història de la humanitat, si mirem les cultures del món, la dansa segurament és d'aquelles coses que és un eix vertebrador aquí, a Austràlia, a Sud-amèrica...
2: Sí.
0: I m'atreviria a dir que fins i tot en els llocs més remots del planeta, no? És a dir, alguna cosa deu tenir la dansa.
1: Bueno, hi ha un moment en què la dansa et transporta a l'alegria. I l'alegria, quan vas a una residència, és algo que hi falta molt.
0: Molt, moltíssim. Les residències per gent gran, i parlo amb coneixement de causa, per sort o per desgràcia, són espais que tendeixen a la tristor, a una temperatura molt baixa. I no estic parlant de temperatura física, estic parlant de temperatura emocional. Són espais molt escèptics. Segurament és el més pròxim a un hospital o a un centre sanitari, no? Quan en realitat allà no es fan, anem a dir-ho així, no es cura la gent, sinó que tenen una funció, quan dic cura vull dir no tenir cura, sinó cura de malalties, tenen un altre tipus de funció. I aquesta cosa vital, aquesta cosa com molt càlida, manca en aquests espais.
1: Doncs aquest és l'objectiu de la que baila, perquè tu entres per allà i et diuen ha venido a traernos vida, darnos vida.
2: Sí.
1: I tu dius, vale.
0: Clar, quan una persona t'enumera o et diu exactament aquestes paraules, la lectura que fas darrere d'aquestes paraules és aquí no hi ha vida. És a dir, no hi ha vida.
1: Sí, que hi és, però està adormida.
0: Està adormida, d'acord.
1: És que aquest és el quid, no? Uh-huh. És com que tu arribes allà i tot està adormit. La tristor també, la melancolia hi és, però tampoc que és expressada, la por no és expressada, hi ha moltes coses que no són expressades. Llavors, tot està en el cos, però congelat.
0: Uh-huh.
1: Per això, moltes vegades, quan vas a tocar algú, el primer que fa és plorar. I tremolar, sí? Perquè deixen anar. I després d'això ve l'alegria.
0: Feu com un procés de catarsi, no? D'obertura de l'ànima. Abans parlàveu de l'ànima, no?
1: Sí.
0: El que a vegades a l'ànima li podem posar molts noms, però a vegades ens costa mirar-nos l'ànima. Ens costa mirar-nos a dins i reconèixer-nos a dins.
2: Sí, justament venien una mica ara, parlàvem d'això, que realment a les residències és com molt evident, perquè hi ha, bueno, el cos està apagat, no? Hi ha dificultat de mobilitat, moltes vegades hi ha demència, llavors és com, bueno, l'ànima és com allò que queda i és aquella part nostra que ha estat sempre. És aquella part que ens ha acompanyat de la mateixa manera des de l'inici. Llavors, connectar amb això és com portar l'essència de la persona encara que el cos estigui congelat. Llavors, és connectar amb això i dir, sí, estàs aquí dins i continues hi sent i et veig, en tant que em puc veure aquesta part meva també, això mou algo que no està tan amb la... no és racional, però sí genera benestar.
0: Clar, perquè al final les emocions ens poden generar moltes coses, una de les quals és benestar.
2: Exacte. I també és cert que estem tots bastant desconnectats del cos.
0: Sí.
2: En quant a consciència del nostre cos, en quant a escoltar el nostre cos, què li passa al meu cos, com es troba avui, no? Ja no només si em fa mal l'esquena o... sinó quina és l'emoció...
0: Les emocions, sobretot.
2: És que no ens ho plantegem.
0: Per aquí pel programa han passat diversos professionals d'àmbits molt diversos. Des de la medicina fins a la psicologia. I una de les, un dels mantres que hem anat repetint aquí és precisament això, eh? Aquesta desconnexió que tenim del cos, no tant en aquesta vessant física, que també, perquè a vegades detectem un mal d'esquena, però a vegades no detectem uns altres mals que són molt físics, però que pensem que això no és res, però que en realitat tenen un rerefons, anem a dir-ho així, emocional. Però la part emocional, no? de mirar-se, d'escoltar-se un mateix i detectar... Doncs això, què et passa per dins de l'ànima?
2: Exacte, i per mi això s'entrena. Per mi és algo molt personal i potser perquè és des d'aquí, des d'on treballem també, és algo que s'entrena. És algo que has d'anar entrenant, és que has de posar consciència en si vols escoltar el teu cos, és no oblidar-te de que estàs aquí amb el teu cos. I s'entrena. No és allò de dir, avui ja he decidit escoltar-lo.
0: No, però a més m'imagino que és un entrenament que no és un entrenament, com tu dius, que es fa d'avui per demà, sinó que és un work in progress i et diria que no s'acaba mai, perquè sempre com a màquina perfecta que és el cos, m'imagino que no arribes mai a tenir el 100% de coneixement del que t'està dient el teu cos. És a dir, que cada dia vas aprenent una miqueta aquesta, diguéssim, fas aquesta progressió.
1: Bueno, el cos és un mapa. Mm-hmm. És el nostre mapa de ruta i ell pues guarda.
0: Costa't
1: tot.
0: Una miqueta el micro.
1: Ell guarda, és un mapa de ruta i ell ens va marcant. Mm-hmm. La cosa és sabem llegir o volem llegir el nostre cos.
0: Sabem o volem, aquesta és molt, molt important aquesta precisió, perquè una cosa és saber-ho i l'altra és voler-ho, no?
1: Clar, no?
0: Perquè voler a vegades implica una sèrie de coses que anem a dir-ho així, que ens poden fer mal o que no ens agraden. I a partir d'aquí, doncs nosaltres podem decidir amagar-les i no escoltar-lo.
1: Clar, però llavors ens desconnectem de la vida.
0: Totalment.
1: I aquí està el quid de la qüestió. Aleshores, quan tu vas en una residència i obres tu el cor, l'altre obre el cor i hi ha una connexió a nivell energètic, el teu cos es mou a nivell químic, generes oxitocina, i aquí és quan veus una persona que quasi que no es pot aixecar, que s'aixeca de cop. I això és així.
0: Això és així.
1: Això és així. Jo agafo a vegades persones amb les puntetes dels dits i puf, s'aixequen de cop. De cop. Quan són persones que les han d'anar a buscar entre dos, moure-les d'aquí cap allà, i jo vaig allà, i ja, pum, ja l'efecte. Energèticament, allò es mou.
0: Clar,
1: i
0: això...
1: ballen. Mm-hmm. I ballen.
0: Clar, això em porta a pensar això, no? La importància quan parlem de les energies i quan parlem de... que a vegades pot semblar una mica esotèric, això, aplicat al... No estic jutjant, simplement estic dient que pot semblar, o hi ha una part de la població que això li pot semblar una mica esotèric. Però és veritat que quan t'expliquen casos com aquests, realment et qüestiones... aquesta, diguéssim, la importància d'aquestes energies. Al final som energies.
1: Bueno, és que som energia. Mm-hmm. El nostre cos és energia constant. I aleshores, si tu mous l'energia, si comptes d'estar amb una vibració baixa, li dones una vibració alta, fup! No passa per la ment, el teu cos s'activa. I estàs allà, i l'únic, no vull treure-li mèrit, no. Però el que estàs fent és aportar amor. Ells es veuen el seu propi amor a través de l'altre. I aquest és el quid de la qüestió.
0: Clar, vosaltres, per exemple, estaves parlant quan... Estaves parlant de... Quan us veien arribar, no? O quan et veien arribar, ja viene la que baila,
1: sí.
0: No? Clar, però segurament et deus trobar... És una... No sé si la paraula teràpia és indicada aquí o no, vale? Fas cara de dir que no.
1: Bueno, perquè el meu objectiu sí. No és terapèutic, però acabes sent terapèutic, uh-huh. Òbviament.
0: És a dir, el que tu fas, val? Aquest projecte, La que baila, diguéssim, et troba gent que té, anem a dir-ho així, anem a simplificar-ho molt, que té el cap clar, però també et deus trobar gent que no té el cap gaire clar.
1: Sí, clar, i graus de demència molt forts.
0: Exacte.
1: I llavors, de dependència.
0: Els graus de demència i de dependència, que segurament és el que... És el que és més visible i és el que associem més a gent gran, no? O a aquest procés d'envelliment de què parlava al començament, no? Clar, suposo que la visualització dels resultats, clar, llavors és com la cara i la creu d'aquella persona. Tu veus aquella persona quan arribes i a partir de totes les accions que vosaltres feu, de cop i volta... Això que deies tu, no? De que es pugui aixecar, no? Però segurament, si no es pot aixecar o té un cert grau de demència, segurament les faccions a la cara canvien. És a dir, és així, realment?
1: Sí, clar, canvia tot. Canvia tot. Hi ha un gir brutal de quan entres a quan surts. I s'arriben a crear duos de dansa, i aquella persona està amb tota l'atenció posada en allà, perquè el canal d'entrada no és cognitiu. El canal d'entrada és sensorial, vas des de baix cap a dalt. I llavors ells connecten des d'un altre lloc, perquè aquest lloc encara hi és, i està viu.
0: Que és un lloc que no té res a veure, o que està, diguéssim, segregat del que seria, anem a dir-ho així, la demència, o aquest envelliment... cognitiu, digue-li com vulguis, eh? És a dir, hi ha una base emocional que està allà i que està esperant a que algú li posi una miqueta de foc perquè s'encengui.
1: Exactament, exactament.
0: Doncs d'aquesta manera expliquem què és això del projecte La que baila, i el subtítol era...
1: No és un subtítol, és La que baila 2 puntos, moviment de l'ànima.
0: La que baila 2 punts, moviment de l'ànima, sense subtítols.

0: Segurament una de les més grans veus de la lírica de tots els temps, Maria Callas, segurament una de les òperes més celebrades també de la història de la música, aquesta Madame Butterfly de Giacomo Puccini. I la música amb tot això com i casa.
1: La música té molt a veure amb el record. I el record és tornar a habitar a estats interns molt potents.
0: És el... Sempre es parla, no? D'aquesta... Que al final deixa de ser un mite perquè en realitat és una realitat. Doncs que aquestes cançons que tu has escoltat quan eres petit, quan eres jove, i que en l'etapa de bellesa, quan, diguéssim, ja tens un grau de demència prou considerable, les primeres notes d'aquestes cançons t'activen. I això segurament és una mica del que estàvem parlant just abans d'escoltar aquesta peça de la Maria Callas, no? Hi ha un ressort que il·lumina aquest record, no?
1: Totalment.
0: I fins i tot l'activa tant que hi ha gent que és capaç de cantar-la. Hi ha gent que és capaç de... si han tocat alguna vegada algun instrument i poses aquell instrument al davant, són capaços de tocar-la amb el piano. Ja cor, vull dir, circulen moltes històries d'aquestes característiques, no? És connectar, és fer aquest procés de connexió que no passi per...
1: Exacte.
0: Que no passi pel cervell.
1: És memòria corporal, no? I la memòria corporal et porta amb aquesta situació de benestar, de plaer, d'amor, no? Perquè és molt bonic, es connecta molt amb l'amor. Jo poso molta música que a mi m'agrada actualment, i també poso molta música d'ells i d'elles. Uh-huh. Sí? Boleros, òpera, coses que sé que amb ells i elles els despertarà molt, no? Uh-huh. I veus que van a recordar quan ells sortien a ballar, aquells balls, tot el que ells gaudien de la seva època, ho fan amb mi, aleshores. Anem, ens transportem allà, no?
0: Clar, és que deu ser com un viatge... Però deu ser com un viatge al passat. És com si els posessis en una màquina del temps.
1: Totalment.
0: I els hi dones aquest... Anava a dir aquesta espurna d'esperança, no?
1: Clar, és que és una experiència. Des de la meva perspectiva, sí. Quan entra la que baila, és una experiència. Mai saps cap a on et portarà aquella sessió. Llavors pots acabar...
0: I cap sessió és igual,
1: no,
0: clar, evidentment.
1: No, jo puc entrar amb una música de cabaret i anar a Broadway, i llavors tots estem a Broadway, sí? I veiem les llums, i veiem el no sé què, o podem estar al Palau de la Música escoltant el cant dels ocells, o podem anar al Liceu escoltant Madame Butterfly, no? És igual, és un viatge. I un viatge a través dels sentits, sense pensar. Per això moltes persones que d'entrada tenen un prejudici, no, jo no ballo, eh? No, hi ha molts.
0: Sí, sí, per això
1: entren,
0: ho dèiem.
1: Entren i ja estaria. Perquè no és algú que va a mostrar. És una experiència immersiva, de fet.
0: Mm-hmm. De fet, és una experiència que segurament tota aquesta gent que té aquests com aquests prejudicis, no? Que insisteixo, us en deveu trobar, no? Però és una mica... posar-los una mica una vena als ulls, un mocador als ulls.
1: Total.
0: I deixar-se una mica, deixar-se portar, no? Per la música, per les emocions, pel tacte, no? I no deixar-se portar per la vista, perquè a vegades la vista ens enterboleix una mica la nostra percepció de les coses, no? Ai, això no m'agrada. No m'agrada perquè ho has vist. És a dir, has fet el primer contacte amb la vista. Llavors ja decideixes que, entre cometes, no t'agrada. Però hi ha molts altres sentits, hi ha moltes altres emocions que no entren per la vista.
2: De fet, quan tanques els ulls, deixes de veure allò de fora per començar a mirar a dins.
0: Sí.
2: Llavors, està bé que diguis això, no? Perquè si tu tens una experiència immersiva, com deia la Patri, amb música, és que ho pot provar qui vulgui, no? Convido a provar.
0: Convido a provar
2: posar-se una cançó que tothom sabem quina cançó ens mou, tothom sabem quina és aquella cançó que ens mou i ens connecta i fa que algú passigui dins nostre, no? Que fa com un... Ai, Doncs jo convido a posar aquesta cançó i escoltar-la, no?, amb els ulls tancats i respirant, perquè llavors podem descobrir dins el nostre cos què és allò que passiga. I si a més et regales, que si estàs sol, doncs millor, perquè ja no hi ha vergonyes.
0: És una experiència més íntima, sí.
2: Sí, ja no hi ha vergonyes. I et permets, doncs, no?, moure, si necessites moure un braç, deixa-t'ho permetre i mou-lo i respira-ho. I aquí ja comencen a passar coses. I l'experiència amb aquella cançó és com si es fes més gran. La mateixa cançó, la mateixa experiència, diguéssim, aquella espalmeta, no?, diguéssim, que estava allà encesa amb aquesta cançó, és com agafa força. I és una mica el que passa a les sessions.
0: Jo des d'aquesta perspectiva no ho he fet, no he arribat a transcendir tant, però sí que és cert, i de fet ho anava a dir, que jo sí que és veritat que moltes vegades he escoltat cançons amb els ulls oberts, vale? Anem a dir-ho així, cançons que m'agraden amb els ulls oberts, i et creen... A mi la música em crea, em porta moltes emocions. Vull dir, els oïdors i oïdores d'aquest programa estan farts de sentir-me dir que la música et porta a uns altres llocs, que la música et genera tota una sèrie de diguéssim, d'emocions, etcètera, etcètera, i a la que puc aprofito per recordar-ho i per recordar-m'ho. I sí que és cert que quan escoltes una cançó amb els ulls tancats o a les fosques, aquella... I ara parlo segurament des d'un punt de vista estrictament musical, que després hi ha aquesta alta transcendència. Des d'un punt de vista estrictament musical, aquella cançó sona diferent. Aquella cançó són els mateixos instruments, són els mateixos acords, és tot exactament igual, però hi ha tota una sèrie de matisos que quan estàs amb els ulls tancats, que quan estàs en la foscor, afloren. No?
1: Clar, aquí el tema interessant des de la meva perspectiva de la vista, sí? De per què molts dels usuaris no cal que tanquin els ulls, és perquè el que veuen a fora ja és el que senten a dintre, i anem com un pas més. Per exemple, hi ha molts moments en què estic ballant amb algú que normalment ells són com una família,
0: sí.
1: Llavors ells es veuen cada dia, es veuen esmorzant, dinant, sopant, els
0: achaques,
1: les sèries, ho veuen tot. Doncs tu imagina't quan estàs en un cercle i una persona que mai es mou, de cop el veuen ballar, és molt bonic. I allà es crea una espècie de comunió increïble. Llavors la vista és molt important. Perquè no és qualsevol vista, és una vista autèntica.
0: Sí,
1: hi ha mirades i mirades, i aquí estem parlant d'una mirada real, honesta i de presència. Llavors aquesta no cal que sigui transportada perquè sigui més intensa tancant els ulls. El sentir no és més intens tancant els ulls, el sentir és més intens connectant amb l'altre.
0: Clar, en aquest
1: perquè
0: cas...
1: el vincle és el que sana. Nosaltres sanem a través del vincle, i el que aquí es necessita és anar molt a sanar el sentiment de solitud, de no serveixo per res.
0: Clar,
1: de
0: perquè...
1: què faig aquí. Clar. Aquí està el kit.
0: Clar, perquè aquests són uns temes recurrents d'aquesta etapa de la bellesa, que es passa en centres de dia o en residències, no? És a dir, és aquell moment en el qual la gent gran es planteja què faig aquí, ja he arribat al final del trajecte.
1: Només molesto.
0: Només molesto. Per estar així, més valdria que no estigués...
1: Que no hi fos.
0: És a dir, tots aquests pensaments o totes aquestes... pensaments com molt derrotistes, però que, clar, al final responen a un concepte que és segurament... aquesta desconnexió o aquesta, anem a dir-ho així, aquesta infelicitat social de la societat, no? que marca una miqueta la societat.
1: Sí, en aquí, clar, a vegades parlem de la mort, parlem de moltes coses a les sessions, sí? A vegades llegim textos poemes, no? O ballem el cant dels ocells, vull dir-te. No hi ha res que amaguem. A mi m'agrada molt incloure tot això, perquè sigui un espai on no s'amaguin de res. De jo estic aquí i puc rebre el que necessiteu, no? Perquè amb el familiar, ells i elles intenten dissimular molta cosa.
0: Oh, i tant.
1: I el dissimular és posar-se carcassa. I el que nosaltres anem a fer precisament és que es puguin despullar.
0: Amb els familiars el que normalment sol passar, i insisteixo que parlo amb coneixement de causa, és estic bé, no passa res.
1: Correcte.
0: Val? Però tu veus que sí que passa, que sí que passen coses.
1: Passa tot.
0: I que no estàs tan bé com dius que estàs. I sí. Aquest és un... Bueno, també és una generació, la generació que ara en té 70 llargs, 80, 80 llargs, són una generació que va viure una època complicada, és una generació que està acostumada, o que ha estat acostumada, malauradament, a patir molt, i per tant tenen una mica la cuirassa aquesta de el que passa és el que toca, és el que em toca aguantar.
1: Exacte, llavors... Quan marxa el familiar i tu entres, és un ja està, no cal que aguantis més, pots deixar anar, el que sigui. Llavors, per això posem una cançó i plorem, per això posem una altra cançó i riem, per això surt tot. La sexualitat, surt tot?
0: Sexualitat
1: també
0: surt.
1: Home, clar. Totes les emocions, i són benvingudes, i són acollides, i no són jutjades. Uh-huh. La dificultat gran és quan entren els familiars a la sessió.
0: Els convideu, els familiars?
1: A mi m'encanta que hi siguin. Però m'agrada això, que hi siguin això... rebent la sessió.
0: Val, perquè anava a dir, venen com a espectadors o venen com a actors?
1: Ells venen a veure la sessió.
0: Val. I intervenen en la sessió o
1: no? Poden evitar-ho. No poden evitar moure el braç de la mare o el... Venga, mama, levanta el brazo. I jo penso, per favor, quieta. Saps? Perquè venen amb lo mental, venen a tota llet, primer a tapar el que senten allà dintre. Uh-huh. Clar, llavors no puc treballar així, i jo moltes vegades amb molt d'amor els agafo, els hi aparto la mà a poc, i llavors si tu agafes el familiar de la mà 5 segons i ja estan plorant el familiar, perquè també és com vale, me suelto.
0: Patri, estava pensant jo que aquesta feina no la pot fer tothom. Perdó, faig un matís. Feina. Perdó, no volia utilitzar aquesta paraula. És a dir, això no ho pot fer tothom.
1: Això m'ho diu molta gent.
0: No he fet una pregunta original, ja ho veig, eh? Però vull dir, està bé.
1: Diu gent. Jo no ho veig des d'aquesta perspectiva. Perquè per
0: jo sí.
1: Perquè jo surto d'allà plena. Jo no m'he buidat.
0: Perquè jo, és que jo t'anava a fer la contra. De dir, com surts d'allà? Perquè jo em poso en el... És a dir, jo em poso en aquesta tessitura i penso, jo d'allà no sortiria ple, sortiria buit. I segurament aquest és el, diguéssim, aquest és el viatge equivocat, eh? De dir, no sortiria ple... perquè hi sortiria buit, perquè em dona la sensació que jo m'he buidat allà dins, i en realitat no.
1: No. Estem amb persones que ja no tenen res a perdre. Vale?
0: Sí.
1: Llavors, les cuirasses, poques n'hi han allà. En tenen un, algun prejudici, però que els hi talles ràpid. Sí? Aleshores, el que reps tu és amor, tota l'estona. Jo vaig amb el que jo estic, com jo estic. Quan jo vaig amb alguna idea predeterminada, la sessió ja no funciona. Si jo estic trista, jo vaig amb la meva tristor. Jo connecto amb l'altre, i si l'altre plora, jo ploro. I després riem i somriem perquè som autèntics. I això és una meravella. Arriba un moment que tu no veus la carcassa de la persona. No la veus. Estàs. Per tant, surto d'allà...
0: És com si transcendissis un... És a dir, és com si... Anava a dir, com si t'alabessis o com si visquessis... per dir-ho així, com una realitat paral·lela, una realitat diferent a la realitat física d'aquell dia a dia.
1: Bueno, és que podríem dir que estem sortint de la Matrix.
0: No volia fer que...
1: Fem-ho, perquè vaig veure allà la pel·li, però vull dir-te...
0: Universos paral·lels.
1: Bueno, anem a cap a el que ens han venut o cap a el que som realment, que som l'essència.
0: Bueno, aquí podríem parlar també de ja que hem parlat d'energies i tal, podríem parlar de quàntica. Eh? És a dir, és aquesta cosa com molt més energètica que ens porta a, diguéssim, a estadis molt diferents.
1: Seria un estadi diferent del que estem acostumats a viure, perquè vivim molt des de la ment. Però si connectem amb l'essència en el nostre dia a dia, no és un estat tan estrany.
0: Es pot viure connectat amb l'essència més que amb la ment en el nostre dia a dia? És a dir, faig l'explicació de la pregunta. És a dir, quan parlem de no estem desconnectats del cos i estem desconnectats de la nostra essència i tal, ja, però en el dia a dia és molt complicat fer això. És a dir, és molt complicat viure, no diré d'esquena a la realitat, però sí, diguéssim, des d'aquesta perspectiva més de connexió interna, o no? S'assaja, eh? Tu deies que això s'aprèn, Anna.
2: S'entrena.
0: Però...
2: És reconèixer aquest espai.
0: Sabries posar algun exemple?
2: Et puc donar
0: una mica de temps mentre escoltem una cançó.
2: I arrenquem
0: amb aquesta pregunta. És a dir, com podem ser capaços en el nostre dia a dia de fer aquests dos compartiments, no? De la cosa més quotidiana, més diària, però intentar mantenir aquesta essència en els petits gestos, en les petites accions del nostre dia a dia.
3: Des del sostre meu? O vols fer-ho?
4: M'estimes.
3: Sí. Gràcies.

ni corre un alè de vent que també s'ensupiria.

0: Hi ha cançons que... Hi ha cançons que són demolidores. Aquesta és una. Aquesta és d'aquelles cançons que l'has d'escoltar molt, molt calmat, t'agafen un mal dia i buides els llagrimals del cos, de totes, eh? Després en parlarem d'aquesta cançó. Però, Anna, t'havia posat uns deures.
1: Uns bons deures.
0: T'he deixat un minut i mig perquè, perquè et fessis una mica el croquis.
1: Val, bueno, tu parlaves de compartiments. Uh-huh. Jo parlo més d'un espai que conté. És més des d'on et relaciones amb el que passa, perquè ens passen moltes coses, hem de fer moltes coses, hem d'anar a la feina, fills, conduir... La cosa és la presència, des d'on ho faig. La cosa és si sóc conscient dels meus pensaments o sóc el meu pensament. Jo no ho sóc, però és fàcil creure-m'ho. És fàcil, ens passa a tots. Llavors, reconèixer aquest espai que conté, no és fàcil, perquè és estar en presència contínua, i això és molt difícil. Sí? Llavors, aquesta seria la resposta que et diria. I jo, per exemple, quan em descobreixo molt al cap, el que faig és posar atenció amb el que estic fent.
0: D'acord.
1: És a dir... A veure, un exemple pràctic. Si estic trossejant una pastanaga...
0: Sí. Et concentres en el moviment de trossejar aquesta pastanaga i no divagant...
1: I no pensant en que l'haig de trossejar ràpid perquè tinc mitja hora per fer el dinar, perquè... No, perquè arriba tothom... Perquè...
0: Això seria una mica... Ara vaig a simplificar-ho molt, eh?
2: Mindfulness.
0: No, viure molt l'instant, viure molt el moment i no deixar-se contaminar per altres pensaments o per altres per altres sorolls.
1: Jo diria més que no deixar-se és no esbarallar-se perquè em contamino. I perquè potser han passat 3 dies, dic, mare, 3 dies, eh? Hola. Portes 3 dies donant-li voltes a això. No? Perquè això passa. Eureka, m'he donat compte. Aquí ja tinc algú... No, aquí tinc l'oportunitat de fer una cosa diferent. Més que esbarallar-me i, clar, hauria d'haver estat present. Perquè, no, perdona, és que m'han passat moltes coses. La vida se'm complica. Tinc una mala notícia. Em mou. Llavors és com, bueno, doncs en el moment que puc donar-me en compte del que m'està passant, vale, obro. No? Per mi és com obrir el cor a mi mateixa i dir, bueno, val, doncs ara com vols... No? Com vols gestionar això, no? Ara que t'has adonat que portes 3 dies donant-li voltes i... És una mica, per mi és una mica més això, és com em relaciono amb el que m'està passant més que intentar que em passi una cosa diferent.
0: Correcte.
2: En aquesta direcció em agradaria com linkar-ho amb el projecte La que baila, sí? Té un projecte que es diu Niuma, que és als hospitals, sí? Amb paliatiu i terminal.
0: Correcte.
2: Jo aquí em vaig plantejar, a veure com jo, perquè jo surto molt plena, però com afrontaré un malalt terminal?
0: Clar, perquè la diferència rau aquí en el termini de vida.
2: Sí, i en l'edat.
0: I en l'edat, exacte. Perquè, clar, et pots trobar, evidentment, et pots trobar gent gran.
2: Em trobo.
0: Però també et trobaràs gent que és jove.
2: Exactament. I amb estats... molt diferents als que jo estic acostumats a veure en una residència. Físicament... és intens.
0: I quina és l'experiència?
2: És una meravella.
0: Sí.
2: És una meravella. És preciós. I amb això que dèiem, que deia l'Anna de trossejar la pastanaga, ells, quan ataca la ment, és que quan tenen contacte, és que tenen tan clar que és allò i no l'altre, tenen tan clar que s'han de concentrar en tallar la pastanaga, tan clar, que és a mi el que m'agrada destallar. Que no venen amb idees preconcebudes, ni. No, és l'autenticitat perquè ja no tinc temps de ser una altra cosa. Perquè ara se'm fan les grans preguntes. Em queden, potser demà no hi soc.
0: És aquell tic-tac del rellotge que et marca una mica i que, com tu deies abans, no? No tenen res a perdre.
2: per això...
0: L'única cosa que tenien a perdre, estan a punt de perdre-la.
2: Clar.
0: I per tant, aquí suposo que la mirada i la perspectiva de vida, del poc que et queda de vida en aquests casos, si estem parlant de terminals o de pal·liatius, clar, jo m'imagino que la vida, més enllà que la vida et passa així a imatges ràpides, la perspectiva d'en què encares la vida canvia radicalment.
2: Clar, llavors anem a posar bellesa en aquest moment, anem a posar amor, anem a posar-hi tacte, anem a posar-hi mirada, anem a compartir junts, anem a fer aquest vincle que sigui autèntic, sense que la meva por ataqui, ni el meu dolor ataqui, saps? Ni que jo hagi de ser un metge que et curi. No, jo vinc.
0: No, ni tan sols un psicòleg o una psicòloga que t'escolti.
2: És que és diferent.
0: Va molt més enllà.
2: Clar.
0: És una cosa molt més atàvica, no? Molt més que surt del més profund del que som.
2: Sí. I clar, per mi això és un privilegi. O sigui, estar amb aquest tipus de teixit humà, per mi és un privilegi. O sigui, jo arribo a tenir unes converses un dia, un dilluns, qualquiera, que surto d'allà i haig de parar un moment i dic, això que acaba de passar és real? O sigui, em sembla tan heavy i tan preciós. O sigui, jo tinc últims balls de vida molts dies de la meva vida.
0: I tu, que clar, en aquests casos en concret, no? La medicina, que moltes vegades, la medicina tradicional, tal com la coneixem, que és molt pal·liativa, com es mira totes aquestes... Tu, que m'imagino que hauràs tingut contacte amb metges, no?, de tots aquests centres. Com s'ho miren, això? S'ho miren amb amor? S'ho miren amb escepticisme? S'ho miren amb... de manera pejorativa? Suposo que hi ha de tot, però en general...
2: És una mica con la iglesia hemos topado, no? I hi ha de tot. Com més prejudici, ja veus que més allunyada està la persona del seu cor. Llavors tampoc em poso a jutjar. Saps? El que sí que m'he trobat és metges que em deixen passar. Metges que em diuen, està així, però sé que amb tu hi haurà un espai de calma. Perquè, clar, pal·liar el dolor el poden pal·liar els metges. Estan entrenats per això.
0: Uh-huh.
2: Però el patiment humà, com el pal·liem? Aquí està el quid de la qüestió. Llavors, tu vas cap al patiment, no vas cap al dolor.
0: El dolor el pots...
2: El podem, clar, li podem enxufar una mica de morfina, una mica
0: exacte.
2: De... Saps? I el metge té aquesta funció. Però hi ha una altra funció que se li escapa.
0: Bueno, segurament és aquesta... M'imagino, intento posar una mica en la pell d'algú, és aquesta por a morir, a por a deixar la vida. Jo me n'aniré i tota la resta de gent que m'envolta es quedaran aquí, però jo marxaré i ja no veuré res. Això ha de ser una càrrega terrible, no? I clar, si tens moments d'aquests de... anem a dir-ho així, no? Com de joia o com de... que transcendeixes una mica aquest dolor, aquest patiment.
2: Clar, o que pots entrar en lo metafísic. Per exemple, que la persona que tens a demà obre l'espai a la metafísica i a dir, bueno, on anirem? Saps? Llavors aquí entra la fe. És que hi ha moltes coses a darrere d'una sessió de la que baila. Moltíssimes. Hi ha dols de cames, de... persones que estan en una residència i estan tristes, i si realment et pares a escoltar el tempo d'aquella persona, t'acaba dient què està passant, que és que avui ja no podré tornar a caminar, per exemple. Saps quants dols hi han? Milions. Aquest ull ja no funciona.
0: Clar, són aquestes petites coses que... segurament no li donem la importància que tenen. Són microdols,
2: Micros.
0: Vale? És a dir, són aquests dols petits, com quan es parlen de micromasclismes, que són
2: total.
0: Aquestes mostres de masclisme que ja hem donat per segures,
2: sí,
0: no?
2: Sí, exacte.
0: Però que estan allà i que, sumades una a una, creen grans estructures, no? Anna, Patri, 53 minuts que ens han passat aquí volant, parlant de moltes coses, però parlant sobretot d'un projecte que emocionalment té una càrrega espectacular i que estic segur que beneficia molta gent i que podria beneficiar encara moltíssima més gent. Moltes gràcies per haver vingut aquí a la Gent Normal, per haver-nos explicat què feu i sobretot desitjar-vos molta sort. Gràcies. I molta energia i sí. seguir portant aquest somriure, aquesta connexió, aquesta felicitat amb la gent amb qui tracteu.
2: Ello vamos.
1: Eso vamos, sí.
0: Moltes gràcies.
2: Gràcies.
0: I a vosaltres, si no heu descobert coses avui, doncs malament, perquè la conversa d'avui ha estat mega interessant. Ens escoltem la pròxima setmana, pròxim dimecres, a partir de les 6 de la tarda, aquí a Ràdio Rubí, 99.7 de la FM i www.radiorubí.cat. Apa, bona tarda i fins la setmana que ve.
2: Bona tarda.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Eduard París. Un incendi de vegetació forestal a Tordera obliga a demanar el confinament de les urbanitzacions de Can Camps i Roca Rossa, segons han informat els bombers de la Generalitat. L'avís del foc s'ha rebut minuts abans de 10:45 del matí a prop del camí ral del monestir al massís del Mont Negre. En un principi el foc ha cremat un autobús i posteriorment ha agafat massa forestal. 11 dotacions terrestres i 2 mitjans aeris s'han desplaçat a la zona de l'incendi que crema en línia 7. Els bombers treballen per evitar que les flames arribin a unes cases que ja han estat evacuades per la policia local. En aquest sentit, recordem que els agents rurals han activat avui el nivell 4 del Pla Alfa, precisament per perill extrem d'incendis, a 34 municipis de 10 comarques. Són l'Alt Camp, l'Alt Penedès, l'Alt Urgell, l'Anoia, la Conca de Barberà, les Garrigues, la Noguera, la Segarra, el Solsonès i la Terra Alta. I també hi ha el nivell 3 activat a 356 municipis de 32 comarques. Seguim parlant de la meteorologia perquè Protecció Civil també ha activat l'alerta del Pla Procicat per calor intensa davant l'episodi que s'allargarà durant tot el cap de setmana. Les comarques amb més probabilitat de superar el llindar de calor són el Priorat, el Segrià i la Ribera d'Ebre, segons les dades del Servei Meteorològic de Catalunya. I avui la calor s'estendrà de forma generalitzada a tot el territori. Parlem ara de successos. El jutjat de Guàrdia de Badalona ha decretat llibertat amb mesures cautelars per a la mare del nadó trobat mort aquest dimecres passat dins d'una bossa de plàstic a l'escala d'un edifici del carrer Llevant del barri de la Mina, Sant Adrià del Besòs. La dona va ser detinguda aquest dijous i ahir divendres va passar a disposició judicial. Seguim amb més successos. Els pares del nadó trobat mort a Santa Bàrbara, a la comarca del Montsià, ingressen a presó de manera preventiva per ordre del jutge que instrueix el cas. El titular de la plaça 2 d'Amposta va acordar ahir privació de llibertat comunicada i sense fiança per als dos detinguts. La parella va ser detinguda dimecres a València i després que prestessin declaració davant del jutjat, les restes del nadó es van trobar dijous al domicili familiar. Se'ls acusa també d'abandonament de menors i per maltractament animal. A més, se'ls ha retirat la pàtria potestat dels altres dos fills que tenen en comú. I en cultura, Aitana ha celebrat aquest divendres el primer dels seus 4 concerts al Palau Sant Jordi de Barcelona en el marc de la gira Cuarto Azul, la cinquena de la seva carrera i la primera de caràcter mundial.

0: I en els esports, a la segona divisió, avui el Girona busca la primera victòria del curs com a visitant al camp de l'Sporting de Gijón. El partit començarà a 4:45 de la tarda. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.

0: La Caixa Tonta, amb Joan Bosch i Assumpta Vitòria.
1: Què tal, com esteu? Benvinguts a La Caixa Tonta, el programa que fem des de Ràdio Arenys per la xarxa de comunicació local. Un programa que, com sempre, el que intenta és fer-te veure la televisió d'una altra manera. I us preguntareu què tenim avui al programa. Doncs atents i atentes, perquè avui el menú està a rebentar de coses. Avui tindrem un reportatge que vam enregistrar els càstings d'Eufòria de la nova edició que es van fer a Plaça Catalunya, Barcelona. I parlarem, doncs, amb aspirants, amb exconcursants i amb molta gent, doncs, que ens va atendre molt amablement, la veritat. Després tindrem un apartat d'actualitat televisiva i és que, atenció, tenim moltes novetats. Torna La Isla de las Tentaciones. S'ha acabat l'última edició de l'altra isla, que és Supervivientes, All Stars, de famosos. I torna Gran Hermano, GH20, que vam assistir a la roda de premsa de presentació. I també, com sempre, la història de la tele amb l'Assumpta Vitòria, que recordarem, entre d'altres, a Tipicol i molts altres personatges. I per acabar, el nostre estimadíssim Toni Rovira, el Toni Rovira i tu. Per tant, no us ho perdeu. Comencem ja. Recordeu que ens podeu seguir a les xarxes socials buscant La Caixa Tonta Ràdio. Benvinguts, benvingudes.
2: Saps que la tele abans era en blanc i negre? I que només hi havia un canal? La Caixa Tonta també té una història. La seva.

0: Doncs com sempre anem a parlar amb l'Assumpta Vitòria de la història de la tele. Assumpta Vitòria, com estàs? Benvinguda.
1: Doncs estupendo, mira, és que he trobat un llibre que parla de la ràdio i de la televisió, i clar, com es fonen la ràdio i la televisió al principi.
0: Molt bé.
1: Jo penso que això pot ser xulo.
0: I tant.
1: Perquè explica una mica, per exemple, diu aquí, claro, esto está escrito en castellano, porque en aquella época se escribía todo en castellano, ¿no?
0: Exactamente, sí, sí.
1: Pero dice el libro.
0: ¿Qué digo? A veure.
1: El humorista Miguel Gila mantuvo en los años 40 una serie de programas por él protagonizados de enorme éxito. Pepe Iglesias, el Zorro, mantuvo otra larga serie de programas semanales con diversos personajes interpretados por él mismo, que alcanzó la máxima cota de audiencia. Por último, Luis Sánchez Polac y Joaquín Portillo también mantuvieron una alta audiencia en sus diálogos cómicos ante los micrófonos de Radio Madrid. Y en los años 50 y 60, Tipicoll continuava el éxito en la ràdio, igual que en la televisió.
0: Quin temps aquell, Assumpta, que la ràdio feia front a la televisió i que grans personatges com Tipi Coll, que van sortir de la ràdio, després van anar a la tele i van triomfar.
1: Claro, y decían que, bueno, un programa muy importante también, que parecía que fuera tele, era Bobby de Glané con su cabalgata fin de semana.
0: Exacte, Assumpta.
1: Es que es muy fort, es muy fort.
0: Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Ya ho pots ben dir, història, història viva.
1: Y además también hay otra cosa que dice,
0: digues.
1: Uno de los concursos que parecía de televisión era Lo toma o lo deja.
0: Veus?
1: Que participaven en el por sorteo los oyentes que acudían al estudio de la emisora contestando acertadamente a la primera pregunta. El premio era de 5 pesetas que iban doblando a 10, 20, 40 y el mismo Bobby de Glané organizó otro concurso en el que participaban todas las emisoras de la cadena SER.
0: Fixa't.
1: El que sabe, sabe, y el que no, aprende. Jo, això, ara que parlàvem de Bobby de Glané, jo, quan era tan petita, escoltava Cabalgata fin de setmana.
0: Correcte.
1: I quan vaig anar a Televisió Espanyola, això és que és el círculo de fort. Vaig fer un programa amb la Letizia Sabater, que era Mucha Marcha. I saps qui dirigia el programa? L'Eduardo de Glané, el fill del Bobby de Glané.
0: Eduardo de Glané, tot un mite.
1: Claro. Y yo le decía, oye, que yo conocía mucho a tu padre cuando era pequeña, porque escuchaba Cabalgata fin de semana. Y em va dir que el Bobby de Glané l'havien també desfenestrat molt.
0: Oh,
1: que no li havien fet cas ni res.
0: Vaja.
1: Bueno, i el seu fill el defensava molt.
0: Normal.
1: I treballava a Televisió Espanyola. És que és molt xulo perquè tot dona la volta, no?
0: Aquí està la vida que dona voltes,
1: Sí, sí.
0: Déu-n'hi-do.
1: Després feien un programa que es deia Antoñita la Fantàstica amb una locutora de ràdio que es deia Borita Casas, que va fer un personatge que es deia Antoñita la Fantàstica, que són llibres també molt divertits, i no sé, coses d'aquestes d'aquella època.
0: Fixa't.
1: Que dius, mare meva, anava com molt enganxat, no? La tele, al principi, i la ràdio, Sí, sí.
0: Déu-n'hi-do.
1: Moltes coses d'aquestes.
0: Déu-n'hi-do, Assumpta. Avui hem fet un remember, Hem recordat aquells inicis de la televisió i lligat tot amb la ràdio, perquè recordem que la ràdio va ser l'inici de tot.
1: Clar, era la mare de la tele, no?
0: Exacte. I a poc a poc...
1: A mi m'ha fet...
0: Clar.
1: Sí, sí, digues. No, què diu aquí? Què diu? En la primera etapa de la ràdio no havia humor i llavors van agafar en el Tipi Coll, el Gila, que tant van triomfar a la ràdio com a la tele. És que van ser superimportants.
2: Si a vostra casa hi ha un familiar cualesquiera, cuñado, una cuñada, un suegro, suegra, o incluso alguien querido, y pide un vaso de agua, ¿cómo llenarlo? O de cervet.
3: En efecto, les vamos a enseñar cómo hacer un vaso de agua. Ya a partir de este instante, todas mis palabras las irá traduciendo mi compañero al francés, que como verán, es una lengua que domina perfecta.
2: Ah, com sí, com sí.
3: Ah, perfectamente.
2: Peches, peches.
3: No, bueno, hoy es mejor que el propio Tarzán de los monos. Sí.
2: Un respeto al artista.
3: Pero que al artista. Y a ti también. Comenzamos.
2: Comenzón.
3: Empezamos.
2: Empezón.
3: Tarancamos.
2: Tarancón.
3: Socabramos.
2: La madelón.
3: Tener un vaso de agua.
2: ¿Cómo era de más de lo?
3: Es imprescindible que el vaso esté vacío.
2: ¿Qué vas a basuar?
3: Porque si está lleno.
2: Porque si lleno.
3: Ya no se puede llenar.
2: ¿Pero es posible?
3: A ver, el vaso deberá estar vacío.
2: ¿Basua?
3: En sentido vertical.
2: ¿Qué?
3: Con la abertura hacia arriba. Porque si está con la abertura hacia abajo.
2: Pues ya
3: ve. Vean que no se puede llenar.
2: Regárdete de lo, cállale él y se pone hecho una merda.
3: Bien. Pero imaginemos.
2: Imaginemos.
3: O supongamos.
2: Supongo.
3: Por ejemplo. ¿Qué ponemos?
0: Doncs escolta'm, com sempre, moltíssimes gràcies per ser-hi i per recordar-nos, com cada setmana, la història de la nostra estimadíssima Caixa Tonta.
1: Clar, és que hi ha coses molt, molt gracioses, perquè, per exemple, diu, al final de los años 40, los directores, como por ejemplo de radio, cogían a Juana Quinto, a Fernando Rey, a Rafael Calvo, y todos estos triunfaron en televisión. És que és molt fort, perquè,
0: és que,
1: clar...
0: És que Déu-n'hi-do, eh?
1: Clar, de la ràdio anaven a la tele. No falla.
0: No falla.
1: L'Adolfo Marsillac,
0: sí, sí.
1: També. O sigui, tots eren el mateix. De la ràdio se n'anaven a la tele.
0: A la tele. I així,
1: claro.
0: I així cada dos per tres.
1: Cada dos per tres, Adolfo Marsillac, mare de Déu, tothom.
0: Doncs queda dit, Assumpta, gràcies com sempre per recordar-nos la història de la tele. Una abraçada forta.
1: Igualment a tots vosaltres, adeu.
4: Vols saber les audiències de la setmana? Vols estar al dia del que passa a la tele? Doncs estigues atent.
0: Doncs estigueu ben atents, perquè avui tenim una secció d'actualitat repleta de coses, però de coses potents. I és que acaba tot just d'acabar la final de Supervivientes All Stars i des de comunicació de Mediaset ens han fet arribar un balanç d'aquest final de programa que escoltarem tot seguit.

0: Cada setmana, una veu. Cada setmana, una entrevista.
1: I avui a l'entrevista no tenim entrevista, sinó un reportatge que vam anar a gravar als càstings de la nova edició d'Eufòria. Estigueu atents i atentes perquè comencem.

0: Família, som aquí al càsting d'Eufòria. Està a tope. Anem a fer un reportatge sobre el tema. Què us sembla? Vinga, som-hi.
1: Que sí, vaig passar el càsting final el 2023. Sí. I res, soc Dolor i ja està. Love to you,
0: love to you, oh. Doncs seguim aquí al càsting d'Eufòria. Amb qui estem?
2: Laura Ventura.
0: Laura, per què et presentes a Eufòria?
2: Perquè m'agrada cantar i... sí. M'agrada cantar.
0: És la primera vegada que et presentes?
2: Sí.
0: T'has presentat altres càstings?
2: Mai, altres és el primer, sí.
0: Molt bé. I, escolta, quina és la teva motivació principal per presentar-te?
2: Doncs transmetre emocions a través del cant.
0: Molt bé. I què cantaràs? A veure si, no sé, si ho tens clar o què faràs.
2: Una cançó d'Olivia Rodrigo que es diu Traitor, i una de Judith Nederman, que es diu Vinc d'un poble.
0: Molt maques, les dues. Doncs que tinguis moltíssima sort.
2: Gràcies.
0: I que vagi molt bé.
2: Gràcies. Adéu.

0: gràcies.
1: Així que, bueno, tinc 22 anys, he acabat ara la carrera de IES, a la carrera d'Història de l'Art, i vaig a començar el màster de secundària, que va ser profet.
2: I vaig a... Haría lo que fuera por un beso de ella, aunque solo uno fuera, por un beso de la flaca, haría lo que fuera por un beso...
3: Amb qui estem ara?
4: Amb Mariona Viladoms.
3: Mariona, d'on vens?
4: De Lleida.
3: Estem, recordem, aquí el càsting d'Eufòria. Quina és la teva motivació per presentar-te a Eufòria?
4: Bueno, em vaig decantar per presentar-me a Eufòria, ja que la gent del meu entorn no parava de dir-me que em presentés, que em presentés, que visqués l'experiència. I, bueno, pues ja que tenia la motivació de la gent de fora, del meu motor, doncs vaig presentar-me i vaig passar la primera fase.
3: Genial. Doncs aquí estàs.
4: A donar-ho tot avui.
3: A donar-ho tot aquí, a full. I què cantaràs?
4: Cantaré la de Sort de tu i la de You Know, no, ay, la de Valerie de Amy Winehouse.
3: Uau, tremendo. Moltes gràcies, moltíssima
4: sort. Moltes gràcies a tu.
3: Doncs seguim aquí al càsting d'Eufòria. Amb qui estem ara mateix?
5: Amb el Mateo García.
3: Mateo, per què et presentes a Eufòria?
5: Doncs perquè m'agrada molt cantar des de molt petit i quan vaig veure que podia presentar-me a Eufòria i tal, vaig dir, vinga, cap endavant, però no pensava que diguéssim, Nina, no sé, no m'ho esperava.
3: Doncs mira, aquí estàs. I què anava a dir? Quina és la teva motivació per presentar-te a Eufòria? Segueixes el programa?
5: No segueixo el programa. Sí que m'he mirat algun vídeo i tal, però, no sé, per provar coses noves, veure què tal aquesta experiència, conèixer gent i millorar també.
3: I què és el que cantaràs? A veure, tens clar o no?
5: Veure. Sí, cantaré Nana Triste, de la Natalia Naculta, i Xuxi Poque, d'Estallets, que és una nova de Capot.
3: Molt bé. I, escolta'm, quin és el teu estil preferit?
5: Jo, pop. Més pop, també comercial, però alguna balada també m'encanta cantar i m'agrada.
3: Genial. Mateu, moltes gràcies. Que vagi molt bé i molta sort.
5: Gràcies.
3: Seguim aquí al càsting d'Eufòria. Amb qui estem?
6: Estem amb la Marta, que també em dic Prati.
3: Marta, escolta'm, o Prati, com vulguis, per què et presentes a Eufòria?
6: Mira, és com la tercera vegada que em presento, jo crec que aquesta serà la vençuda.
3: A la tercera va la vençuda, ja ho veuràs.
6: I, doncs pues mira, sempre m'ha agradat molt cantar, bueno, de fet em vull dedicar a això, i jo crec que és una molt bona oportunitat per donar-te, bueno, visibilitat, per aprendre, per créixer com a professional, com a artista, i per què no? També vinc a passar-m'ho bé, evidentment.
3: Escolta, i tant que sí. T'has presentat en altres càstings, altres programes?
6: Sí, m'he presentat a La Voz, m'he presentat al Got Talent, m'he presentat a OT, però no hi ha hagut sort fins ara.
3: Però qui la sigue, la consigue.
6: Exacte.
3: I has de perseguir els teus somnis. O sigui que no defalleixis mai, però mai.
6: Moltes gràcies.
3: De veritat, no, és una de les coses que sempre jo crec que bueno, a tota la gent que vaig veient els càstings els hi dic perquè no se sap mai quan sonarà la flauta. O sigui, que tu, a persistir.
6: S'ha d'anar picant pedra.
3: Això mateix. I, escolta, què cantaràs avui al càsting d'Eufòria?
6: Mira, doncs crec que cantaré, si encara ho estic mig decidint, crec que encara hi ha rato i per...
3: Sí, tens una estoneta encara.
6: Crec que la de APC, de la Rose i el Bruno Mars.
3: Molt bé.
6: I després la de T'estimo, de Belén Aguilera.
3: Uau!
6: Molt maca.
3: Déu-n'hi-do. Escolta, vols cantar un trosset o què?
6: Vale, sí,
3: venga, el que vulguis, tu mateixa.
6: Vale, una
3: estrofeta, vinga.
6: Vale. T'estimo quan em dibuixes les ales i fas que voli més a prop del cel i sembla que mai han estat trencades fas que no vulguis ser ningú més i no em recordes a ningú en res.
3: Bravo, jolín, m'has deixat flipant, quina veu.
6: Moltes gràcies.
3: Uau, moltíssima sort, de veritat. Endavant amb tot el que facis.
6: Moltes gràcies.
3: Bon dia, amb qui parlem?
7: Hola, sóc l'Helena.
3: Helena, estem aquí al càsting d'Eufòria. I per què et presentes? Quina és la teva motivació?
7: La meva motivació d'entrar a Eufòria és, sobretot, aprendre com estar a la tele, diguem. Aprendre a ballar, a estar a un escenari, a millorar cantant... Tot, una mica
3: de tot,
7: sí,
3: no?
7: Sí, l'experiència.
3: La que si t'has presentat a altres càstings, d'altres programes...
7: No.
3: La primera vegada.
7: Bueno, sí, un cop, fa molts anys i ja està. Sí, no, d'aquest tipus de programes molt poca experiència.
3: Bueno, no passa res, escolta, sempre hi ha la primera vegada.
7: Sí.
3: I què ens cantaràs? Què cantaràs avui aquí al càsting? Ho tens pensat o no?
7: Sí, havia pensat una de Joan Manuel Serrat, que es diu Menuda.
3: Molt bé, carai.
7: I una d'Ava, que es diu Thank You for the Music.
3: Que maques, les dues precioses.
7: Moltes gràcies.
3: No sé si vols cantar una estrofa d'alguna cosa.
7: Vale, va, canta la de Menuda.
3: Sí, sí, ja. Perfecte. La conec jo, eh?
7: Vale.
3: La conec. Endavant. Pensa.

0: Uau, tens una veu molt dolça.
1: Moltes gràcies.
0: De veritat. Ojalà que t'agafin.
1: Gràcies.
0: Tens un registre molt, molt guai.
1: Moltes gràcies.
0: Moltíssima sort i que vagi molt bé el càsting.
1: Gràcies.
0: Seguim aquí al càsting d'Eufòria. Amb qui parlem?
2: Jo em dic Jana Sales, tinc 21 anys i soc d'aquí de Barcelona.
0: Jana, per què et presentes a Eufòria?
2: Doncs per aprendre molt, per conèixer-me a mi mateixa, per conèixer gent del món de la música i per créixer com a persona, com a artista, sí.
0: Una mica de tot, no?
2: Sí.
0: I provar, no?
2: Que per provar, bé, sí, sí.
0: I noves experiències.
2: Noves experiències, totalment.
0: I escolta, que cantaràs al càsting? A veure si ets ho pots dir.
2: Doncs en català he portat una cançó que es diu Nòmada, de Dala, que és un artista que m'agrada molt. I després Something's Gonna Hold On Me, la versió de la Cristina Aguilera, que és la meva cantant preferida.
0: Home, Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do.
3: Poca
0: broma.
2: Sí.
0: Paraules majores, això, eh? Escolta, doncs moltes gràcies i moltíssima sort.
2: Gràcies.
0: Julien, com estàs?
4: Benvingut. Molt bé,
0: moltes
4: gràcies.
0: Tonta.
4: Moltes gràcies.
0: Bueno, estem aquí als càstings d'Eufòria, nova edició. Déu-n'hi-do el que vas viure tu, l'anterior, eh?
4: Quins records. Em fa molta il·lusió venir aquí avui i espero que em convidaran més perquè seré eufòric tota la resta de la meva vida.
0: Tota la vida, això es porta dins, no?
4: Sí.
0: Parlàvem abans amb l'Aina també, l'Aina de Silva, que també corre per aquí.
4: Sí.
0: I Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, quina experiència. Què recomanes a la gent que s'està presentant ara? Que n'hem parlat amb uns quants, estan nerviosos?
4: Sí, això és normal. Què et recomano? Dormir bé, no posar-se malalt i no, sobretot, dir que sí a tot, amb moltes ganes, bon humor i bona voluntat. Això funciona sempre.
0: I ara, que Julien, no pares tampoc. Vaig veient,
4: no
0: vaig
4: molt,
0: seguint.
4: No molt,
0: vas fent concerts i molta activitat.
4: Bolos per tot Catalunya i Catalunya Nord. Estem creant amb un amic un centre cultural a Ribes Altes, centre cultural en català. Encara no en puc dir molt, però és un projecte que tinc aquí al cor.
0: Que guai.
4: Tinc un projecte de pel·li que no puc...
0: No desvetllarem res.
4: No puc desvetllar encara, però també poso un peu cap a la comèdia, cosa que volia fer. I mira, coses, m'he de posar les piles per crear també, trobar temps per fer cançons, simplement.
0: També és important, que volem escoltar nou material.
4: Clar.
0: Doncs, Julien, moltíssimes gràcies per atendre'ns.
4: A vosaltres.
0: I a seguir creant i fer coses, que no pares.
4: Moltes gràcies.
0: Enhorabona. Aina de Silva, com estàs?
5: Doncs estic molt bé. Avui estic als càstings d'Eufòria.
0: Escolta, estàs guapíssima com sempre, eh? Ah. Deixa'm dir-t'ho. Perdona. El teu pare corre per aquí, ja l'he vist, que et segueix els passos.
5: El meu pare m'acompanya a tot arreu, pobret meu.
0: A tot arreu, com quan va venir a la ràdio.
5: Com quan va venir a la ràdio.
0: Que va ser més protagonista ell que tu, quasi bé.
5: Quina gràcia, sí, sí.
0: Escolta, Aina, enhorabona per tot el que estàs fent. T'estem seguint Eufòria Dance Kids.
5: Doncs
0: canvio-me el nom.
5: Eufòria Dance Kids.
0: M'agrada molt.
5: Quina aventura. Ha sigut molt guai perquè, a més, per mi passar de concursant a presentadora d'aquest format, d'aquest programa que m'ha donat tant, és una bogeria.
0: Mira, oh, mare meva.
5: Sí, sí, bueno, una abraçada molt, molt, molt gran.
0: I què anava a dir-te, també? Què és el que tens preparat?
5: Ai.
0: Tens preparat alguna cosa o no?
5: M'acabes de fer la meva pregunta preferida, perquè molt aviat trec música, estic molt emocionada, porto preparant els meus temes tot aquest any, així que molt atents.
0: Molt atents. Eufòria Dance Kids i també tenim el Super 3.
5: Exacte, segueixo el Super 3, segueixo el musical del Fil Invisible, fent música una mica tot arreu, ja sabeu que no puc parar.
0: Nena, no pares. Una abraçada ben forta i molta sort amb tot el que facis.
5: Gràcies.
0: Ja saps.
5: Adéu.
0: Doncs fins aquí el reportatge dels càstings d'Eufòria. Us deixem amb els eufòrics que ens van regalar a l'última final del programa aquesta versió del mític Eufòria de Lorin. I també doncs seguirem la pista del concurs com sempre aquí a la Caixa Tonta. Vinga, seguim amb el programa.

0: La gent el senyala, el critica per les espatlles, per davant, però això li importa un bledo. Ja sabeu qui és, no? El nostre estimadíssim Toni Rovira, del Toni Rovira i tu. Anem a connectar amb el seu plató, a veure si el tenim per allà. Toni! Toni, que estàs per aquí? Toni! Toni!
1: Toni Rovira i tu, Toni ara, Rovira i tu, aquí, ara. Acabem de fer un programa ara mateix, tu.
0: A veure, Toni, com està ara l'energia al plató? Com està? A veure.
1: Bé, n'hi ha hagut, encara que ha costat d'aixecar avui l'ambient, no? Perquè estaven una mica freds els dilluns, home, ja saps, no?
0: Home, ja ho sé, ja.
1: La gent arriba en ressaca
0: costa,
1: del diumenge.
0: Costa.
1: I la cosa costa d'arrencar. Però bé, ara, quan ja estava en marxa, doncs mira, ja...
0: Ja s'ha animat el tema, no?
1: Ja s'ha animat i encara queda, doncs, algú per aquí que dona voltes.
0: A veure,
1: voltes.
0: A qui queda per aquí el plató del Toni Rovira i tu?
1: Mira,
0: a veure.
1: Tinc un mag que es diu Albert Llorenç, que havia estat molt aquí.
0: Mira.
1: I que ha fet uns creuers on hi anaven 60.000 persones.
0: Déu-n'hi-do.
1: Actuant en aquest creuer durant no sé quants de temps ha estat, però quasi bé un o dos anys, que no venia per aquí,
0: Déu-n'hi-do, no?
1: No sé, no et pot fer cap número de màgia, però sí dir-te alguna cosa un moment, aniré passant...
0: Home.
2: Hola, bona nit, què tal?
0: Bona nit, com estem? Com ha anat avui aquí el Toni?
2: Doncs bé, com sempre, aquí amb el Toni, vull dir, a veure, és tot una mica a vegades d'estrès, això de fer la màgia i tot plegat, però vaja, sempre és molt, molt bo, i bueno, feia temps que no venia i m'ha agradat tornar.
1: Avui ha doblegat culleres.
2: Exacte, he fet mentalisme.
0: Què dius ara? Ostres, això és un número molt televisiu, perquè me'n recordo del mític Uri Geller.
2: Exactament, aquest va ser una miqueta la inspiració de tot plegat, no? Vull dir, després hi ha hagut molts altres mags i mentalistes que fem el mateix, diguem-ne, però sí que realment la primera vegada que es va veure un fenomen mundial va ser l'Uri Geller fent exactament això, doblegant les culleres.
1: És que això s'ha de veure per la tele.
0: Home, clar,
1: que se te va,
0: favor,
1: que se te va.
3: L'autobús. Ja no m'espera, carinyo, mi autobusero.
1: Ja no t'es fiel?
3: No, ja no m'es fiel.
1: Però que no le dices que vienes del Toni Rovira.
3: Sí, clar, se lo digo, pero bueno, está muy loco, está un loco.
0: ¿Qué le pasa?
3: Se han apoderado de él otras.
1: Como todos los novios que se busca la Charo, loco. Oye, Sergio Soler, ¿cuánta gente...?
2: Mira que li ensenya les cames i tot. Està esperant l'autobús aquí a fora,
0: Però no funciona, no funciona, no funciona.
2: No funciona, no funciona, no sé per què.
1: Escolta'm, quanta gent ha entrat avui?
2: Escolta, ha entrat moltíssima gent. Hem tingut 70.000 m'agrades.
0: Mare meva.
2: Més i més i més.
0: Estàs muy bestia, Mare meva.
2: I la gent preguntant, encara hi ha gent que pregunta que d'onde poden veure este programa, en sèrio.
0: Però hi ha molta gent que jo sempre li dic al Toni que gràcies al TikTok i a les xarxes tornen a redescobrir el Toni Rovira,
2: sí,
0: o no? Molta gent entra i pregunta, ostres, el Toni Rovira, por fin lo vuelvo a encontrar.
2: Hi ha gent nova que diu, ostres, este programa d'onde lo dan, saps?
0: Exacte.
2: O sigui, està molt bé.
0: Això està molt bé. Les xarxes
2: estan per això. Ara ens poden veure
0: YouTube,
2: a YouTube en directe la gravació.
0: En directe.
2: Ah,
0: o sigui, que déu-n'hi-do, Sergio, escolta'm.
2: Sí. Sin filtros, sin pelos, con todo, pelos y señales y todo.
0: Quina feina que fas. I escolta, quina bona feina. I avui he vist també que teniu ja el micro del Toni Rovira. Amb el cubilete i tot.
2: Sí, sí, això ho vam estrenar aquest any. A l'estiu el vam estrenar.
0: Que xulo.
2: I ara surt sempre a tot arreu.
1: Ha despertat ara.
2: Sí.
0: Però és que avui he entrat un moment i dic, mira, el cubilete, que xulo.
2: Hombre, el cubilete, claro.
0: Con el Toni.
1: Bueno, Joan, que tinc que acabar per aquí. Paqui.
0: No pareu,
1: Oye, David, mira, el David avui ha vingut amb faldilla.
0: Sí. El David, amb faldilla.
1: Una faldilla molt curta.
0: Home, que no para el David,
1: amb les celles depilades.
0: Les xarxes. Sí, sí, escolta'm.
4: Hola, Joan, què tal?
0: David, hombre, què tal per aquí el Toni?
4: Molt bé, molt bé. Escolta, li vull fer una proposta al Toni.
0: Ui.
4: Indecent una mica.
0: Com sempre.
4: Que sempre depilar-me en directe.
1: Ostres! Qui t'ho farà, la Charo?
0: Jo lo compro.
4: Com vulguis, jo em deixo.
1: No, el que tens que fer és vindre amb un banyador i aleshores et depilem tot de dalt a baix.
0: Ostres, seria boníssim. Sí. Jo lo compro, Toni, jo lo compro. Ja t'ho dic jo.
1: A quants metres tenim algun ligue avui?
4: A un metre.
0: A un metre? Toni, a un metre.
4: A un metre, 200.
0: Això està aquí ja, Això està aquí ja,
1: El del metre està aquí dintre,
0: Cuidado,
4: Toni, potser m'he connectat jo i he vist a un metre i ara potser que em surti a 350.
0: Clar, ja ha marxat.
1: Així s'acostuma a lligar tot el dia.
0: No para.
1: Avui ja,
0: no
1: ja has lligat aquest dematí, no?
4: Aquest dematí, pues mira, no. Bueno, allà hi havia una cosa, però al final l'he deixat penjat.
0: Va.
1: Tu, amb ell?
0: És que...
4: No m'interessava.
1: No m'interessava.
0: No m'interessava. No pues ja està, clar que sí, cadascú és lliure de fer el que vulgui. Hombre, ja... Doncs,
4: i sobretot, fes a l'amor i no a la guerra.
0: Això sempre, i més ara que mai, perquè tal com està Joan, tot, escolta'm...
1: Joan, jo li aconsellaré que es posi unes bones mitges, com feien les gemeles.
0: També,
1: unes bones panties. Paqui, que sí, unos buenos panties.
5: Pues sí, unas buenas medias y unos buenos tacones.
1: Unos buenos tacones.
5: Sí.
1: Pero es que David tiene un poco de peso y los tacones...
5: Sí, pero tacones no de aguja, sino del tacón gordo.
0: Sí, del tacón gordo, le quedaría
5: sí,
0: muy bien.
5: Sí, sí, sí, sí.
0: Hombre...
1: No, si al final, bueno, si ella és feliç així, és pues cada un que es vesteixi com vulgui.
0: Sí, home, i tant,
5: claro
0: i tant.
5: Sí.
0: I tant.
1: Paqui, canta-les un poco, venga, va, perquè ella assumia ser cantant, tu.
0: A ver, Paqui.
1: Sí. I un no pot perdre mai les il·lusions. Paqui
0: clar
1: té algunes dificultats físiques, però això no vol dir res.
0: Ja la coneixem, és guapíssima, guapíssima.
5: Sí, tengo, mira, un 86% de discapacitat.
0: Pues aquí, oye...
1: 86, tanto.
5: 86, un 86.
1: Ja ha sigut mare,
0: no.
1: Dues filles, ho ha fet tota la vida.
0: Lo que tienes sí, tú es muchas capacidades, que es diferente, Paqui.
5: Bueno, muchísimas gracias.
0: Es verdad.
5: Bueno, te voy a cantar un trocito.
1: Venga, cántale un poquito.
0: Venga, va.
5: ¿Quieres?

0: Ole, què et sembla?
1: Bravo, bravíssimo!
2: Sonríe, va, una risa tuya contagiosa.
1: Qué guapa.
3: Muchas gracias, un besito para todos.
1: Abrazo fuerte, artista.
3: Gracias.
1: Mare meva.
2: Bon bé, Joan, mare en aquí meva. Sempre, i queda alegria, tu, ai, i tanco les portes.
1: Sí. Broche d'oro.
2: Llavors necessito el torno a les gemeles. I les gemeles són les que actuen a partir d'ara quan nosaltres marxem.
1: Exacte,
2: perquè
1: exacte.
2: Ja heu explicat a vegades que quan entro, que només vaig amb la llinterna del mòbil, perquè no encenc totes les llums, perquè, bueno, clar. Encendre i apagar totes porta un rato, i dic, va, perquè m'he deixat alguna cosa, entro i les veig com corren per aquí. Bueno, són
1: corren
2: felices,
1: per allà, elles. Clar que sí. Estan a casa
2: continua
1: seva.
2: La vida, continua la vida, i fins i tot quan som fora allà.
1: Imagina't.
2: Aquí, la nostra energia segueix fent el que li dóna la gana.
1: Doncs deixem aquí les gemeles, que facin la seva, i deixem el Toni Rovira que vagi a descansar, que s'ho mereix, i a tot l'equip del programa. Una abraçada ben forta i a cuidar-se.
2: Bona nit, amics, estimats, o bona tarda, sigui l'hora que l'escoltin. Adéu-siau.
4: La Caixa Tonta, amb Joan Bosch i Assumpta Vitòria. Vivo, tu respiro,
1: que queda aquí. I nosaltres avui marxem amb el més nou de Sergio Dalma. I és que el proper 14 de novembre estrena nou disc. No puedo ahora estarme quieto. I això és un avançament que ens han fet arribar, que és Entre tu i mil mares. Yo que había estado por ti. Una versió d'un gran èxit de la gran Laura Pausini. Solo por instinto sabiendo. Doncs bé, avui hem tingut aquest reportatge dels càstings d'Eufòria. També hem parlat d'actualitat televisiva, de Supervivientes All Stars, de Gran Hermano 20, de GH20, de la roda de premsa a la que vam assistir, i també de la nova temporada de La Isla de las Tentaciones. També hem tingut, com sempre, l'Assumpta Vitòria amb la història de la tele i el Toni Rovira, del Toni Rovira i tu. Avui una secció també molt, però que molt xula, eh? Tengo miedo, ayúdame, vivir. Apa, gràcies per escoltar-nos, per ser-hi, gràcies a totes les emissores que ens feu confiança. I a tu, que ens escoltes quan sigui. Última, es mejor si no. Fins la propera. A reveure. Adéu-siau. Ah, i seguiu-nos a xarxes, La Caixa Tonta Ràdio. Vagi bé.

0: Tot el que passa a la ciutat t'ho explicarà Ràdio Rubí.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, és la una, us parla Eduard París. Els bombers de la Generalitat han donat per estabilitzat l'incendi de vegetació forestal a Tordera, al Maresme, que ha obligat a confinar les urbanitzacions de Can Camps i Roca Rossa. El foc ha quedat ancorat en uns camins i pistes forestals i ha arribat als patis exteriors de diverses cases, però no ha afectat les edificacions. L'avís del foc s'ha rebut minuts abans de 10:45 d'aquest matí a prop del camí ral del monestir al massís del Mont Negre. En un principi el foc ha cremat un autobús i posteriorment han agafat massa forestal. 11 dotacions terrestres i 2 mitjans aeris s'han desplaçat a la zona de l'incend, que ha cremat en línia ascendent i en mitjana intensitat. Al fil de tot això, recordem que els agents rurals han activat avui el nivell 4 del Pla Alfa per perill extrem d'incendi a 34 municipis de 10 comarques. Són l'Alt Camp, l'Alt Penedès, l'Alt Urgell, l'Anoia, la Conca de Barberà, les Garrigues, la Noguera, la Segarra, el Solsonès i la Terra Alta. Seguim parlant de meteorologia, perquè Protecció Civil activa l'alerta del Pla Procicat per calor intensa davant un nou episodi que s'allargarà durant tot el cap de setmana. Les comarques amb més probabilitat de superar aquest llindar de calor són el Priorat, el Segrià i la Ribera d'Ebre, segons el Servei Meteorològic de Catalunya. A més, avui la calor s'estendrà de forma generalitzada a tot el territori. En aquest sentit, l'estació de Portbou, Coll de Belitres, a l'Alt Empordà, ha registrat aquesta passada matinada la mínima més càlida en un mes de setembre a Catalunya, amb 28,5 graus, segons ha informat el Servei Meteorològic de Catalunya. En paral·lel, l'estació de Barcelona, Can Bruixa, no ha baixat dels 26,5 de temperatura i suma així la 62a nit tòrrida d'aquest estiu, superant àmpliament les 51 de l'any 2003, rècord fins ara dels 40 anys de dades. I en plana de successos, el jutjat de Guàrdia de Badalona ha decretat llibertat amb mesures cautelars per a la mare del nadó trobat mort el passat dimecres dins d'una bossa de plàstic a l'escala d'un edifici del carrer Llevant al barri de la Mina, Sant Adrià de Besòs. La dona ha estat detinguda aquest dijous i ahir divendres va passar a disposició judicial. Més successos, en aquest cas els pares del nadó trobat mort a Santa Bàrbara, al Montsià, ingressaran a presó de manera preventiva per ordre del jutge que instrueix el cas. El titular de la plaça 2 d'Amposta va acordar ahir privació de llibertat comunicada i sense fiança per als dos detinguts. La parella va ser detinguda dimecres a València i després que prestessin declaració davant del jutge, les restes del nadó es van trobar dijous al domicili familiar. I tanquem amb els esports. Barça i Espanyol juguen demà els partits corresponents a la quarta jornada de la primera divisió. Els blaugranes visitaran a 4:45 el València, mentre que els blanquiblaus rebran el Sevilla a partir de les 9. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.

0: Bon dia, són les dues, us parla Eduard París.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: Protecció Civil de la Generalitat ha convocat aquest matí el Comitè Tècnic de Seguiment per la situació conjunta del risc d'incendi forestal i avís de calor diurna per aquest cap de setmana.
2: Es mantenen en alerta els plans Infocat i Procicat per calor intensa per avui i demà diumenge, quan es preveu que el risc d'incendi forestal sigui més elevat i extens.
0: Repassem ara la resta de notícies de la jornada. Adrià Tella, bon dia.
2: Bon dia, Eduard.
0: Els bombers han estabilitzat, o han donat per estabilitzat, com diem, l'incendi de vegetació forestal a Tordera, al Maresme, que ha obligat a confinar les urbanitzacions de Can Camps i Roca Rossa.
2: El foc ha quedat ancorat en uns camins i pistes forestals, ha arribat als patis exteriors de diverses cases, però no ha afectat a les edificacions.
0: Coneguem ara, doncs, la previsió del temps per a les properes hores. Marc Jaureguizar.
3: Ens hem despertat a primeres hores del matí d'aquest dissabte amb unes temperatures ja molt elevades, sobretot a tot el litoral i prelitoral gironí, on, per exemple, a Portbou i Ençà, la mínima ha estat molt i molt elevada, una nit de molt mal dormir. Al matí hem tingut l'arribada de molts núvols als prims que ens han deixat aquest cel molt més blanquinós, i a aquestes hores de la jornada, sense cap mena de dubte, les temperatures tornen a ser les principals protagonistes. Bona part de l'interior ja tenim temperatures que superen amb escreix els 35 graus, i fins a primeres hores de la tarda esperem assolir una altra vegada aquests 40-41 graus, puntualment inclús una miqueta més altes a Ponent i també a la Vall de l'Ebre, i a tot el litoral aquests valors s'acosten als 33-34 graus. Per tant, jornada una altra vegada molt càlida, amb una tarda on esperem un augment de la nuvolositat sobretot al Pirineu i Prepirineu, on avui no esperem precipitacions.
0: I en plana política, el nou model de finançament autonòmic ja té calendari després que el Consell de Política Fiscal i Financera l'aprovés ahir enmig de les protestes de les comunitats governades pel PP.
2: Ara la pilota està a la teulada de Junts per Catalunya, ja que es necessitaria del seu suport perquè tiri endavant.
0: I en successos, els pares del nadó trobat mort a Santa Bàrbara, al Montsià, ingressaran a la presó de manera preventiva per ordre del jutge que instrueix el cas.
2: L'Ajuntament ha declarat dos dies de dol oficial arran del succés i ahir unes 200 persones es van reunir davant l'Ajuntament per fer un minut de silenci en record del nadó.
0: Encara més successos, un dels dos menors detinguts per la mort per apunyalament a Manresa estava sota llibertat vigilada pels fets delictius anteriors.
2: L'altre havia estat també en aquest règim, però ja havia complert el temps que se li havia ordenat, segons han confirmat fonts de la Fiscalia.
0: I en cultura, les dues colles dels Xiquets de Valls actuen avui a l'interior de la Basílica de la Sagrada Família de Barcelona en un acte d'homenatge a Antoni Gaudí.
2: L'actuació es podrà seguir en directe a través de la plataforma La Xarxa Més.
0: I en els esports, demà el diumenge el Barça juga un quart de cinc al Camp del València. Són les 2:03. Esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Tella i jo mateix, Eduard París. Protecció Civil de la Generalitat ha convocat aquest matí el Comitè Tècnic de Seguiment per la situació conjunta de risc d'incendi forestal i d'avís per calor diurna durant aquest cap de setmana. Es mantenen en alerta, doncs, els plans Infocat i Procicat per calor intensa per avui i demà diumenge, quan es preveu que el risc d'incendi forestal sigui més elevat i extens.
2: Els agents rurals activen avui el nivell 4 del Pla Alfa per perill extrem d'incendi a 34 municipis de 10 comarques: l'Alt Camp, l'Alt Penedès, l'Alt Urgell, l'Anoia, la Conca de Barberà, les Garrigues, la Noguera, la Segarra, el Solsonès i la Terra Alta. El nivell 3 del Pla Alfa per perill alt d'incendi està activat a 356 municipis de 32 comarques més. La decisió està motivada per la previsió d'altes temperatures, el descens

0: de la humitat relativa i una vegetació, especialment el matollar, molt sec per la calor acumulada i la baixa pluviometria dels darrers mesos. Alhora, els agents fan una crida a extremar les precaucions i evitar qualsevol activitat que pugui comportar un risc d'ignició al medi natural.
1: I per la seva banda, els bombers de la Generalitat han donat per estabilitzat l'incendi de vegetació forestal al municipi de Tordera, a la comarca del Maresme, que ha obligat a confinar aquest matí les urbanitzacions de Can Camps i Roca Rossa.
0: El foc ha quedat ancorat en uns camins i pistes forestals i ha arribat als patis exteriors de diverses cases, tot i que no ha afectat les edificacions. L'avís del foc s'ha rebut minuts abans de 11:15 del matí a prop del camí ral del Monestir, al massís del Montnegre. En un principi, el foc ha cremat un autobús i, posteriorment, ha agafat massa forestal. 11 dotacions terrestres i 2 mitjans aeris s'han desplaçat a la zona de l'incendi, que ha cremat en ascendent i en mitjana intensitat.
1: Seguim parlant de meteorologia perquè el Meteocat manté els avisos per calor per avui i demà, principalment de cara a la tarda a gran part del territori i amb més afectació a punts de l'interior, com en el cas de Lleida, on la previsió és d'entre 8 i 10 graus per sobre de la mitjana d'un mes de setembre.
0: Segons mateixes dades del Meteocat, ahir divendres va ser el dia de setembre més calorós que s'ha registrat a Catalunya, amb més de 40 graus de màxima a la Vall de l'Ebre i 42 graus i mig a Vinebre, a la Ribera d'Ebre. Es va establir també un nou rècord de temperatura al setembre a 77 de les 128 estacions meteorològiques amb més de 20 anys de dades, sobretot de comarques de l'interior.
1: I tenim encara més dades perquè l'estació de Portbou Coll de Belitres a l'Alt Empordà ha registrat avui la mínima més càlida en un mes de setembre a Catalunya amb 28 graus i mig, segons ha informat el Servei Meteorològic de Catalunya.
0: En paral·lel, l'estació de Barcelona Can Bruixa no ha baixat dels 26 graus i mig de temperatura i suma la 62a nit tòrrida d'aquest estiu, superant àmpliament les 51 nits tòrrides de l'any 2003, rècord fins ara dels 40 anys de dades d'aquesta estació. De fet, aquesta matinada ha estat excepcionalment càlida arreu de Catalunya, amb registres que no han baixat dels 20 graus a bona part de l'interior i dels 25 a nombrosos sectors del litoral. 25,9, per exemple, a Barcelona Raval, 25,3 a Mataró o 25,1 a Badalona Museu.
1: I el nou model de finançament autonòmic ja té calendari després que el Consell de Política Fiscal i Financera l'aprovés ahir enmig de les protestes de les comunitats governades pel Partit Popular. Ara la pilota està a la teulada de Junts per Catalunya, ja que es necessita del seu suport perquè tiri endavant.
0: L'acord obre ara una nova etapa de negociació política amb Junts, situat al centre de les converses. El govern haurà de moure fitxa per aconseguir el suport dels catalans. S'hauran de fer algunes sessions perquè el model pugui tirar endavant. Ho ha reconegut la consellera d'Economia, Alícia Romero, en declaracions a Catalunya Ràdio.
2: Jo crec que hi ha elements aquí que es poden treballar. El govern d'Espanya ha dit sempre que està obert a negociar, que està obert a cedir, òbviament, perquè si no el model no s'aprovarà i, per tant, també ha de fer una feina Junts per Catalunya de veure quins són aquells elements que podria doncs, demanar, no?, perquè s'incorporin i així doncs, millorar el model de finançament.
1: El portaveu dels Comuns al Congrés, Gerardo Pisarello, ha apel·lat al pragmatisme per tirar endavant aquest nou model en un missatge implícit també a Junts. Pisarello recorda que suposaria 4.700 milions per a Catalunya.
3: Ara s'ha de ser pragmàtics. És una legislatura que és prou complicada i no estem parlant de xifres menors, estem parlant de 4.700 milions d'euros i, per tant, fem una apel·lació a que cada força política presenti les seves iniciatives, però que tingui en compte que tenim una responsabilitat històrica. No podem malbaratar un moment com aquest, perquè el que està en joc és l'educació dels nostres fills, és l'habitatge dels nostres fills, són les infraestructures del país i amb això no s'hi juga.
0: El Partit Popular ha redoblat la seva ofensiva contra el nou model de finançament. Ahir els responsables d'economia de les comunitats governades per aquest partit ja van carregar contra la proposta durant el Consell i avui ho ha fet el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo.
4: ¿En qué cabeza cabe aprobar la financiación de todos los españoles cuando han votado en contra el 80% de los españoles? Cuando solo han apoyado dos comunidades autónomas. Decirle a los presidentes de las comunidades autónomas de España que el modelo de financiación es el modelo de Junqueras es una falta de respeto, empezando por los catalanes, este señor no gobierna, y del resto de España, porque este señor no es nadie a efectos de financiación autonómica.
0: El calendari passa ara pel Consell de Ministres, que haurà d'aprovar el projecte normatiu abans de remetre'l al Congrés, on s'obrirà la tramitació parlamentària amb el debat d'esmenes i la negociació amb els diferents grups. L'executiu confia que la tramitació parlamentària permeti que el nou sistema entri en vigor el pròxim 1 de gener.
1: Parlem ara de successos. Els pares del nadó trobat mort a Santa Bàrbara, a la comarca del Montsià, ingressaran a la presó de manera preventiva per ordre del jutge que instrueix el cas.
0: El titular de la plaça 2 d'Amposta ha acordat aquest divendres privació de llibertat, comunicada i sense fiança per als dos detinguts. La parella va ser detinguda dimecres a València i després que prestessin declaració davant del jutjat, les restes del nadó es van trobar dijous al domicili familiar. La causa queda oberta per presumpte delicte d'homicidi, per abandonament de menors i per maltractament animal. A banda de la presó, el jutge també ha acordat retirar-los la pàtria potestat dels altres fills que tenen en comú. L'alcalde de Santa Bàrbara, Josep Lluís Gimeno, està disposat a esclarir els fets, així com els mecanismes que no han funcionat correctament.
5: Com a societat, tenim el deure de preguntar-nos què podem fer per evitar que situacions tan terribles com aquesta es tornin a produir. Com a alcalde actual, assumeixo el compromís de treballar per analitzar i esclarir quins mecanismes poden no haver funcionat correctament i què podem millorar dins de les nostres competències per protegir en eficiència els infants vulnerables.
0: L'Ajuntament ha declarat dos dies de dol oficial arran del succés. El consistori ha suspès els actes institucionals i oficials previstos durant el període de dol i les banderes de la casa consistorial onejaran a mig pal. Ahir, vora 200 persones es van reunir davant l'Ajuntament per fer un minut de silenci en record del nadó.
1: I més successos, un dels dos menors detinguts per la mort per apunyalament a Manresa estava sota llibertat vigilada per fets delictius anteriors. L'altre havia estat també en aquest règim, però ja havia complert el temps que se li havia ordenat, segons han confirmat fonts de la Fiscalia.
0: Un dels dos joves que ara estan internats en règim tancat per l'apunyalament mortal havia protagonitzat anteriorment una agressió amb un tornavís a un cambrer en una zona pròxima de l'agressió de la matinada de dimarts. Tots dos tenen diversos antecedents policials per delictes com ara robatori amb violència. Dimecres, la secció de menors del Tribunal d'Instància de Barcelona va acordar l'internament en règim tancat per als dos joves de 15 i 16 anys, detinguts per la mort apunyalades d'un home a Manresa la matinada de dimarts. En un dels casos s'ha decretat tractament terapèutic. El mateix dia, més d'un miler de persones van fer una marxa silenciosa amb espelmes al barri de les Escudines per retre homenatge a la víctima.
1: I seguim amb successos. El jutjat de guàrdia de Badalona ha decretat llibertat amb mesures cautelars per a la mare del nadó trobat mort dimecres dins d'una bossa de plàstic a l'escala d'un edifici del carrer Llevant del barri de la Mina, Sant Adrià de Besòs.
0: La dona ha estat detinguda aquest dijous i ahir va passar a disposició judicial. La magistrada li ha retirat el passaport, li prohibeix sortir del territori i li imposa compareixences periòdiques al jutjat. Segons indica el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, la dona segueix en qualitat d'investigada, sense que en aquest moment de la fase judicial es pugui encara qualificar el fet.
1: I la consellera d'Educació, Esther Niubó, demana als sindicats canviar el to per avançar i rebutjar derogar el decret d'escola inclusiva. En una entrevista a La Vanguardia, defensa revisar un model que aviat farà 10 anys i obrir un diàleg amb la comunitat educativa i les famílies.
6: En general he tingut la impressió, hi ha hagut un molt bon to, no? Però la impressió era que, bueno, que dimarts hi haurà vaga perquè no podran desconvocar-la, però en tot cas parlarem més endavant. Bé, aquí jo crec que és important canviar molt el to, no? I les maneres, no? L'enfocament en tot cas que fem. També és veritat que hi ha hagut un punt de crisi de legitimitat, no? dels espais de representació, no? Penseu que no només hi havia uns sindicats que tenen representació, n'hi havia d'altres que no la tenen, i a més hi havia membres del que és l'Assemblea docent. I per tant, negociar, no?, des del punt de vista tradicional en aquest espai es fa molt complex, no? I per tant, jo penso que hem de passar d'aquesta confrontació, d'aquesta crispació, a un debat, doncs, serè i constructiu, no?, que insisteixo que pugui servir per avançar.
0: Niubó també reconeix decepció per l'error amb les proves PISA, que considera que ha afectat el prestigi del sistema educatiu català. La consellera confia que els programes intensius de llengua i matemàtiques comencin a donar resultats i que les avaluacions que es presentaran al novembre mostrin els primers indicis de millora.
1: I també encara en l'àmbit educatiu, Barcelona iniciarà el nou curs escolar 2026-2027 amb més de 9.000 places públiques de bressol, de les quals 8.993 corresponen a centres escolars i 316 a les llars d'infants de la Generalitat.
0: En total obriran portes 106 centres amb la incorporació de l'escola Bressol Tramuntana a Sant Andreu de Palomar, que aporta 104 noves places i ha suposat una inversió de 2 milions i mig d'euros. A més, l'ampliació de l'escola Bressol La Mar a la Barceloneta permet passar de 63 a 100 places. L'augment de l'oferta eleva la demanda atesa del 59 al 71% a Sant Andreu i del 66 al 76% a Ciutat Vella. El curs també incorpora diverses actuacions de manteniment i millora dels equipaments municipals.
7: Thank you. Celebrar és el gest senzill de compartir l'espai, de compartir el moment. Fira Tàrrega, del 10 al 13 de setembre de 2026. Venda d'entrades a firatàrrega.com.
8: O si oferim tot seguit la retransmissió del partit Barcelona-Unió Deportiva Les Palmes corresponent a la primera jornada del campionat de Lliga. La locució en català a càrrec de Joaquim Maria Puyal, amb qui establim ja connexió.
9: Amics, bona tarda a tothom. Saludem els nostres oients des de l'estadi del Barça quan va començar el partit Futbol Club Barcelona...
1: Aquesta que estem escoltant és la primera retransmissió d'un partit de futbol en català després de la dictadura franquista.
0: Era l'any 1976 i des dels micròfons de Ràdio Barcelona, la SER, Joaquim Maria Puyal posava veu a un moment que anava molt més enllà de l'esport. El català tornava a sentir-se en directe a través de la ràdio narrant un partit. Avui se'n compleixen 50 anys.
9: És un dels equips que atresora dins dels seus jugadors més qualitat futbolística. Hem de dir que tant la Unió Deportiva Les Palmes com el Futbol Club Barcelona es troben ja a sobre la gespa de l'estadi.
1: Obrim ara plana local. Comencem a la Garriga, que es torna a convertir en la capital de l'esmorzar de Forquilla amb la semifinal de la Lliga del Porc i la Forquilla.
0: Demà el poble tornarà a ser la seu de la semifinal barcelonina d'aquesta competició, que busca els restaurants amb una millor proposta gastronòmica. Des de Ràdio Silenci, Jordi Roig.
10: Per segon cop al poble és la seu d'aquesta cita gastronòmica on 7 establiments es disputen el pas a la gran final catalana en un esdeveniment que combina la competició de cuina amb un esmorzar popular. Organitzat pel grup de sanejament porcí i Como Pomona, hi participen un total de diferents establiments del territori que presenten les seves propostes per esmorzars de Forquilla. El regidor de promoció econòmica de la Garriga, Àlex Valiente, repassa més detalls d'una cita que promou la cuina tradicional.
11: Des de la Garriga ens van proposar acollir l'any passat ja la primera edició, acollir la final de la província a Barcelona, i aquest any també ens han proposat que la Garriga, ja que tenim aquesta tradició del porc i de la botifarra, doncs poder celebrar la segona edició d'aquest esdeveniment aquí a la Garriga també.
10: Tot plegat comença diumenge a les 10 del matí. També hi haurà esmorzar de Forquilla amb botifarra i mongeta del ganxet per unes 120 persones que s'apropin a l'espai de Can Luna a la Garriga.
1: I fem parada també a Sant Cugat, on l'Ajuntament ha prohibit circular amb patinet elèctric pels carrers Santiago Rossinyol i Santa Maria.
0: Es tracta de dos carrers molt cèntrics a la ciutat que són peatonals i per on cada dia passegen milers de persones. Ho ha anunciat l'alcalde Josep Maria Vallès a través del seu compte d'Instagram. S'han instal·lat diverses senyals fent referència a aquesta prohibició. Des de Cugat Mèdia, Sara Bella.
12: La mesura ha estat ben rebuda per part dels usuaris, tant els més grans com els més joves, ja que consideren que això contribuirà a augmentar la seguretat en aquestes dues vies d'una alta afluència de vianants. D'aquesta manera, diuen, s'evitaran diversos ensurts freqüents a causa d'aquests vehicles de mobilitat personal.
13: A mi em sembla molt bé perquè de vegades passen els patinets a una velocitat que pot fer caure.
14: Hem d'aprendre a integrar aquests nous vehicles de mobilitat personal, que al final poden ser molt útils, però també s'ha de saber regular. I penso que a més és un carrer residencial on pot haver gent gran, gent més vulnerable.
15: Normalment acostumo a anar amb el meu gos i passen molt a prop i, clar, hi ha vegades que dic, doncs poden fer mal al meu gos, em poden fer mal a mi, que és una mica incòmode estar tota la zona pendent, sobretot a un carrer que és peatonal.
12: La mesura, segons apunta el govern local, vol millorar la convivència i garantir espais més segurs per tothom. Afegeixen que estudiaran de quina manera la policia local ha de continuar fent tasques de conscienciació a la ciutadania, més que no pas posar multes als usuaris d'aquests patinets.
1: Parlem ja de cultura i comencem amb Castells, perquè les dues colles dels Xiquets de Valls actuen avui a l'interior de la Basílica de la Sagrada Família de Barcelona en un acte d'homenatge a Antoni Gaudí.
0: L'actuació es podrà seguir en directe a través de la plataforma La Xarxa Més. Des de Ràdio Ciutat de Valls, David Prats.
16: La Colla Joves i la Colla Vella participaran conjuntament en aquesta iniciativa organitzada en el marc de l'any Gaudí, que commemora el centenari de l'arquitecte català més universal. L'homenatge posarà en relleu els vincles de l'arquitecte i la seva obra amb els Xiquets de Valls i amb els vellencs il·lustres Lluís Bonifàs i César Martinell. Ho explica l'alcaldessa Dolors Ferrer.
17: Crec que serà un moment de gran simbolisme. Els Xiquets de Valls tornaran a unir-se amb l'obra de Gaudí en l'espai on aquesta connexió pren tot el sentit, recordant que els castells no només formen part d'una identitat, sinó que també van inspirar a un dels arquitectes més universals de la història.
16: L'acte tindrà com a moment central els castells de les dues colles vallenques a l'interior de la basílica en el transcurs de la missa internacional, que se celebrarà a les 8 del vespre. Prèviament, davant de la façana del naixement, tindrà lloc l'acte institucional amb la intervenció de l'alcaldessa i una glosa a càrrec del teòleg Carmen Puig i de la historiadora de l'art Maria Garganté. La jornada es completarà amb una ofrena floral de la ciutat a la tomba d'Antoni Gaudí, situada a la cripta de la basílica. L'entrada per l'acte serà lliure amb aforament limitat.
1: Parlem també de música, perquè Aitana ha celebrat aquest divendres el primer dels seus 4 concerts al Palau Sant Jordi de Barcelona en el marc de la gira Cuarto Azul, la cinquena de la seva carrera i la primera de caràcter mundial.
18: Me ve entrando en la disco y se me queda mirando. Creo que...
0: En un Palau Sant Jordi ple de gom a gom i amb un ambient molt calorós, a les 9 en punt es va aixecar la cortina que amagava l'escenari on Aitana oferia el primer dels seus 4 recitals a la capital catalana. La posada en escena amb 3 pantalles de grans dimensions simulava una habitació blava coincidint amb el títol del seu darrer àlbum i també de la mateixa gira. La cantant catalana va desplegar un gran espectacle on no van faltar cançons com 6 de febrero, Mon Amour, Connexió Psíquica, Vas a quedar-te, Les Babies o la més esperada, Superestrella. La seva proposta pop va convèncer un públic molt transversal, vestit per l'ocasió de blau i blanc, que són els colors de la gira.
1: Són les 2:20, anem a parlar d'esports.
19: Notícies en xarxa. Esports.
1: Comencem avui parlant de futbol femení perquè el Badalona Women s'ha imposat per 0-1 a l'Espanyol en el derbi català de la segona jornada de la Lliga F. El gol l'ha fet Maria Llompar al minut 88. El partit disputat a la Dani Jarque ha acabat fa només uns minuts. Connectem doncs en directe des de Radio Ciutat de Badalona. Mònica Martín, bon dia.
20: Bon dia, com esteu? Doncs sí, exactament. En aquest tram final és quan s'ha marcat aquest gol amb una assistència meravellosa de Paula Sánchez cap a Maria Llompar. A la mitja part, de moment, el Badalona anava dominant bastant a nivell de possessió, però és que amb els canvis que s'han fet s'ha tornat un revulsiu i el Badalona ha trobat aquests espais per poder fer aquest gol que els hi fan dur als 3 punts. Ja de cara a la setmana vinent, a la jornada 3, Badalona viatjarà a Eibar, a Ipurua, i tindrem un nou enfrontament, on esperem també que el Badalona es pugui alçar amb aquests 3 punts.
1: Moltes gràcies, Mònica, i apuntem doncs aquesta victòria del Badalona Women en aquest primer derbi català de la Lliga F d'aquesta temporada 2026-2027. Seguim a la Lliga F perquè per la seva banda el Barça jugarà contra el Sevilla a 8:45 del vespre a Terres Andaluses.
0: El tècnic blaugrana Pere Romeu ha lloat les qualitats d'aquest Sevilla.
21: Cada partit és diferent perquè el rival et proposa coses diferents. No vam tenir aquí un partit la jornada que vam tenir fer amb un equip que va venir a jugar força directa, un equip que es va tancar bastant a camp propi, i aquest cap de setmana juguem a fora, no a casa, juguem a camp del Sevilla, i juguem contra un equip alegre, un equip de bon tracte amb la pilota, un equip de bastant bon joc interior, un equip que no renuncia a la possessió, un equip que té jugadores amb bona capacitat tècnica al mig del camp.
1: A banda de la Lliga, el Barça femení ja coneix els seus rivals en la fase Lliga de la Lliga de Campions.
0: El conjunt blaugrana que defensa el títol continental s'enfrontarà a la fase Lliga a l'Arsenal, al Bayern de Munic, al París, a la Roma, al Servet i al Kogge.
1: I del futbol femení ens n'anem al masculí. No deixem de parlar del Barça, que s'enfronta demà diumenge a partir d'un 4:45 contra el València.
0: Ho farà després de la derrota del Real Madrid ahir 1-0 al camp del Betis, la primera ensopegada de l'equip que entrena José Mourinho. Hansi Flick s'ha referit a aquest partit en la roda de premsa prèvia al duel contra el València.
22: En veure el partit d'ahir, jo crec que el Real Madrid va jugar bé. D'això es tracta. Van tenir ocasions i al final això és futbol. Això pot passar sempre. Per nosaltres és important centrar-nos en nosaltres mateixos. El que volem és jugar amb el nostre estil de joc. Tothom ha d'estar compromès 100% amb això. Òbviament, demà serà un partit difícil. Juguem fora de casa contra un equip dur. Però és normal, no hi ha excuses. Hem d'estar preparats, però volem guanyar, clar. I no sempre és fàcil.
0: Per cert que la Minya Mal s'ha entrenat al marge del grup i es dubte pel partit de demà. També diumenge a les 9 de la nit l'Espanyol rebrà el Sevilla.
1: De la primera divisió ens n'anem a la primera federació on avui juguen Sant Andreu i Nàstic. Els barcelonins reben l'Àguiles a Can Dragó a un quart de set i a tres quarts de set el Nàstic visita el Cartagena. Tenim precisament la prèvia del partit dels tarragonins des de Tarragona Ràdio, Jordi Blanc.
2: El Nàstic visita avui l'estadi de Cartagonova amb l'objectiu de sumar els 3 punts. L'equip vol encadenar 2 victòries seguides, allargar les bones sensacions i buscar que el rival no el sotmeti tant com ho va fer el passat cap de setmana el Real Saragossa. Els de Xisco Campos volen millorar respecte a la temporada passada, no escatimar esforços, i sí que hi ha molt marge de millora respecte a la lliga passada en els partits a domicili. El defensa del Nàstic, Fran Gil, explica com veu l'equip en aquest inici de lliga.
3: Estava muy tranquilo con el trabajo que habíamos hecho, teníamos muchas ganas de demostrar lo que teníamos y el juego que sabemos hacer. El nivel que dimos el otro día, mínimo tenemos que igualarlo porque la competición va a ser muy exigente y tenemos que estar a ese nivel.
2: Xisco Campos recupera efectiu respecte al primer partit de Lliga. El partit es juga aquesta tarda a partir de 3:15 a l'estadi municipal de Cartagonova davant del Futbol Club Cartagena.
1: I aquest cap de setmana també comença la Lliga a la segona i la tercera federació.
0: Aquesta tarda jugueu bona part de la jornada de tercera. Tona, Mollerussa, l'Escala, Grama, Vilassar, Pobla de Mafumet, Vilanova, l'Hospitalet i el Martinenc Badalona. I demà diumenge i en directe a Lleida Televisió i la plataforma La Xarxa Més Atlètic Lleida Cornellà.
1: Tenim precisament la prèvia del partit entre el Martinenc i el Badalona des de Ràdio Ciutat de Badalona, Ferran Vinaixa.
4: El Badalona debutarà avui a la Lliga al camp d'un recent ascendit, el Martinenc. El conjunt escapulat ja està avisat de la pretemporada, ja que va perdre 3-0 al camp del seu adversari en un duel amistós. Ara, però, arriba l'hora de la veritat pel Badalona, que una temporada més està obligat a lluitar per ascendir de categoria. El debut al camp del Martinenc no es pot qualificar ni molt menys de partit trampa, precisament perquè els barcelonins ja van demostrar el que són capaços. És cert que aquell 3-0 de fa 3 setmanes no tindrà res a veure amb el partit d'avui, però per part del tècnic del Badalona, Genís Sampietro, i dels seus jugadors, l'anterior enfrontament haurà servit per prendre bona nota. La idea de joc del nou entrenador s'ha d'anar reformant cada cop més i mostrar també l'imatge d'un conjunt compacte. Escoltem el tècnic escapulat, Genís Sampietro.
23: Juguem a un camp que serà un camp complicat a la categoria, un camp que és petit per lo que a nosaltres ens agradaria, llavors jo crec que els fa molt més forts a ells en aquell context i trobarem un equip crec que està ben treballat en defensa, crec que són dinàmics i tenen les idees clares també quan transiten, per tant, ens obligarà a estar molt bé i però estic convençut que l'equip donarà molt bona versió.
4: El duel entre el Martinenc i el Badalona es disputarà aquest dissabte a 8:15 del vespre al municipal del Guinardó.
0: També comença la Lliga de Segona Federació Femenina. Aquesta tarda, Osca Barça C, Elx Espanyol B, Llevant B, AM i Europa Samper.
1: Amb aquest apunt acabem el Notícies en Xarxa, edició mitja que fa possible darrere nostre a la producció del servei d'informatius de la xarxa i als micròfons que us ha parlat Adrià Tella i un servidor Eduard París.

0: creativitat. Un món de curiositats, experiències, somnis i realitat.
1: Avui va de misteris al tren. Porto't un tema molt captivador per la nostra imaginació, els misteris al tren. I és que no hi ha res com un tren que avança entre paisatges foscos amb el so constant de les vies per crear un ambient de misteri. Qui no ha sentit alguna vegada la màgia d'un viatge en tren, on sembla que qualsevol cosa pot passar? Les novel·les, el cinema i la creativitat han trobat en els trens un lloc perfecte per inspirar històries plenes d'intriga i suspens. I parlant de misteris, no podem evitar mencionar l'obra per excel·lència dels trens, L'assassinat a l'Orient Express de l'Agatha Christie. Aquesta història ens transporta a un tren de luxe, travessant Europa, on un grup de passatgers queda atrapat enmig d'una tempesta de neu. I és aquí on es produeix un assassinat. I l'enigma es va desplegant mentre el tren avança cap a la seva destinació. Cada passatger té la seva història, les seves motivacions, i el tren es converteix en un microcosmos ple de secrets que es van revelant poc a poc. La novel·la, com les diverses adaptacions cinematogràfiques, ens fa sentir que un tren pot ser el lloc perfecte per deixar volar la imaginació i perdre's en una història plena de girs i sorpreses. Els trens tenen una cosa especial que desperta la creativitat. Són espais en moviment, on viatgem a un altre lloc, però també a altres mons dins la nostra ment. Pensa en les pel·lícules com La màgica aventura del Polar Express, on un nen descobreix la màgia del Nadal durant un viatge en tren cap al Pol Nord. És com si dins un tren tot pogués passar, perquè és un espai fora del temps, on els viatgers comparteixen unes hores en un lloc tancat, però amb mil històries per descobrir. A més, no hi ha res com un trajecte llarg en tren per despertar la creativitat. T'asseus, et deixes portar pel ritme de les vies i la ment comença a divagar. Potser t'imagines històries dels altres passatgers, crees diàlegs imaginaris o simplement et deixes endur per la inspiració que porten els paisatges que van passant per la finestra. És com si cada estació fos una nova pàgina d'un llibre. Així que un viatge en tren no és només anar d'un lloc a un altre. És un moment per crear, per imaginar i per deixar que la màgia dels misteris et porti on mai hauries pensat arribar.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Bon dia, són 2:15, us parla Eduard París.
2: Notícies en xarxa, edició migdia.
1: Protecció Civil de la Generalitat ha convocat aquest matí el Comitè Tècnic de Seguiment per la situació conjunta de risc d'incendi forestal i d'avís de calor diurna per aquest cap de setmana.
3: Es mantenen en alerta els plans Infocat i Procicat per calor intensa per avui i demà diumenge, quan es preveu que el risc d'incendi forestal sigui encara més elevat i extens.
1: Repassem ara la resta de notícies de la jornada. Adrià Tella, bon dia.
4: Bon dia, Eduard.
1: Els bombers de la Generalitat han donat per estabilitzat l'incendi de vegetació forestal a Tordera, a la comarca del Maresme, que ha obligat a confinar les urbanitzacions de Can Camps i Roca Rossa.
3: El foc ha quedat ancorat en uns camins i pistes forestals, ha arribat als patis exteriors de diverses cases, però no ha afectat a les edificacions.
1: Coneguem ara la previsió del temps per a les properes hores. Marja Ureguizar.
5: Ens hem despertat a primeres hores del matí d'aquest dissabte amb unes temperatures ja molt elevades, sobretot a tot el litoral i prelitoral gironí, on, per exemple, a Portbou i Ençà, la mínima ha estat molt i molt elevada, una nit de molt mal dormir. Al matí hem tingut l'arribada de molts núvols als prims que ens han deixat aquest cel molt més blanquinós, i a aquestes hores de la jornada, sense cap mena de dubte, les temperatures tornen a ser les principals protagonistes. Bona part de l'interior ja tenim temperatures que superen amb escreix els 35 graus, i fins a primeres hores de la tarda esperem assolir una altra vegada aquests 40-41 graus, puntualment inclús una miqueta més altes a Ponent i també a la Vall de l'Ebre, i a tot el litoral aquests valors s'acosten als 33-34 graus. Per tant, jornada una altra vegada molt càlida, amb una tarda on esperem un augment de la nuvolositat, sobretot al Pirineu i Prepirineu, on avui no esperem precipitacions.
1: I en plana política, el nou model de finançament autonòmic ja té calendari després que el Consell de Política Fiscal i Financera l'aprovés ahir enmig de les protestes de les comunitats governades pel PP.
3: Ara la pilota està a la teulada de Junts per Catalunya, ja que es necessitaria del seu suport perquè tiri endavant.
1: I en successos, els pares del nadó trobat mort a Santa Bàrbara ingressaran a la presó de manera preventiva per ordre del jutge que instrueix el cas.
3: L'Ajuntament ha declarat 2 dies de dol oficial arran del succés i ahir unes 200 persones es van reunir davant l'Ajuntament per fer un minut de silenci en record del nadó.
1: Anem ara a Cultura. Les dues colles dels Xiquets de Valls actuen avui a l'interior de la Basílica de la Sagrada Família de Barcelona en un acte d'homenatge a Antoni Gaudí.
3: L'actuació es podrà seguir en directe a través de la plataforma La Xarxa Més.
1: I en els esports, a la primera divisió masculina, el Barça juga demà diumenge a partir d'un 4:45 al camp del València.
3: Ho farà després de la derrota del Madrid ahir 1-0 al camp del Betis, la primera ensopegada de l'equip que entrena José Mourinho. També diumenge a les 9 de la nit l'Espanyol rep el Sevilla.
1: La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:33. Esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Tella i jo mateix, Eduard París. Protecció Civil ha convocat aquest matí el Comitè Tècnic de Seguiment per la situació conjunta de risc d'incendi forestal i d'avís per calor diurna durant aquest cap de setmana. Es mantenen en alerta, doncs, els plans Infocat i Procicat per calor intensa per avui i demà diumenge, quan es preveu, a més, que el risc d'incendi forestal sigui més elevat i extens.
3: Els agents rurals activen avui el nivell 4 del Pla Alfa per perill extrem d'incendi a 34 municipis de 10 comarques, que són l'Alt Camp, l'Alt Penedès, l'Alt Urgell, l'Anoia, la Conca de Barberà, les Garrigues, la Noguera, la Segarra, el Solsonès i la Terra Alta. El nivell 3 del Pla Alfa, per perill alt d'incendi, està activat a 356 municipis de 32 comarques més. La decisió està motivada per la previsió d'altes temperatures, el descens de la humitat relativa i una vegetació, especialment al matollar, molt sec per la calor acumulada i la baixa pluviometria dels darrers mesos. Alhora, els agents fan una crida a extremar les precaucions i evitar qualsevol activitat que pugui comportar un risc d'ignició al medi natural.
1: Per la seva banda, els bombers han donat per estabilitzat precisament un incendi de vegetació forestal a Tordera, al Maresme, que ha obligat a confinar les urbanitzacions de Can Camps i Roca Rossa.
3: El foc ha quedat ancorat en uns camins i pistes forestals i ha arribat als patis exteriors de diverses cases, tot i que no ha afectat les edificacions. L'avís del foc s'ha rebut minuts abans de 11:45 del matí, a prop del camí ral del Monestir, al massís del Montnegre. En un principi, el foc ha cremat un autobús i, posteriorment, ha agafat massa forestal. 11 dotacions terrestres i 2 mitjans aeris dels bombers s'han desplaçat a la zona de l'incendi, que ha cremat en ascendent i en mitjana intensitat.
1: Seguim parlant d'aquesta meteorologia perquè el Meteocat manté els avisos per calor per avui i demà, principalment a la tarda, a gran part del territori, amb més afectació a punts de l'interior, com és el cas de Lleida, on la previsió és de 8 a 10 graus per sobre de la mitjana d'un mes de setembre.
3: Segons dades del Meteocat, ahir divendres va ser el dia de setembre més calorós que ha registrat Catalunya, amb més de 40 graus de màxima a la Vall de l'Ebre i 42,5 a Vinebre, a la Ribera d'Ebre. Es va establir també un nou rècord de temperatura al setembre, a 77 de les 128 estacions meteorològiques amb més de 20 anys de dades, sobretot de comarques de l'interior.
1: I en aquest sentit, l'estació de Portbou Coll de Belitres a l'Alt Empordà ha registrat avui la mínima més càlida en un mes de setembre a Catalunya, amb 28,5 graus, segons ha informat el Servei Meteorològic de Catalunya.
3: En paral·lel, l'estació de Barcelona Can Bruixa no ha baixat dels 26,5 graus de temperatura i suma la 62a nit tòrrida d'aquest estiu, superant àmpliament les 51 de l'any 2003, rècord fins ara des dels 40 anys de dades. De fet, aquesta matinada ha estat excepcionalment càlida arreu de Catalunya, amb registres que no han baixat dels 20 graus a bona part de l'interior i dels 25 a nombrosos sectors del litoral, com els 25,9 a Barcelona Raval, els 25,3 a Mataró o els 25,1 a Badalona Museu.
1: I el nou model de finançament autonòmic ja té calendari després que el Consell de Política Fiscal i Financera l'aprovés ahir enmig de les protestes de les comunitats governades pel PP. Ara la pilota està a la teulada de Junts per Catalunya, ja que es necessitaria del seu suport perquè es tiri endavant.
3: L'acord obre ara una nova etapa de negociació política amb Junts situat al centre de les converses. El govern haurà de moure fitxa per aconseguir el suport dels catalans. S'hauran de fer algunes sessions perquè el model pugui tirar endavant. Ho ha reconegut la consellera d'Economia, Alícia Romero, en declaracions a Catalunya Ràdio.
4: Jo crec que hi ha elements aquí que es poden treballar. El govern d'Espanya ha dit sempre que està obert a negociar, que està obert a cedir, òbviament, perquè si no el model no s'aprovarà i, per tant, també ha de fer una feina Junts per Catalunya de veure quins són aquells elements que podria doncs, demanar, no?, perquè s'incorporin i així doncs, millorar el model de finançament.
1: Per la seva banda, el portaveu dels comuns al Congrés, Gerardo Pisarello, ha apel·lat al pragmatisme per tirar endavant aquest nou model en un missatge implícit també cap a Junts. Pisarello recorda que suposaria 4.700 milions per a Catalunya.
6: Ara s'ha de ser pragmàtics. És una legislatura que és prou complicada i no estem parlant de xifres menors, estem parlant de 4.700 milions d'euros i, per tant, fem una apel·lació a que cada força política presenti les seves iniciatives, però que tingui en compte que tenim una responsabilitat històrica. No podem malbaratar un moment com aquest, perquè el que està en joc és l'educació dels nostres fills, és l'habitatge dels nostres fills, són les infraestructures del país i amb això no s'hi juga.
3: El Partit Popular ha redoblat la seva ofensiva contra el nou model de finançament. Ahir, els responsables d'economia de les comunitats governades per aquest partit ja van carregar contra la proposta durant el Consell i avui ho ha fet el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo.
7: ¿En qué cabeza cabe aprobar la financiación de todos los españoles cuando han votado en contra el 80% de los españoles? Cuando solo han apoyado dos comunidades autónomas. Decirle a los presidentes de las comunidades autónomas de España que el modelo de financiación es el modelo de Junqueras es una falta de respeto, empezando por los catalanes, este señor no gobierna, y del resto de España, porque este señor no es nadie a efectos de financiación autonómica.
3: El calendari passa ara pel Consell de Ministres, que haurà d'aprovar el projecte normatiu abans de remetre'l al Congrés, on s'obrirà la tramitació parlamentària amb el debat d'esmenes i la negociació amb els diferents grups. L'executiu confia que la tramitació parlamentària permeti que el nou sistema entri en vigor el pròxim 1 de gener.
1: Parlem ara de successos. Els pares del nadó trobat mort a Santa Bàrbara, a la comarca del Montsià, ingressaran a la presó de manera preventiva per ordre del jutge que instrueix el cas.
3: El titular de la plaça 2 d'Amposta ha acordat aquest divendres privació de llibertat comunicada i sense fiança per als dos detinguts. La parella va ser detinguda dimecres a València i després que prestessin declaració davant del jutjat, les restes del nadó es van trobar dijous al domicili familiar. La causa queda oberta per presumpte delicte d'homicidi, per abandonament de menors i per maltractament animal. A banda de la presó, el jutge també ha acordat retirar-los la pàtria potestat dels altres fills que tenen en comú. L'alcalde de Santa Bàrbara, Josep Lluís Quimeno, està disposat a esclarir els fets, així com els mecanismes que no han funcionat correctament.
8: Com a societat, tenim el deure de preguntar-nos què podem fer per evitar que situacions tan terribles com aquesta es tornin a produir. Com a alcalde actual, assumeixo el compromís de treballar per analitzar i esclarir, quins mecanismes poden no haver funcionat correctament i què podem millorar dins de les nostres competències per protegir en eficiència els infants vulnerables.
3: L'Ajuntament ha declarat dos dies de dol oficial arran d'aquest succés. El consistori ha suspès els actes institucionals i oficials previstos durant aquest període de dol i les banderes de la casa consistorial onejaran a mig pal. Ahir, vora 200 persones es van reunir davant l'Ajuntament per fer un minut de silenci en record del nadó.
1: Seguim parlant de successos perquè els Mossos d'Esquadra han detingut també aquest divendres un home de 42 anys acusat de pallissar la seva parella a Aitona, a la comarca del Segrià.
3: Segons ha avançat el diari Segre i han confirmat fonts de l'Agència Catalana de Notícies, l'agressió masclista es va produir al voltant de les 6 de la matinada. El sistema d'emergències mèdiques va activar una ambulància i inicialment va traslladar la dona al CAP d'Aitona, però des d'allà la van derivar a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida a causa de la gravetat de les lesions. La víctima va ingressar a la unitat de cures intensives, però la seva vida no corre perill. Després de l'agressió, els Mossos van detenir el presumpte autor dels fets en una finca de Torres de Segre.
1: I més successos. Un treballador de 39 anys ha mort aquest divendres a la tarda en caure de la teulada d'un edifici on hi feia tasques de manteniment a Igualada.
3: Segons han explicat els Mossos, que consideren el succés un accident laboral, els fets han tingut lloc cap a 4:45 al carrer de Sant Agustí de la capital de l'Anoia. En rebre l'avís, agents del cos de seguretat catalana es van adreçar a l'indret i van constatar que l'home s'havia precipitat cap al pati interior de la casa del costat. També s'hi van adreçar efectius de la policia local d'Igualada, dues dotacions dels bombers i efectius del sistema d'emergències mèdiques. Malgrat els esforços, no es va poder fer res per salvar la vida de l'operari.
1: I encara un apunt més, un incendi elèctric a l'interior d'un restaurant d'Arenys de Mar ha deixat un balanç de 10 afectats per inhalació de fum, tots de caràcter lleu, segons han informat els bombers i el sistema d'emergències mèdiques.
3: L'avís del foc s'ha rebut poc després de 8:15 d'aquest matí al carrer de Josep Anselm Clavé. L'incendi s'ha localitzat al restaurant, situat a la planta baixa d'un edifici de 3 plantes i no ha afectat cap habitatge. Els veïns de la segona i de la tercera planta s'han confinat al terrat de l'immoble i posteriorment han estat atesos per una ambulància. S'han comptabilitzat 10 afectats per inhalació de fum, tots han estat lleu i tots donats d'alta in situ.
1: I la consellera d'Educació, Esther Niubó, demana als sindicats canviar el to per avançar i rebutja derogar el decret d'escola inclusiva. En una entrevista a La Vanguardia defensa revisar un model que aviat farà 10 anys i obrir un diàleg amb la comunitat educativa i les famílies.
9: En general he tingut la impressió, hi ha hagut un molt bon to, no? Però la impressió era que, bueno, que dimarts hi haurà vaga perquè no podran desconvocar-la, però en tot cas parlarem més endavant. Bé, aquí jo crec que és important canviar molt el to, no? I les maneres, no? L'enfocament en tot cas que fem. També és veritat que hi ha hagut un punt de crisi de legitimitat, no? dels espais de representació, no? Penseu que no només hi havia uns sindicats que tenen representació, n'hi havia d'altres que no la tenen, i a més hi havia membres del que és l'Assemblea docent. I per tant, negociar, no?, des del punt de vista tradicional en aquest espai es fa molt complex, no? I per tant jo penso que hem de passar d'aquesta confrontació, d'aquesta crispació, a un debat, doncs, serè i constructiu, no?, que insisteixo que pugui servir per avançar.
3: Niubó també reconeix decepció per l'error amb les proves PISA, que considera que ha afectat el prestigi del sistema educatiu català. La consellera confia que els programes intensius de llengua i matemàtiques comencin a donar resultats i que les avaluacions que es presentaran al novembre mostrin els primers indicis de millora.
1: I encara en matèria educativa, Barcelona inicia aquest nou curs escolar amb més de 9.000 places públiques de bressol, de les quals 8.993 corresponen a centres escolars i 316 a les llars d'infants de la Generalitat.
3: En total, l'obra en porta 106 centres, amb la incorporació de l'escola Bressol Tramuntana a Sant Andreu de Palomar, que aporta 104 noves places i ha suposat una inversió de 2,5 milions d'euros. A més, l'ampliació de l'escola Bressol La Mar a la Barceloneta permet passar de 63 a 100 places. L'augment de l'oferta eleva la demanda atesa del 59 al 71% a Sant Andreu i del 66 al 76% a Ciutat Vella. El curs també incorpora diverses actuacions de manteniment i millora dels equipaments.

0: Celebrar és el gest senzill de compartir l'espai, de compartir el moment. Fira Tàrrega, del 10 al 13 de setembre de 2026. Venda d'entrades a firatàrrega.com.
1: Els hi oferim tot seguit la retransmissió del partit Barcelona-Unión Deportiva Las Palmas, corresponent a la primera jornada del campionat de Lliga. La locució en català a càrrec de Joaquim Maria Puyal, amb qui establim ja connexió.
2: Amics, bona tarda a tothom. Saludem els nostres oients des de l'estadi del Barça quan va començar el partit Futbol Club Barcelona Unió.
3: Aquesta que escoltem de fons és la primera retransmissió d'un partit de futbol en català després de la dictadura franquista.
4: Era l'any 1976 i des dels micròfons de Ràdio Barcelona a la SER, Joaquim Maria Puyal posava veu a un moment que anava molt més enllà de l'esport. El català tornava a sentir-se en directe a través de la ràdio narrant un partit. Avui se'n compleixen 50 anys.
2: Atresora dins dels seus jugadors més qualitat futbolística. Hem de dir que tant la Unió Deportiva Las Palmas com el Futbol Club Barcelona es troben ja a sobre la...
3: Obrim ara plana local. Parlem d'un estudi del Col·legi del Màrqueting i la Comunicació de Catalunya i l'agència Imagina, que diu que els catalans mirem el mòbil una mitjana de 2,3 hores al dia.
4: No obstant això, hi ha perfils que superen en escreix aquest temps i registren comportaments addictius amb el dispositiu, sovint lligades a altres addiccions. Un dels perfils que més preocupen en aquest sentit és el dels joves. Més detalls des de Cugat Mèdia. Sara Bella.
5: El doctor Álvaro Muro, coordinador del Centre d'Atenció i Seguiment a les Drogodependències del CAP de Sant Cugat, diferencia el fet de fer-ne un ús intensiu i en fer-ne un ús compulsiu quan la persona que no pot accedir al mòbil comença realment a presentar símptomes d'ansietat d'abstinència. Per combatre l'ús o l'abús del mòbil entre els més joves, Muro té clara la fórmula: una bona base educativa i activar canvis legislatius.
6: No utilizaré el mòbil para que el niño esté callado o para que no me dé la tabarra, porque si no se hace desde allí, luego ya es muy complicado. Cuando ya está puesto en marcha la adicción, o por ejemplo, adicción al juego a través del mòbil, evidentemente que hay que concienciar a la persona del problema que es, motivarla, tener la ayuda y el soporte exterior. Pero si queremos que esto cambie, tendría que ser desde la educación y también desde la legislación.
5: Més enllà dels joves, Muro també posa el focus en la importància de la desconnexió digital en l'àmbit laboral i en aquest sentit considera que les empreses i organitzacions haurien de fer un pas endavant amb aquestes polítiques, sobretot en càrrecs de responsabilitat.
3: Parlem ja de cultura i comencem amb Castells, perquè les dues colles dels Xiquets de Valls actuen avui a l'interior de la Basílica de la Sagrada Família de Barcelona en un acte d'homenatge a Antoni Gaudí.
4: L'actuació es podrà seguir en directe a través de la plataforma La Xarxa Més. Des de Ràdio Ciutat de Valls, David Prats.
7: La Colla Joves i la Colla Vella participaran conjuntament en aquesta iniciativa organitzada en el marc de l'any Gaudí, que commemora el centenari de l'arquitecte català més universal. L'homenatge posarà en relleu els vincles de l'arquitecte i la seva obra amb els Xiquets de Valls i amb els vallencs il·lustres Lluís Bonifàs i César Martinell, ho explica l'alcaldessa Dolors Ferrer.
8: Crec que serà un moment de gran simbolisme. Els Xiquets de Valls tornaran a unir-se amb l'obra de Gaudí en l'espai on aquesta connexió pren tot el sentit, recordant que els castells no només formen part d'una identitat, sinó que també van inspirar a un dels arquitectes més universals de la història.
7: L'acte tindrà com a moment central els castells de les dues colles vallenques a l'interior de la basílica en el transcurs de la missa internacional, que se celebrarà a les 8 del vespre. Prèviament, davant de la façana del naixement, tindrà lloc l'acte institucional amb la intervenció de l'alcaldessa i una glosa a càrrec del teòleg Carmen Puig i de la historiadora de l'art Maria Garganter. La jornada es completarà amb una ofrena floral de la ciutat a la tomba d'Antoni Gaudí, situada a la cripta de la basílica. L'entrada per l'acte serà lliure amb aforament limitat.
3: Parlem ara de música, concretament del grup Pepeti i Marieta, que fan un punt i a part pel que fa a les seves actuacions damunt dels escenaris.
4: Més de dues dècades després del seu primer concert a Ulldecona, el grup liderat per Josep Bordés s'acomiada del públic amb un balanç plenament positiu i fets com haver actuat al Palau Sant Jordi o a l'Estadi Olímpic. Des de 21 Ràdio, Alberto Calatayud.
9: Quan la gratitud se'm cola per la porta, la queixa surt per la finestra.
10: Després de 23 anys de trajectòria, el grup Pepeti i Marieta diu adeu als escenaris. La banda nascuda a Ulldecona clou una etapa on la música ha estat la seva forma de vida, sumant vivències inoblidables i actuant en espais de gran format. Escoltem Josep Bordes, cantant de Pepet i Marieta.
11: Si jo m'hagués de dirigir al Pepet i Marieta de fa 22 anys, que és quan vam començar, i li hagués de dir pues, que tocaríem a llocs tan significatius pues, com el Palau Sant Jordi, per exemple, pues, diràs que no ens ho haguéssim cregut, no? I és una cosa que ha passat. Fins i tot hem tocat també a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. Vull dir, hem tocat a llocs molt diversos. La vida musical ens ha portat a viure experiències molt xules i molt gratificants, a conèixer moltíssima gent, que al final és el que realment mola, i fins i tot a convertir la música en el nostre modus vivendi, no? Vull dir que la valoració, molt positiva.
10: Un projecte que, tot i els diferents canvis d'estil musical, s'ha mantingut com un altaveu de la llengua catalana i el caràcter ebrenc.
3: Canviem la música pel teatre, una celebració col·lectiva de la mà de Califato 3x4 tancarà la 13a edició del FIT Noves Dramatúrgies.
4: L'espectacle de Cloenda tindrà lloc aquesta nit a Tarragona a partir de 11:45 al Passeig de les Palmeres. Des de Tarragona Ràdio, Laura Casas.
12: Esteban Bove i The Gardener, membres de Califato 3x4, versionaran la cançó que Carlos Cano va fer en homenatge a José Pérez Ocaña amb la participació de la coral Bonavista Gospel Choir. Des de 2018, aquest grup fusiona el flamenc i el hip-hop per reivindicar una Andalusia moderna, popular i mestissa. A Tarragona venen de la mà del sevillà Alex Peña, que també porta aquí una escultura interactiva molt curiosa.
13: No sé si conoceréis la romería de la Virgen del Rocío, en la que pasan a los bebés, a los niños pequeños, los pasan de brazo en brazo hasta que tocan la Virgen allí en la muchedumbre. Y bueno, entonces he hecho ese paralelismo ahí también partiendo de la Virgen del Rocío que tenía Ocaña, ¿no?, hecha en papel maché.
12: Del cap de setmana de FIT també destaca Manual per éssers vius dels barcelonins La Mula, que porten una escenografia vibrant i irònica al Teatre al Magatzem.
3: Seguim amb cultura amb la 30a edició de la Fira del Llibre del Pirineu, que ha arrencat aquest divendres a Organyà amb la jornada Una llengua que canta, dedicada a reflexionar sobre el paper del català en l'àmbit musical.
4: En l'arrencada del festival hi han intervingut la cantant i actriu Marta Roure, la cantautora Roser Puigbó i el músic i percussionista Arnau Obiols. Han posat en valor el vincle de la paraula i la música i han abordat també l'abast i la capacitat de la llengua catalana per expressar-se i créixer a través de la creació musical. I també s'ha destacat el paper de la nova cançó com a reivindicació de la llengua catalana. Escoltem Marta Roure i Arnau Obiols.
14: Va ser un acte reivindicatiu en el que és la nova cançó, va ser un acte també reivindicatiu, o si més no, de continuïtat, no? De generacions que ens van precedir, que, on el català era perseguit. Per tant, ara el català es viu d'una altra manera, no? Es viu com un acte de naturalitat, o així hauria de ser.
15: Fer un català m'ha portat un color, m'ha portat una sonoritat, no? I una manera de veure la vida, no? I això és la part amb què em quedo.
4: La Fira del Llibre del Pirineu, que s'allargarà fins demà, ha incorporat com a novetat l'espai al Planell, on s'hi fan actuacions musicals.
3: I acabem al Passeig de Mar de Palamós, que es converteix avui en l'escenari de l'activitat Juguem en Català, promoguda per l'Assemblea Nacional Catalana Badia de Palamós.
4: Es tracta de crear un espai per a infants i adults per fer jocs i ball amb l'ús de la llengua catalana en primer pla, una proposta per potenciar el català com a eina en el joc dels infants, als patis de les escoles, a les places i també entre els amics. Des de Ràdio Palamós, Jordi Rodríguez.
16: Ja fa temps que els lingüistes coincideixen en el diagnòstic d'una reducció progressiva de l'ús social del català, també en les franges d'edat més primerenques, malgrat la immersió lingüística a les escoles. Juguem en Català proposa revertir aquesta tendència. Jordi Salvador és el coordinador de l'ANC Badia de Palamós.
17: Malgrat els més de 40 anys d'immersió lingüística a les escoles del país, escoltem els infants i els adolescents usar habitualment altres llengües per jugar al pati o a les places. La pervivència del català com a idioma depèn de nosaltres mateixos, però sobretot dels nostres descendents.
16: La festa Juguem en Català estarà activa al Passeig del Mar de Palamós entre les 6 de la tarda i les 9 del vespre. La mainada que hi vagi pot participar en curses de sacs, estirada de corda, gomes de saltar, xarranques o cursa de cabassos, entre altres. D'altra banda, l'associació Escampillem ensenyarà a ballar i dirigirà unes danses populars acompanyades de música en directe.
3: Són les 2 i gairebé 54 minuts, moment de parlar d'esports.
18: Notícies en xarxa. Esports.
3: Comencem a la primera divisió masculina, on demà a partir d'un quart de cinc el Barça juga al camp del València.
4: Ho farà després de la derrota del Real Madrid ahir 1-0 al camp del Betis, la primera ensopegada de l'equip que entrena José Mourinho. Per cert, que Lamine Yamal s'ha entrenat al marge del grup i es dubte per al partit de demà. També demà diumenge a les 9 de la nit l'Espanyol rep el Sevilla.
3: A la segona divisió, el Girona visita un quart de cinc el camp de l'Sporting de Gijón.
4: El tècnic dels gironins és Quique Álvarez.
18: S'ha tancat el mercat, ja us vaig dir que la setmana passada ja va ser bona. Aquesta també ha continuat, jo crec que, i després de la victòria més, com dius, que sempre pues, bueno, és important guanyar perquè bueno, dona moral a l'equip. Però bueno, com vaig dir, és un primer pas i ara hem d'anar a Gijón, que serà una plaça difícil, a competir bé i a donar continuïtat una mica, no?, al que vam fer l'altre dia.
3: Per la seva banda, el centre d'esport Sabadell juga dilluns a la nova Creu Alta davant del Córdoba.
4: Ferran Costa és l'entrenador arlequinat.
19: Però sí que hem d'ajudar els nostres jugadors. Les carreres les hem de compartir, els hem d'alentar, els hem d'empentar, hem d'entendre el que ens demana en cada moment al partit per no fer que l'equip s'equivoqui, que això és molt important, i els nostres moments doncs, jugar-los en contundència.
3: Camion d'esport, ens anem a l'hoquei herba. El campionat de Catalunya de la divisió d'honor ha disputat ja les primeres jornades amb avantatge per al júnior i el Club Egara. En categoria masculina, ens ho explica des de Ràdio Municipal de Terrassa, Miqui Romagosa.
20: En joc les primeres jornades del Campionat de Catalunya de Divisió d'Honor Masculina i Femenina. En el grup A de la categoria masculina, el júnior domina després de guanyar els seus dos partits, davant l'Atlètic i davant el Futbol Club Barcelona. En el grup 2, el Club Egara ha aconseguit una victòria davant el Polo 3-4 i Club Deportiu Terrassa i Polo empataven a 2 gols. És de moment el grup més igualat. En el grup B, a la primera jornada, Polo 0, Júnior 1 i el Club Deportiu Terrassa que guanyà per 2-1 al Real Club de Polo. Recordem que en aquesta divisió d'honor femenina avui es disputarà el partit que jugaran Júnior i Club Deportiu Terrassa 8:45 del vespre.
3: I acabem amb un apunt de futbol sala perquè el Barça juga aquesta tarda a partir d'un quart de cinc les semifinals de la Supercopa d'Espanya davant del Jaén. Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia que fa possible la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons que us ha parlat Adrià Tella i un servidor Eduard París. Gràcies per escoltar-nos.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Són les 3 de la tarda.

0: compte tant de risc d'incendi forestal com el d'avís de calor diurna per aquest cap de setmana. De fet, el Servei Meteorològic de Catalunya manté els avisos per calor per avui i demà, principalment a la tarda a gran part del territori, i amb més afectació a punts de l'interior, com en el cas de Lleida, on la previsió és de 8-10 graus per sobre de la mitjana d'un mes de setembre. A més, els agents rurals activen avui el nivell 4 del Pla Alfa per perill extrem d'incendi a 34 municipis de 10 comarques, que són l'Alt Camp, l'Alt Penedès, l'Alt Urgell, l'Anoia, la Conca de Barberà, les Garrigues, la Noguera, la Segarra, el Solsonès i la Terra Alta. També el nivell 3 del Pla Alfa per perill alt d'incendi està activat a 356 municipis de 32 comarques diferents. Els bombers han trobat aquest matí el cos sense vida d'un home de 76 anys desaparegut a Móra d'Ebre, a la Ribera d'Ebre. L'avís de la desaparició es va rebre ahir divendres pels voltants de 6:45 de la tarda i es va activar un dispositiu de recerca amb una quinzena de dotacions dels bombers. Cap a 7:45 d'aquest matí han localitzat el cadàver en uns camps propers a l'N420 al terme de Móra d'Ebre. D'altra banda, també en successos un macrocontrol de camions de transport a la passeta Sant Sadurní d'Anoia, l'Alt Penedès, ha finalitzat amb un detingut, un investigat i una quinzena de denúncies. Els Mossos han inspeccionat aquest matí 35 vehicles pesants. El balanç final ha estat de 15 denúncies per incompliment de temps de conducció i descans, una denúncia per manca de la inspecció tècnica de vehicles, un investigat per la manipulació del tacògraf i un detingut per un delicte de falsedat documental. D'altra banda, el nou model de finançament autonòmic ja té calendari després que el Consell de Política Fiscal i Financera l'aprovés ahir enmig de les protestes de les comunitats governades pel Partit Popular. Ara la pilota està a la teulada de Junts per Catalunya, ja que es necessitaria del seu suport perquè tiri endavant. El govern haurà de moure fitxa per aconseguir el suport dels catalans. S'hauran de fer algunes sessions perquè el model pugui tirar endavant. Ho ha reconegut la consellera d'Economia, Alícia Romero, en declaracions a Catalunya Ràdio.
1: Jo crec que hi ha elements aquí que es poden treballar. El govern d'Espanya ha dit sempre que està obert a negociar, que està obert a cedir, òbviament, perquè si no el model no s'aprovarà i, per tant, també ha de fer una feina Junts per Catalunya de veure quins són aquells elements que podria doncs, demanar, no?, perquè s'incorporin i així doncs, millorar el model de finançament.
0: En cultura, les dues colles dels Xiquets de Valls actuen aquesta tarda a l'interior de la Basílica de la Sagrada Família de Barcelona en un acte d'homenatge a Antoni Gaudí. L'actuació es podrà seguir en directe a través de la plataforma La Xarxa Més a partir de les 7 de la tarda. És tot, fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.

0: Informatiu migdia.
1: L'empresa rubinenca Robinhood ha rebut un dels 7 reconeixements a la innovació de la patronal Pimec Vallès Occidental.
2: La decisió de tancar l'aparcament municipal de la plaça Salvador Allende a partir de l'1 d'agost la va prendre directament l'alcaldessa Ana Maria Martínez per seguretat.
3: L'Ajuntament de Rubí organitza el pròxim 15 de setembre una nova sessió d'acollida per a persones nouvingudes.
0: Informatiu vespre.
4: Un camió de repartiment de menjar va cremar dissabte al carrer Pau Claris, al centre davant del supermercat Condis, just abans d'obrir la botiga.
0: Tot allò que has de saber sobre la teva ciutat ho trobaràs a la 99.7 de la FM i a radiorubí.cat.
5: Ei, Núria, anem tots a la platja, vens?
6: No, ara no puc, és que estic acabant una cosa. Gràcies, vagi bé.
7: Ei, que estem esperant a la terrasseta. Passa un airet més bo? Baixes o què?
6: Sí, ara baixo. No ho sé, és que tinc feina encara. Aneu fent valtros, si cas.
8: Núria, va, que ens porten d'escalada a la muntanya. Estàs a punt?
6: Uf, sí, ara mateix vinc. Aneu tirant, si cas, ja us atrapo. Ostres, ha marxat tothom. Vols dir que sóc l'única persona de tot Catalunya que treballa a l'estiu?
9: No perdis el programa Obert per Vacances, el programa d'estiu de la xarxa.
10: Des del 13 de juliol, de dilluns a divendres, et portem l'estiu a casa. Escolta'ns de 9 a 11 del matí a la teva ràdio local.
6: Sí, crec que m'agradarà treballar aquest estiu.
11: Tot seguit, us oferim la reemissió del programa Obert per Vacances d'avui.
12: Esto en este programa.

0: Benvingudes, benvinguts a una nova edició de la Gent Normal, ja ho sabeu, el programa de conversa tranquil·la, de conversa reposada aquí a Ràdio Rubí, al 99.7 de la FM, i també pels que ens escolteu a través d'internet, www.radiorubí.cat. I per si ens voleu escoltar, ja ho sabeu, o veure els millors moments del programa, millors moments històrics del programa, doncs trobareu la selecció d'aquests clips al nostre perfil d'Instagram @lagentnormal_radiorubí. Sense voler-ho, aquesta cançó que obre el programa número 28 d'aquesta segona temporada de Ràdio Rubí, de la Gent Normal, m'encaixa perfectament, perquè sabeu una cosa? La música a vegades salva la vida. La música, ho diré amb més concreció i, si em permeteu, a moda de confessió, a mi m'ha salvat la vida. Compte, i que ningú no es pensi res més enllà de la realitat, eh? No tinc tendències suïcides, però sí que a vegades una mica derrotistes i una mica de revolcar-me en el dolor. I és aquí, en aquest punt, en què la música esdevé un autèntic salvavides. Emocional, físic, de tot. La música t'ho pot donar tot, o com a mínim allò que et manca. Et pot arrencar les llàgrimes que es resisteixen a sortir, et pot treure del pou de la soledat o de l'autoflagel·lació, et pot fer obrir els ulls i valorar el que tens a prop, que res no és tan greu com sembla, que val la pena seguir vivint en plenitud, passar pàgina i mirar el futur amb valentia i amb optimisme. I tot això, si em permeteu, simplificant-ho molt, a partir d'uns pocs acords, d'unes quantes instrumentacions i més o menys talent, perquè aquí, avui, no valorarem la qualitat, o potser sí, la qualitat o no de la música. La música, en general, en majúscules, ens ho dona tot, i ho hem d'agrair molt fort, això. Hem de tenir-la al nostre costat, en els bons i en els mals moments, quan estem de festa, però també quan estem tristos, quan estem sols o quan estem acompanyats. Perquè segurament la música és una de les coses que més ens uneix als nostres sentiments. I en una època, precisament, en què sembla que això de connectar-se amb els sentiments s'ha anat perdent, doncs no està de més que tinguem un catalitzador que ens hi connecti. Avui el nostre convidat ens podrà explicar moltes coses sobre música, sobre ell mateix, perquè, de fet, és productor, és responsable, és DJ i treballa en un estudi de producció musical aquí a Rubí. Pep Alegria, benvingut a la Gent Normal i gràcies per ser-hi.
1: Gràcies a vosaltres i gràcies sobretot per les teves paraules sobre la música.
0: I encaixen amb el que tu penses de la música? A tu t'ha salvat la música?
1: A mi m'ha donat la vida.
0: Encara és millor.
1: O sigui, al final, jo la música m'ha acompanyat durant no tota la meva vida, perquè jo, encara que vaig començar tard, jo vaig començar amb 18 anys, a aficionar-me per la música, i fins ara que en tinc 46, que el faig aquest diumenge, o sigui, m'ha acompanyat sempre, en tots els moments.
0: Em trobo molta gent últimament que és nascuda el mes de maig. Tinc com una mena... Jo també sóc del maig, però darrerament tinc com una mena d'atracció de gent... No, és que el meu aniversari va ser fa pocs dies, o serà d'aquí pocs dies, no? És una dada curiosa, bueno, res, simplement bueno. És per corroborar, per posar un xec més a la meva llista de gent que conec que fa anys el mes de maig. Pep, què té la música que ens pugui atrapar d'aquesta manera?
1: Pues, sobretot una combinació que és limitada, perquè al final són 7 notes.
0: Ja, és inventat. Amb set notes,
1: donem una vida, una esperança, tristesa, alegria, ball, disbauxa... O sigui, al final, jo he escollit aquesta cançó, perquè he escollit aquesta cançó perquè et transporta, no? Et porta durant totes les emocions, no? Que de totes molt a flor de pell, no?
0: O sigui, molt
1: íntimes. Et desperta... El pensament, la tristesa, l'alegria, saber que pots fer la superació, almenys això és el que m'ha demostrat a mi aquesta cançó durant un llarg temps de la meva vida, no molt, però és així, i per això vaig decidir, pues, remixar aquest artista amb el meu projecte de Flow House. Però ja et dic, si al final la música, què té la música? Que t'acompanya, i acompanya el moment. I el moment, perdona,
0: sí.
1: I el moment és el que et fa recordar la música. Llavors, la música, tu recordes una cançó, quan te la posen, recordes el moment que vas viure amb aquella cançó.
0: Correcte, sí. És una, a més, és una correspondència brutal. I et diré més, hi ha cançons que, per la càrrega simbòlica que arrosseguen, és a dir, per la càrrega històrica que tu els hi has posat, hi ha cançons que, i a mi m'ha passat, vull dir, no sé si sóc una rara avis, però ja posats a fer confessions, avui ja no ve d'aquí, ja faig la barra lliure. Hi ha cançons que t'han marcat tant o que signifiquen tant en un moment vital que després, quan intentes reescoltar-les al cap d'un cert temps, ets incapaç d'acabar-les, perquè et buiden tan emocionalment, et posen aquests sentiments tan a flor de pell que és o aturo o m'enfonso encara més.
1: Bueno, a mi em serveix molt també per descobrir on havia estat, per on he passat, i llavors, si tu saps on has passat, saps que també ho has superat, no? Llavors és molt important a la vida seguir escoltant-la fins al final. Perquè si escoltes fins al final, vol dir que ho tindràs superat i podràs recordar aquell, encara que sigui un dolor, un moment agre, al final el que valorem és el moment actual, no? I el moment actual és el que compta. Llavors, si jo ara mateix estic platònic, estic bé, i encara que ho hagi passat malament, vol dir que allò m'ha ajudat a estar en el moment que estic ara mateix, no?
0: Doncs mira, m'apunto aquest punt de vista que no l'havia tingut en compte i crec que és bastant interessant. Parlàvem just abans de començar aquest espai amb el Pep, aquí amb els micros encara tancats, que ets una persona inquieta. ets un belluguet. Ets un autònom, tot s'ha de dir.
1: Sí, però abans de ser-ho jo també ja ho era.
0: Ets belluguet. Sí. Llavors, més enllà d'aquest estudi que tenim aquí a Rubí, Essentia Music,
1: no? Essentia Music, sí.
0: En quins fregaos et podem trobar? Jo abans t'he presentat com a productor, sí. Com a DJ. Llavors, bueno, comencem per la banda de la producció, per exemple.
1: Mira, al final jo vaig començar sent DJ. No puc començar per la banda de la producció, perquè al final...
0: Doncs comencem pel DJ.
1: Al final t'agafes... El món del DJ és el més proper a agafar-se... a pujar-se al ruedo, no? O sigui, a sortir al ruedo amb música que no és pròpiament teva, no? Al final...
0: Però vas aprenent molt de tot allò que, sí, que escoltes, de tot allò que punxes.
1: Exacte. O sigui, tinc una... O sigui, jo porto molts anys de DJ. Jo des del 2018, que faig de DJ, fins ara. Sense quasi un descans d'un cap de setmana. Uh-huh. Vale? Això són les coses que ens perdem al DJ, no? Festes de família, amics... trobades...
0: Clar, perquè sempre hi ha d'haver algú que en altres celebracions posi una mica la nota musical.
1: Exacte. Ens ho passem molt bé, però hi ha moments que també estem tristos i tenim que anar a animar la gent, no? Però bueno, al final...
0: Perdona, com es conjumina això? Perquè clar, tu pots haver tingut... Ara ho direm així a l'engròs, és horari així que es pot dir això. Tu pots haver tingut un dia de merda, però tu has d'estar allà perquè resulta que t'han contractat per anar a fer ballar la gent, i t'has de fotre la tristesa, la mala llet, la melanconia, el que sigui, a la butxaca i sortir allà
1: costa.
0: La teva millor cara
1: costa, però s'ha de fer. Al final és allò que dius, quan travesses l'escenari has de posar-te, al final com és la teva feina ho farà així. Mira que has de vindre a locutar o has de vindre a fer la teva feina sempre, encara estiguis com estiguis i segons el dia que hagis tingut, no? Però bueno, al final intentes sempre ser feliç, o sigui, intentes no tindre dies de merda, que això és el més important.
0: Això també és veritat. És una cosa a la qual hauríem d'aspirar en general els éssers humans.
1: Perquè a veure... és cosa nostra només, tindre un dia de merda.
0: Home, aquí podríem discutir-ho, però sí que és veritat que hi ha una part... És a dir, moltes vegades els dies de merda sempre els atribuïm a tercers. I aquí sí que t'ho compro, moltes vegades aquests tercers sí, són uns desencadenants, però no són els culpables.
1: Exacte. Sempre hi ha una prèvia, sempre hi ha alguna cosa que et pot fer veure les coses d'una altra forma.
0: La lletra petita.
1: Exacte.
0: La lletra petita. Comences com a DJ.
1: Començo com a DJ. Faig molta carrera de DJ, sent DJ aquí resident de moltíssimes sales de Barcelona, de Sabadell, de Terrassa, o sigui, he estat de DJ aquí resident. El que no es veu, el que no li fan fotos, però el que fa ballar cada cap de setmana.
0: El resident és el resident, com el seu nom indica, és el que resideix allà, és el DJ que viu allà.
1: Exacte.
0: No és el gran gran nom que un dia conviden i ocupa la tipografia més grossa del cartell, sinó que és, com deies tu, el que està allà tots els caps de setmana.
1: El que fa ballar, el jefe, diguéssim, el que contracta perquè la gent estigui a gust a la sala i acabi pues, consumint, bevent i passant-s'ho bé i repetint. Mm-hmm. Pues això ha sigut la meva feina durant més de 15, 18 anys, 20 anys en diferents sales d'aquest àmbit.
0: Ara obriré un tema polèmic, Pep. A veure, la figura del DJ en una sala, no? Tots aquells botons, tots aquells potenciòmetres, tot allò, hi ha molt de postureo amb tot allò, de tocar tants botons alhora, o realment és necessari per optimitzar el so, per fer tots els efectes necessaris perquè la gent no pari de ballar?
1: Lo que cremin els nobs, que diuen que això que hi ha molt postureo, però al final cada botó serveix per una cosa. El problema és si sap fer servir o no. Llavors,
0: Però això, per exemple, tots aquests botons, és a dir, el tocar-los més o menys, o saber per què serveix cada botó, la gent ho nota o no?
1: Bueno, a veure, jo, imagina't que estàs en una sala amb una pressió impressionant de so, no? I jo entro una cançó, un dels que baixem és els greus. Uh-huh. Entro dues cançons amb els greus. Què passaria? Primer de tot, que potser no estan a la nota i no harmonitzen bé. L'altre, que potser fas una saturació de greus i comença a distorsionar o comences a trencar altaveus. Llavors, sí que hi ha uns actes que s'han de fer obligatòriament. Però després hi ha molts efectes, hi ha moltes coses i hi ha molt postureu, també. O sigui, de veritat n'hi ha tot, però els botons serveixen i s'han de fer servir.
0: Vale.
1: Al final és tècnica.
0: Aclarida, exacte. Aquí anava jo, a la qüestió tècnica. Perquè darrere d'un bon DJ, i corregeix-me, Pep, si m'equivoco, hi ha molta tècnica i hi ha molt de coneixement musical. Perquè fer entrar... Això que deies tu, no?
1: Et faig una pregunta. Què és més important, la tècnica o la música?
0: Home, a veure, ara estem al nivell de l'ou i la gallina,
1: No, t'ho poso molt fàcil.
0: Sense música no hi hauria tècnica.
1: No t'estic dient que és el primer, sinó que és més important. O sigui, un DJ amb molta tècnica i que posi mala música, o un DJ amb poca tècnica i que posi molt bona música?
0: Home, a veure, jo em decantaria, sincerament, jo em decantaria per un DJ que no té gaire tècnica i que posi bona música.
1: Però ja està. Al final, els DJs tenim que deixar sonar les músiques, perquè fiquem música dels altres.
0: Sí.
1: Llavors, t'imagina't que ets un compositor i et tallen la cançó o et fan... O sigui, al final, a mi m'agrada deixar sonar les cançons, perquè al final estan fetes per sonar. O sigui, el vers, l'estrofa, el cibillo, el pons... O sigui, a mi m'agrada molt l'estructura de la cançó i és el que et transporta. Hi ha el productor i quan tu, com a DJ, que hi l'esculls, el viatge que li vols donar a la gent durant aquella cançó, no? Si la talla, si fas tècnic, si fas mescla de sobre, si fas poses efectes, pots estar molt bé, però també pots estar molt malament. Pots estar molestant la gent que vol sentir realment aquella cançó, no? Llavors, la tècnica està bé, però és molt, molt més important posar bona música, perquè si no, al final, per molt que tinguis tècnica, si la gent no li agrada la música, marxarà.
0: Amb quina música et sents més còmode, tu, Pep?
1: Bueno, jo sempre he punxat música electrònica, però mira, aquest cap de setmana he tingut dos esdeveniments, que al final poses música comercial... Jo, a mi sempre m'agrada fer ballar la gent. O sigui, no m'ha agradat ni posar la meva música, ni... sempre he volgut fer ballar la gent. I ara que estic una miqueta delimitant-me una mica amb estils, amb els projectes que tinc, bueno, quan vas als llocs, pues sí, la gent agrada que la música que poses... Que sí, que no, ja no la poses per ells, la poses perquè depèn del show o et contracten per això, però és diferent, és un àmbit... Però sempre et queda això de poder fer ballar, però... Jo, sentir-me còmode per punxar i per veure el que disfruta la gent, m'ho passo neta punxant comercial. I ara tots els DJs em tiraran a sobre.
0: Vinga,
1: al final, perquè
0: obrim un altre meló.
1: A mi m'agrada fer ballar la gent. El que passa que em sento bé tenint els meus propis remixos, les meves propres versions, fent les mescles on toca, portant la gent on jo vull, saps? I això es pot fer amb molts altres estils. Jo ho aplico a tots els altres estils. I és que no hi ha més que això, però posant comercial, que he estat aquesta setmana, i això, però tinc projectes de melòdic tecno, o sigui, vull dir que també m'ho passo bé fent això, però lo comercial al final t'ho pots fer jugar a la gent.
0: Clar, aquí parles de la figura del DJ com una mena de flautista de melín, no?
1: És que ho és.
0: No? És a dir, al final és, guies una mica les masses, no? Les portes allà on... Vull dir, no tens una massa d'estaquirots allà que t'estan mirant i no saben per on començar, sinó que realment tu jugues amb ells, no? Fas com un... Jugues en el bon sentit de la paraula, eh? És a dir, els fas com una mena de màgia, de truc de màgia.
1: És que és el que dèiem abans, estàs posant música. La música què feia? Que hem començat el programa dient que la música et genera uns sentiments. Pues això és el que apliques, però tu pots jugar amb els sentiments mesclant un altre després, fent coses harmòniques amb les cançons, posant-li reverb ja només, o sigui, fent flotar la gent, saps? O sigui, hi ha moltes coses en les quals tu pots jugar amb... I llavors, sí, ens dediquem a això. Quan hi ha una sala... Imagina't entrar en una sala, a part més ambient de discoteca, no? En una sala i que estigués la música punxant techno, entres allà, no hi ha ningú. No, pues el dijo que la feina més difícil que té és el warm-up, que es diu que és la primera hora.
0: Això t'anava a dir. Això és
1: on has d'arrencar la gent.
0: És la pàgina en blanc de l'escriptor.
1: O sigui, aquí has de dir, fixar-te en la gent, veure qui comença a moure el peu, una miqueta és anar portant-la i llavors les vas conduint cap a la pista, fins que llavors ja els pots portar on tu vulguis. Però és que llavors, el ser dijo que és resident, això està molt bé. Hi ha un moment, perquè si tu tingués la gent a tope tota l'estona, qui consumiria?
0: Ah, aquí hem tocat una altra tecla.
1: Clar, o sigui, al final, a mi el que em paga és el jefe. Saps? Ningú no venga a entrar per vindre a veure a mi. Llavors, també has de fer els i baixos en el procés.
0: Perquè la gent pugui anar al lavabo i també pugui anar la barra a consumir, no?
1: Sobretot a consumir. Uh-huh. Perquè al final és del que vius. Uh-huh. Llavors, aquesta és una miqueta la feina del DJ, que a vegades diuen, no, ara l'última actualització de Spotify mescla superbé. O sigui, t'ho dic de veritat, o sigui, hi ha la versió mescla superbé, però a veure, quines cançons poses? És el que parlàvem abans de la tècnica, no? La tècnica pot estar molt bé, però si les cançons no són les adequades...
0: Clar, perquè Spotify ja et fa directament les... Et pot fer directament les mescles.
1: Les mescles, té una versió de mescla...
0: O sigui, tu li tires un repertori de cançons, sí, 20, 30, 40, sí, les que siguin, i
1: que
0: et fa...
1: Que organitza amb intel·ligència artificial i et diu quines són més harmòniques, quines coses, i et fa mescles relativament curioses i bones.
0: A tu t'espanta això o no?
1: No.
0: Per què?
1: Bueno, perquè al final la intel·ligència artificial és una eina. És una eina que ha vingut aquí. Jo poso molts exemples, no? Jo la faig servir per produir, per ajudar-me, per fer melodies, per bé, vocals, també. Hem avançat moltíssim, no? Però és una eina que ha vingut per quedar-se. Llavors, podem agafar i apartar-la i negar-nos que no, que això ens traurà la feina, o si no, com va fer el... T'imagina't el pianista de swing, que ell tocava el piano i va vindre un amb un ordinador i li va dir, no, posem les notes aquí i ho tocarà sol. I va dir, no, home, no, però jo ho toco sempre. O sigui, és una cosa, no? Però això és el mateix. Passa que escalat, molt escalat, perquè nosaltres tenim una corba molt, molt pronunciada de creixement, no?, amb tot el que és tecnològic, i llavors estem així. Ens hem de posar, i avui en dia, ja et dic jo, hi ha moltíssima música feta per intel·ligència artificial a les xarxes que ningú la reconeix o ningú ho diria, saps?
0: Jo vaig fer una prova, hi ha un youtuber, bueno, no és un youtuber, en realitat és un DJ que té un canal de YouTube i, per tant, bueno... Ara li puc dir youtuber, però en realitat no és un youtuber, perquè ell no dona la cara i no, vull dir, no fa... És a dir, la seva manera de parlar és a través de la música. Uh-huh. I va fer un experiment que era molt divertit i que a mi em va servir per fer una formació a nens petits, res a veure amb la música, però la música va, diguéssim, aquest experiment que ara explicaré, em va servir precisament per veure fins a quin punt la intel·ligència artificial ens pot servir, no? Ell el que feia era inventar-se una cançó, en aquest cas era d'aquest gènere tan controvertit que és el reggaeton, uh-huh. I llavors clonava les veus de gent que es dedica a fer aquest tipus de gènere, no? Bad Bunny, Quevedo...
1: Bad Guia...
0: Exacte,
1: sí,
0: no?
1: Les conec a totes.
0: Vale, coneixes a totes. I llavors, ell havia fet la lletra, una lletra absolutament absurda, molt en la línia d'aquestes, sí. Gens ofensiva, però molt en la línia absurda, banal, absolutament, vull dir, sense cap mena de contingut de segones o terceres lectures, amb unes bases musicals d'allò, i cada estrofa la cantava un d'aquests personatges clonat, no? Era curiós perquè quan els hi preguntaves a la canalla de... cinquè, sisè de primària, si coneixien la cançó, evidentment et deien que no, però reconeixien tots les veus, no? I allò et portava a fer la reflexió de com la intel·ligència artificial pot servir per, bueno, diguéssim, per enganyar-nos una mica a tots plegats,
1: sí,
0: no?
1: Sí.
0: Però més enllà d'aquest missatge, no? És la, una mica també la percepció de com la intel·ligència artificial o com la música es pot ajudar de la intel·ligència artificial.
1: Totalment. O sigui, al final és, que és el que dèiem, al final és com una, la música és com una combinació matemàtica. O sigui, al final són 7 notes que poden combinar d'unes formes específiques. O sigui, al final la majoria de seqüències de baixos les té registrades Michael Jackson. O sigui, perquè faig la idea. Al final va ser un innovador.
0: Què vol dir això, la majoria de seqüències de baixos?
1: O sigui, al final, o sigui, les notes són... O sigui, hi ha les escales, no? Uh-huh. Hi ha les notes, i amb una escala, després d'un do, té que anar un re, saps? O sigui, al final, i és així, no pot ser diferent, i els acords sempre són els mateixos. Llavors, vol dir que hi ha molts baixos que es repeteixen.
0: Uh-huh.
1: A millor amb un altre, transposat l'escala. Llavors, al final, tu quan registres una cançó de drets d'autor, i la veritat que doncs, Michael Jackson, com va ser dels primers a fer una música en la qual hi haguessin instruments d'aquest tipus i que es pogués registrar, o sigui, on tota la música era començar la música moderna, estava tot així, però llavors ell va registrar quasi tots els patrons perquè ell tenia moltes cançons i al final és una cosa que és el que matemàtiques i tancat. Es poden aplicar, es poden girar, però tu no pots fer transposicions de coses estranyes, perquè és una estrany i el nostre cap, que està acostumat a que després d'un do vingui un sol, saps? O sigui,
0: perquè això ho tenim interioritzat i
1: exacte,
0: no ho sabem.
1: Exacte. És com quan tu estàs escoltant una cançó i saps com farà el pont, saps com vindrà a vegades sense escoltar-la.
0: Sense escoltar-la, fins i tot. Que aquesta és la màgia. Dius, ostres, ara qui entrarà la guitarra i farà un solo.
1: Però això és perquè sempre és igual, perquè sempre els compassos són iguals, perquè les progressions harmòniques sempre van a morir amb uns acords que han de ser aquells. O sigui, al final, jo no sóc un expert en música, però sé molt del que parlo per la pràctica.
0: He leído mucho sobre la matèria.
1: Exacte. I llavors això, al final, és una cosa que s'acaba. O sigui, ja són limitades. I si poden sortir estils nous, li pots posar bombos, li pots posar uns altres sons, però els acords sempre seran els mateixos.
0: Michael Jackson era un gran coco, musicalment parlant,
1: bueno,
0: o no?
1: Bueno, al final va fer una cosa novedosa. Qui fa alguna cosa novedosa que surt de lo normal, al final és el rei del pop, no?
0: Uh-huh.
1: Al final el pop el va inventar ell. I llavors, o sigui, al final inventes un gènere, inventes una seqüència, o sigui, al final hi ha plugins que fem servir que tenen presets que posa pop, o sigui, el va inventar ell, o sigui, vol dir que va inventar un gènere, no? O sigui, per mi això és brutal. O sigui.
0: Ja veieu, 22 minuts de programa i crec que ja hem fet un repàs de... Bueno, de la figura del DJ, de com és la música per dins, de com és la música en essència. I parlant d'essències, parlant de música i parlant de clàssics, potser no dels reis del pop, però sí dels reis del rock a casa nostra, això que sonarà ara.

0: Segurament un dels himnes de la música catalana de tots els temps, eh? Igual no exagero.
1: He escollit el que tenia que escollir, perquè al final és una cançó que em recorda a la meva infància. O sigui, al final, l'edat que tinc ja la sabeu, al final això va viure amb mi, i simplement és una cançó del record, i una cançó en català, que per mi és molt important a la meva vida i a la de molts,
0: perquè vull dir, jo també he viscut amb l'Empordà, he viscut amb Sopa de Cabra. Jo era més de Sau, eh? Jo tenia l'època era més nyonyo en aquella època, i era més de Sau. Però clar, aquest himne era absolutament present a tot arreu, sempre i en qualsevol circumstància.
1: Sí, al final...
0: No és fàcil fer un himne.
1: No.
0: Bueno, de fet no el fas l'himne, és a dir, una cançó es converteix en himne, però...
1: Te'l fan himne, no? Però bueno, al final això és una cançó... Abans els grups de música era molt més complicat, no? O sigui, al final tenies que fer molts més processos. No amb la intel·ligència artificial, sinó amb tota la tecnologia que ha sortit, avui en dia...
0: És molt fàcil.
1: Un es pot gravar una maqueta, un es pot fer algo que sonés molt millor que això, perquè, no sé si ho sentiu, això sonava molt malament. O sigui, al final... qui diu que les músiques d'abans sí, són més originals perquè eren noves, però el so ha millorat moltíssim amb totes les qualitats de so. Avui en dia a casa teva amb un simple ordinador pots fer una música que soni molt bé, no? Llavors, al final, ara costa molt menys.
0: Clar, abans havies d'anar amb un estudi de gravació, encara que fos un estudi cutre, i havies de... Vull dir, gravaves una maqueta, sí. Però la gravaves moltes vegades amb...
1: Amb Revox, amb cintes... Que sí, que està molt bé, que l'analògic és molt guai, tot, però el tema és... O sigui, ara, el so digital em sembla molt bé. Això és com el vinil i el digital, no? Està molt bé punxar amb vinil... No,
0: tu punxes en vinil o no?
1: No has portat 240 vinils a l'esquena. No, punxaré en vinil el dia 30 al Poble Espanyol, i sí, punxo en vinil perquè punxava en vinil. Però jo agraeixo la tecnologia per tot el que es pot fer i per no carregar tant vinils, perquè al final, si dic jo que resident en vinils, era un... Anaves i tenies que portar una miqueta de tot.
0: Clar.
1: Sí.
0: El Sopa de Cabra, de fet escoltava aquest inici, no, de cançó, i m'ha passat avui quan estava acabant l'escaleta del programa i escoltava, tornava a escoltar aquesta cançó, però a vegades no sé si tot passa, no? A vegades una cançó que tens molt escoltada, quan la tornes a escoltar escoltes matisos, sents coses que no havies escoltat en algun moment, o fas relacions que no havies fet en el seu moment.
1: Inclús algun cop la cantes i dius, hòstia, m'estic inventant una paraula i era una altra, saps? O sigui,
0: exacte.
1: I tu l'has tan interioritzada i com no l'escoltes, la cantes, a mi m'ho ha passat, eh? O sigui, mm-hmm. Però bueno, sí, les cançons al final, això era un directe, era un concert en directe de les interpretacions bones, perquè al final les cançons d'estudi sempre són una mica més fredes, però sí, al final tindre una cançó com la que té Sopa de Cabra i poder-la seguir sentint avui en dia i que segueixi funcionant, però això sempre és que ha creat un himne, no?
0: Clar, vull dir que aquesta cançó té més de 30 anys i tot
1: exacte.
0: I així encara sona a festes majors, encara sona, bueno, programes com aquest.
1: Sí, inclús ara estan fent remixos al DJ Mont, li he fet una sola aquí i la Suc, han fet una versió del Camín, Somnis i Prometes, han fet una versió actual, o sigui,
0: gran cançó aquesta també.
1: Sí, fan versions perquè al final, el que dèiem abans, no? Les idees a vegades s'acaben també.
0: Coses originals.
1: I t'ho diu un que fa versions de swing, faig versions de tot, però a mi m'agrada la música d'abans i m'agrada les cançons conegudes. O sigui, m'agrada que la música et recordi alguna cosa i et faci sentir.
0: Et deia que aquest començament de Sopa de Cabra em recordava altres peces de rock, no? I ara no me ve, és a dir, no tinc cap títol al cap, no? Però una mica reprenent allò que deies abans, no? Que al final aquests acords,
1: sí,
0: no?
1: Sí,
0: i sobretot
1: sí.
0: en el món del rock, no? Aquests acords utilitzats fins a la sacietat, per dir-ho així, però que després cadascú se'ls fa una mica seus.
1: Exacte, cada un els aplica, els dona el groove, el swing, o sigui, una miqueta la forma de tocar-los, no? Però al final les progressions harmòniques, i per això hi ha una cosa que fem els DJs, o hi ha molts productors també, que són mesclar dues cançons. No sé,
0: els mashups. Oi, això a mi m'encanta, eh?
1: És que al final fan sentit, o sigui, pots fer com et transporta una cançó, o sigui, amb una base d'una i una vocal d'una altra, o al revés, o variant vocals, o sigui, al final són coses que són curioses, per què? Perquè tenen la mateixa progressió harmònica, el millor el mateix BPM o el doble de BPM, o sigui, al final es pot jugar molt i es pot... O sigui, a mi m'encanta fer-ho perquè al final...
0: Això és difícil de fer, eh? És
1: bueno, dir, mira, això...
0: Tècnica,
1: la
0: també.
1: Intel·ligència artificial t'ajuda molt.
0: Sí.
1: Clar, perquè al final la intel·ligència artificial coneix totes les cançons. I llavors sap les progressions harmòniques de tot, sap tot, i llavors pots apoyar-te per saber coses. Jo no ho faig, però hi ha molts sistemes, hi ha molts programes que t'ajuden a saber les claus harmòniques, inclús programes de mashups.
0: Uh-huh. Quins, quan parles d'intel·ligència artificial aplicada al món de la música, quines serien les més conegudes, les eines més conegudes d'intel·ligència artificial?
1: Al final...
0: O són ja programes d'edició d'edició musical que tenen, com per entendre'ns així, com una part o com un mòdul d'intel·ligència artificial?
1: El primer que va venir amb intel·ligència artificial va ser el tema de la separació dels temps. Separació dels temps són la separació dels drums, o sigui, la percussió, uh-huh, el baix, els instruments...
0: Les pistes,
1: i les
0: vocals, per entendre'ns.
1: Sí, exacte. I tenint això, el que va aplicar la intel·ligència artificial va ser poder tindre un propi sistema en el qual tu poguessis editar aquelles pistes, com un DAW, que es diu que és un sistema com un Ableton, un Cubase, que és el programa on es posa en cada nota, on es posa cada bombo, cada palma, cada tot, no? Uh-huh. I llavors hi ha molts sistemes que t'ajuden, els programes íntegres ja comencen a portar amb les noves versions, però bueno, o recomanadors d'acords també, o sigui, el que fan és toques una tecla i ja li poses l'escala, o sigui, t'ajuda, però això no és intel·ligència artificial, això seria com un backup que té a sobre. Que et creïn, que et composin, o sigui, al final tu pots agafar i fer una idea i després posar-la a intel·ligència artificial i demanar-li que et faci un saxo o que et faci la vocal o posar-li una melodia que t'ha agradat i has tocat un 10 segons i que et desenvolupi una cançó, saps? I després allò ho exportes a pistes i llavors li dones tu li fiques els instruments que tu vols, saps? I al final t'ajuda molt a l'hora del procés creatiu, no?
0: Clar, això és meravellós.
1: I t'enriqueix, perquè hi ha coses que ni havessis pensat.
0: Clar. Jo haig de reconèixer que alguna vegada havia fet algun assaig amb una web que es diu Suno, si no recordo malament.
1: Sí, és la més comercial.
0: Que és la més comercial i més coneguda, no? I clar, realment, jo què sé, tu agafes un fragment d'una poesia, no? Jo què sé, Carné, posem per cas, o Riba, o qualsevol d'aquests, no? En català a vegades no funciona tan bé, perquè, diguéssim, clar, els mòduls lingüístics funcionen amb grans llengües, no? L'anglès no hi ha problemes, el castellà, doncs, tampoc. Però agafes això, no? I comences a jugar una miqueta, no?, amb els estils, amb els tempos, etc etc. I, clar, la veritat és que els resultats que surten són espectaculars.
1: Sí, són curiosos.
0: Curiosos.
1: Curiosos. Curiosos. Perquè al final, el que passa és que si et fixes en l'intel·ligència artificial, el que li passa és que t'ho fa tot perfecte.
0: Clar.
1: Si al final et posa molt més del que hauria de fer. Els canvis són molt ràpids, no hi ha una... O sigui, al final fa com el millor del gènere o el millor del que li has posat, i llavors, clar, el millor està inclús fent massa, no? Llavors, a vegades, hi ha molta música Spotify feta per l'intel·ligència artificial, i que ens la mengem, però bueno, al final de què estem parlant? De la persona que la composa, de la persona que ordena per composar-la,
0: clar, és que al final...
1: o de lo que fa sentir la música.
0: Clar, és que aquí hi ha molts... Aquí s'obre un debat molt ètic. Al voltant de la intel·ligència artificial hi ha un debat molt ètic, que és el debat dels drets d'autor, no? És a dir, i això que dius tu va una mica lligat amb això, no? És a dir, sí, tu pots fer servir la intel·ligència artificial per acabar generant una peça que genera emocions, que es pot fer servir, etc etc. No? Clar, en el fons, el resultat final és teu, en el sentit que...
1: I pagues.
0: Sí, clar.
1: I pagues.
0: Exacte, però vull dir que tu has estat com si diguéssim l'artífex o la intel·ligència artificial, en qualsevol cas ha estat l'eina a partir de la qual tu has generat tot això.
1: Jo,
0: no?
1: Mira, ens posem tu i jo amb un ordinador cada un i cada un farà una cançó diferent.
0: Exacte.
1: Amb això ja n'hi ha prou. saps el que vull dir? O
0: sigui, i farem això... servir la mateixa eina i pot ser que fins i tot tinguem els mateixos gustos musicals,
1: exacte, exacte.
0: Però el resultat final serà totalment diferent.
1: Ara estan traient molt, molt de personalitzar molt l'intel·ligència artificial, hi ha molta gent, inclús que tu pots gravar la teva veu per cantants, graves la teva veu i tu pots processar sobre aquelles veus. O sigui, al final, el que fas, crear-te un model de veu o un model d'estil que tu vols produir, que tu vols fer. O sigui, al final, tot això... anem, o sigui, és que estem molt avançats i fa por, però por de la guai, saps? O sigui, de,
0: bueno, de repte, no? De dir, ostres, clar, si al final... puc arribar a un lloc on fa 10 anys no podia arribar. Mm.
1: No, al final el cos en temps, no? O sigui, al final jo no soc músic i a mi, que m'ajudin amb la música, pues em va estupendo.
0: Això és com els que, fan faltes d'ortografia, vale? Quan escrius amb ordinador tens una cosa meravellosa, que és el corrector. Uh-huh. Llavors tu pots ser que facis faltes d'ortografia i que això, quan el document que has de presentar, doncs, escolta, és un document que ha d'anar net i polit i tal, bueno, doncs apliques un corrector
1: eina,
0: i ja està.
1: Una eina.
0: I et marcarà, escolta, això no estic segur si és o no. Llavors tu ja t'encarregaràs de veure si per context allò funciona o no funciona. Però com a mínim tindràs marcat allà on possiblement hi ha una certa discrepància.
1: Exacte, pues, és una eina més. O sigui, al final ens hem de prendre com una eina més. Penseu que ella no farà res sense el nostre coneixement. Això és el principal que dic jo sempre. Si no s'haguessin composat totes les cançons que s'han composat per persones, la intel·ligència artificial no tindria res a fer. Llavors, no fa falta més. Si nosaltres parem de composar, la intel·ligència artificial només farà el que ha fet ara. El que passa és que nosaltres tenim l'avantatge de poder crear la veritat. Ella crea sobre algo que ja està creat i fa la millor versió, però crec que és...
0: L'originalitat de la intel·ligència artificial és molt relativa.
1: Exacte. No n'hi ha. Originalitat no en pot haver. Ell no crearà res pel si sol. Ella no funciona sola. Ella sempre funciona d'un, de l'altre, d'aquí.
0: A base de fons.
1: A base de fons, i ja està. O sigui, aquelles fons no hi són, o sigui, no formaran, ni es rebel·larà contra nosaltres, ni al final...
0: Aquest és l'escenari més apocalíptic,
1: sí,
0: no?
1: Ara... Només ens ajudarà i ve per fer... O sigui, perquè nosaltres li deixem fer el que vulgui. Sí, hi haurà molts llocs de feina que s'aniran a orris, però ens sortiran de nous i ens actualitzarem.
0: És això,
1: això
0: crec
1: com
0: que la,
1: sempre.
0: Això és el, jo crec que aquest és el discurs que la gent... És a dir, la gent s'ha quedat en el discurs de la intel·ligència artificial traurà molts llocs de feina. I no s'ha quedat en el discurs de... O sigui, el següent pas, que és... se'n crearan de nous. I es crearan segurament llocs de feina que en aquest moment ningú s'imagina que existiran.
1: Exacte.
0: I aquesta és la, diguéssim, aquesta és una mica de donar-li la volta a l'argument aquest catastrofista i conspiranoic.
1: Inclús, amb la intel·ligència artificial, una persona podrà tindre una empresa de facturacions milionàries sola. Saps el que vull dir?
0: Sí.
1: Si al final obre molt les portes. Saps, a la creació, a la creativitat, a poder fer coses noves, o sigui, no fa falta, abans a mi em feia falta un equip, no? O sigui, jo tinc una empresa de màrqueting també, em dedico a fer xarxes socials per empreses.
0: Clients. Uh-huh.
1: I clar, al final jo necessitava gent per fer de tot. O sigui, ara, jo faig servir molt la intel·ligència artificial per crear funnels de conversió, per crear posts, per crear vídeos, per crear... O sigui, al final és, que no, és necessari. O sigui, per mi és una eina. Tinc un editor, tinc un fotògraf, un expert en ads, o sigui, al final ho tinc tot. O sigui, i ho tinc, i des del meu ordinador s'ha entrat allà. Uh-huh. I és així, bàsicament.
0: Ja veieu que el Pep i ara ha deixat anar també el tema del màrqueting, no? Però havíem començat parlant, fent aquest viatge amb el des del DJ, parlant de l'essència de la música i tal. Com arribes a la producció?
1: Bueno, la producció arribo després de fer molts mashups, de fer molts edits, de fer molt precari, o sigui, al final edits per punxar jo, per fer coses, tens el teu perfil de SoundCloud, vas posant coses, i bueno, després vam començar amb un projecte, amb uns amics, que es deia Pep Show Boys, que hem actuat diverses cops aquí a Rubí, fem el General Electro Swing, i durant uns 4 o 5 anys pues, vam estar produint molt.
0: Pels que no ho sàpiguen, l'Electro Swing és un... el swing de tota la vida, aquell swing dels anys, que dels anys 20, dels anys 30. 20,
1: sí, al final també pot ser, poden ser cançons actuals passades al mood vintage, al mood...
0: Però diguéssim, l'essència, l'origen, són aquests anys 20, no? Aquesta música que en diuen pegadiza, no? Aquest swing, no? Que es ballava amb aquelles faldilles així com molt amples i tal, passada, per simplificar-ho molt, passada pel format electrònic.
1: Electrònic, exacte.
0: Llavors, la combinació és una combinació... La combinació és molt divertida perquè és, en general, és una música que genera molt bon rotllo.
1: Totalment. O sigui, és una música que genera alegria perquè per la forma en què està feta, no? Té el baix a la contra, té molta trompeta, són cançons sempre... No hi ha cançons tristes, perquè és una cançó dels anys 20...
0: Perquè és alegre.
1: Era la nova era, saps? O sigui, els nous anys 20... O sigui, vull dir, era com...
0: Era abans que vingués la patacada el 29, però exacte. Vull dir que...
1: Exacte, però bueno, la gent estava contenta, sortien de l'època de prohibició, o sigui, al final estan, bueno, com ara una miqueta, no? Que són els nous anys 20 que vivim ara, pues una miqueta estem així, però és una música alegre per poder fer ballar la gent. O sigui, en els moments en els que estaven en un moment dolent de la seva vida, però almenys la música els donava la
0: vida. Fixa't, tornem al començament, La música com a catalitzador de l'oci, de la desconnexió, d'una realitat que moltes vegades no és la més indicada.
1: Gràcies a l'Electro Swing, que m'ha donat moltíssim a la meva vida, doncs vaig aconseguir sortir de les fronteres espanyoles, d'Espanya, no? de punxar a Espanya. Vam poder anar a països com Alemanya, Anglaterra, República Txeca, Itàlia, Amèrica inclús. O sigui, al final, gràcies a aquest gènere musical que ningú veia, perquè al final és una cosa molt de nicho, no? Al final dius, hòstia, no hi vull punxar el Tomorrowland, no vull punxar això, i intentes punxar el més comercial, el que has de fer és dedicar-te a alguna cosa, això diu molt de la vida, també, dedicar-te a fer una cosa molt, i posar-hi molt, molt, molt d'empenya, no? Uh-huh. I llavors, durant 4 anys de la nostra, de la carrera dels Pep Show, que encara està activa, vam estar produint moltíssima música, fent molts remixos, moltes coses, llavors allà vaig aprendre moltíssim. Encara que érem un grup de gent, on hi havia un guitarrista, un altre jockey, un cantant, hi havia un saxofonista, han passat diversos per la banda, però anàvem produint cançons diferents i diferents. Vam aconseguir entrar en el sector de l'electroswing i vam, a part de fer esdeveniments que l'electroswing enganxava molt bé per cap d'anys, per presentacions, hem fet marques com Huawei, coses que agradaven molt perquè l'ambient era molt festiu, no? O sigui, és el que diem, una música molt alegre.
0: És una música extremadament alegre i que genera això, que genera molt, molt bon rotllo. És a dir, és molt difícil escoltar, és molt difícil... Si tens un dia trist... poden passar dues coses si escoltes l'electroswing, que als 30 segons l'aturis perquè diguis avui no l'estic gaudint.
1: Exacte.
0: O se te'n va la tristesa o la mala llet o el sentiment negatiu que tinguis perquè allò et connecta. Et connecta directament.
1: Nosaltres amb tota la banda de Pep Show Boys vam fer molts remixos, però teníem remixos de Frank Sinatra, de Cuban Pete, de Louis Armstrong... O sigui, teníem coses que eren molt sonades, perquè al final és una miqueta la meva visió de posar música, no? Al final hem de posar les cançons que la gent li conegui, li agradin, perquè ballin, no? O sigui, al final... Sí que has de descobrir, un dijo que descobreix la música amb un públic, però també està bé que tingui una connexió, que ballin, fer-li... Llavors, per mi, tindre algú sempre conegut, i l'electroswing ho té, no? Perquè al final són melodies que, per molt que hagis nascut al 2020, ho pots conèixer perquè són de tota la vida, melodies de tota la vida.
0: Ara que has parlat d'aquesta connexió amb el públic i tal, m'ha vingut al cap una imatge del dijo que de treure's de sobre la gent que ve a la cabina a demanar cançons.
1: Sí, és molt típic això. Però al final és que...
0: Feu cas o no?
1: Bueno, jo normalment sí. Normalment sí, però ho faig normalment quan fas un esdeveniment privat, quan estàs et paguen allà perquè tu vagis a posar la música, però és correcte, no? Llavors, si et venen a demanar una cançó, a mi molts cops em serveix més que em vinguin a demanar música.
0: Et serveix?
1: Clar que sí. Perquè em serveix, perquè...
0: Bueno, perquè al final saps que aquells... És a dir, saps que aquella persona la tindràs contenta.
1: A mi digue'm quatre cançons i et faré una sessió de 4 hores. Saps el que vull dir?
0: Sí, clar.
1: Però amb això ja...
0: És com una mica com quan tens un reproductor tipus Spotify, YouTube, sí. Music i tal, no? És una mica aquella, la reproducció contínua en base... Exacte, en base... Ostres, si jo estic escoltant Oasis, doncs evidentment em posarà Oasis, em posarà Green Day, em posarà Blur, i així tots els Britpops i derivats, no?
1: Però això ho has de tindre... però preparat d'abans, perquè nosaltres amb la música jo la tinc que portar amb un pendrive, no puc descarregar música, no puc fer... Saps? Però si al final has de tindre la connexió, has de tindre la versió adequada, has de tenir... Si al final jo, potser, no sé, diré diré una cançó del Barry White, potser tinc 10 versions diferents, i potser les punxo les 10, però no al mateix dia, ni al mateix lloc, ni al mateix ambient, no? Llavors, has de saber què col·locar en cada moment...
0: D'una mateixa cançó,
1: d'una mateixa cançó, sí.
0: Diverses
1: versions. No una més canyera, una més per la platja, una per gent de l'original, per la gent de l'edat que la va viure, saps? Al final, i depèn del que vegi allà, doncs vas tirant.
0: Veieu que n'és de complicat, del món de la música? O sigui, fixeu-vos en la dada, eh?
1: És a dir, divertit.
0: Tu tens... Sí, és tenir 10 versions d'una mateixa peça, és igual. Ara tu rebaixo a 5, eh, Pep? Que ja 10 em sembla al·lucinant. 5, no sé si jo si seria capaç de gestionar-ho. També és veritat que no m'hi dedico, eh? Però... I saber-les col·locar, o tenir la gràcia de col·locar-les en funció del tipus de públic que tens al davant, el tipus d'esdeveniment on estàs treballant, etc etc.
1: Aquí tens les eines, que tens la classificació prèvia. El treball del DJ no és quan vas a punxar. El treball del DJ és abans.
0: Això segurament la gent no ho sap.
1: Et prepares, o sigui, jo estic buscant música tota la setmana, o sigui, vas al cotxe, escoltes una cançó, abans de punxar et dediques a buscar música nova. Jo no puc anar a punxar un dia, per exemple, aquest divendres o aquest dissabte no aniré a punxar sense 40 o 50 cançons noves. Que no les posaré totes, però segurament posaré el 40% o el 50%, perquè jo soc bastant efectiu i m'agrada provar-ho tot. Però és el que dic, o sigui, millor aquelles cançons es van sumant. Jo no sé si tindré unes... 25.000 cançons de la meva biblioteca, o 30.000.
0: Mare de Déu.
1: Però tinc des d'indie fins a techno i coses italianes clàssiques i electroswing.
0: Els DJs, ja ho veieu, són... Cuidado, són autèntiques Wikipèdies.

0: M'ha passat una cosa molt curiosa, Pep, que m'agradaria explicar-te amb aquesta cançó. Quan ha començat, quan em vas passar les tres cançons que volies que escoltéssim avui, que t'ha costat, per cert, no?
1: Molt. Sí, no, sí,
0: ho entenc, ho entenc. Amb 25.000, o sigui, si em dius que tens 25.000 referències, no, triar-ne tres...
1: És que és molt complicat, perquè és el que et deia abans, jo no escolto música. És curiós, això, és molt curiós. Jo no escolto música per mi mateix i si em tingués que posar alguna cançó, pues seria alguna d'aquestes. Però normalment no escolto música. Jo escolto música per treballar, llavors.
0: Clar.
1: Sí que...
0: És diferent.
1: Que té costum de posar-se música de fons, jo no. Llavors, jo, la música, l'escolta és diferent. Igual que quan vaig, que surto por ahí, jo no surto a ballar. Saps? O sigui, l'escolta...
0: Tu surts a escoltar música.
1: Jo no surto a escoltar música i és que no sé fer-ho d'una altra forma. Llavors, és així.
0: Clar, és la música amb una altra, diguéssim, amb una altra perspectiva. Doncs m'ha passat una cosa molt curiosa, que és que quan he sentit els primers acords, és com si hagués obert la llum d'una habitació que tenia absolutament tancada i he començat a veure coses, perquè clar, això em vull dir, aquesta peça musical em porta a fa molts anys, no? Allò que dèiem, no? Dels records associats a una cançó. I feia moltíssims anys que no l'escoltava, de fet crec que l'havia com, entre cometes, esborrat de la meva memòria, no? O oblidat, més que esborrat, oblidat, no? Perquè si l'hagués esborrat, evidentment, quan sonava no l'hauria reconegut, no? És una cançó extraordinària, aquesta.
1: Alegria, diu.
0: Alegria, exacte.
1: Va ser una de les primeres cançons que jo vaig començar a punxar, o sigui, era l'època que jo començava a punxar, o sigui, era el 90... el 2008... No, el 98, perdona, que fa més anys que punxo. El 98, era l'època aquella, jo venia a discos, treballava a Plàstic per aquella època, en una acadèmia de DJs.
0: Home, he treballat Plàstic,
1: 25 anys a Plàstic.
0: Plàstic era un lloc de peregrinació de qualsevol persona que es dediqués al món del DJ o que es volgués dedicar al món de punxar discos.
1: Allà amb una acadèmia referent on jo vaig fer el curs el 98 i des de llavors jo no vaig sortir. Vaig acabar el curs, em sembla que va ser el gener, i el gener estava treballant al Garaje Hermético a Barcelona, una sala on punxava d'esquena a la gent, a la dintre de la barra, i posava música de tot, pop, posava tot.
0: D'esquena a la gent, eh?
1: Sí, d'esquena a la gent. El joc no era ningú abans. Jo vaig veure-ho només en aquell local. Això m'havien parlat, companys meus, que tinc més
0: veterans.
1: Més oldies.
0: Més vintage.
1: I llavors, però clar, al final jo vaig començar allà i a Plàstic he treballat allà, he fet de màrqueting, director de màrqueting, de tot una miqueta, o sigui que me'ls estimo molt a Plàstic i tinc un molt bon record i al final és casa meva, allò.
0: Per quines sales has passat de Barcelona o del Vallès?
1: Mira, aquí al Vallès, al Palladium, per exemple,
0: Palladium
1: fent les tardes, amb el Pepero, que li faig una salutació des d'aquí, al Caché, amb el meu soci, que era l'Il·lusion, el que era l'Il·lusion, si no me'n recordo, que era una discoteca molt mítica a Barcelona, i amb l'Àlex, que és el meu soci de l'estudi, que és el productor. Després he estat a la Pandown, també. Línia 625, he passat pel Patxar de la Pineda. Ara tinc una festa mensual amb el meu company Carles, que tinc un projecte de Melodic Techno, i fem el Patxito un cop al mes. I anem fent coses, o sigui, al final...
0: Melodic Techno també és d'aquells gèneres molt addictius.
1: Sí,
0: perquè tenen una sonoritat, tenen un ambient que és molt... Jo abans li deia al Pep, a micro tancat, que jo l'electroswing el faig servir per anar a córrer, però aquest gènere del techno també.
1: Sí.
0: Perquè són aquells ritmes que et mantenen el ritme.
1: Mira, jo podria dir que després d'un parell d'anys, d'un canvi important a la meva vida, no?, l'evolució musical ha sigut l'evolució dels meus sentiments.
0: Ah, és interessant, això.
1: Interessant. Jo vaig començar amb un projecte fent Afro House. Estava en un moment de canvi, un moment de pensar, de definir-me, de tornar a conèixer-me, de crear alguna cosa, i vaig començar amb no sé si coneixes el gènere Afro House, un gènere molt melancòlic, molt de pensar, molt, i tinc bastantes produccions de totes les xarxes socials de música, i vaig començar una miqueta amb això, no? Però llavors, un cop estàs passant el procés, no?, pues tu vas canviant, vas millorant, vas estar més feliç, més content, i comences a obrir la música, no? O sigui, al final, aquí entra el melodic techno, no? També una cosa molt de pensar, molt de de digerir, però una miqueta més de contundència, una miqueta més de saber per on vas, no? És com los pasos más firmes, no?
0: Sí. Bueno, és aquesta evolució, no? Sí. És aquesta materialització d'una evolució, no? D'anar posant com d'anar posant pedres en el camí, no?
1: Exacte. I llavors ha tornat a sorgir, perquè els Pep Showboys no els he tingut oblidats mai, però ara estic regenerant-los i donant-li una volta molt gran que en breu espero poder tindre notícies. Ja hi ha una, no una data, però sí l'àlbum per publicar, i un espectacle lligat a això, que li estem donant forma, i estem passant a l'emoció total, a l'electroswing, a l'alegria, o sigui, imagina't, és una conducció de la meva vida, la música al final és així.
0: Doncs tornem al que dèiem al començament, com la música impacta de manera directa en la nostra vida, en els nostres sentiments, en les nostres emocions. Pep, doncs ens hem polit els 53 minuts que tenim aquí a la gent normal. Ens n'anem amb un clàssic, amb Sandstorm,
1: de
0: Darude. És una cançó que a mi personalment és absolutament hipnòtica.
1: Sí,
0: i fa molts anys que l'escolto. I cada vegada tinc aquesta sensació d'entrar allà en un bucle.
1: És un hit. Hi ha cançons que sempre funcionaran. Llavors, entrant en aquesta lliga és el més complicat que hi ha. I doncs són els clàssics, els himnes, els que et fan els himnes.
0: Doncs aquesta n'és una. Pep, un plaer haver-te tingut aquí, un plaer haver après moltes coses sobre música, sobre tu, i sobre sentiments, també, que al final també està bé.
1: Jo m'agradaria saludar tota la gent que ha viscut el meu procés, saludar els meus companys de Metro Electrònica, que és un treball actualment i on tinc una feina relacionada amb l'audiovisual, i a tots els meus amics que m'han acompanyat, que ja saben qui són, en el procés i en el canvi de...
0: Doncs queden saludats. Rubinencs, rubinenques, ens escoltem la pròxima setmana i us deixem aquí, a ritme de La Tempesta de Sorra.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Adrià Tella. Es mantenen en alerta els plans Infocat i Procicat per calor intensa tant per avui com per demà diumenge, quan es preveu a més que el risc d'incendi forestal sigui encara més elevat i extens. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha demanat a la ciutadania que extremi la

0: precipitació a punts de l'interior, com en el cas de Lleida, on la previsió és de 8-10 graus per sobre de la mitjana d'un mes de setembre. A més, els agents rurals activen avui el nivell 4 del Pla Alfa per perill extrem d'incendi a 34 municipis de 10 comarques. El nivell 3 del Pla Alfa, en aquest cas per perill alt d'incendi, està activat a 356 municipis de 32 comarques diferents. En successos, els bombers han trobat aquest matí el cos sense vida d'un home de 76 anys desaparegut a Móra d'Ebre, a la Ribera d'Ebre. L'avís de la desaparició es va rebre ahir divendres pels voltants del 3:15 de la tarda i es va activar un dispositiu de recerca amb una quinzena de dotacions de bombers. Cap a 7:45 d'aquest matí han localitzat el cadàver en un camp proper a l'N420 a terme de Móra d'Ebre. D'altra banda, un macrocontrol de camions de transport a l'AP7 a Sant Sadurní d'Anoia, a l'Alt Penedès, ha finalitzat amb un detingut, un investigat i una quinzena de denúncies. Els Mossos han inspeccionat aquest matí un total de 35 vehicles pesants. Com dèiem, el balanç final ha estat de 15 denúncies per incompliment dels temps de conducció i descans, una denúncia per manca d'inspecció tècnica de vehicles, un investigat per la manipulació del tacògraf i un detingut per un delicte de falsedat documental. D'altra banda, en plana cultural, les dues colles dels Xiquets de Valls actuen aquesta tarda a l'interior de la Basílica de la Sagrada Família de Barcelona en un acte d'homenatge a Toni Gaudí. L'actuació es podrà seguir en directe a través de la plataforma La Xarxa Més, concretament a partir de les 7 de la tarda. I en plana esportiva, en futbol, el Girona buscarà avui la primera victòria del curs com a visitant a segona divisió al camp de l'Sporting de Gijón. El partit, de fet, ha començat a 4:45 d'aquesta tarda. D'altra banda, Barça i Espanyol jugaran demà els seus partits de primera divisió. És tot, fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.

0: I benvingudes a l'Inspira't, una tarda més, als micros Carmen Moreno i Cuca Fernández, l'Estelma i Luis de Ràdio Rubí. Hi ha converses que no busquen resposta, busquen espai. Espai per respirar, per mirar-nos amb una mica més de veritat i per escoltar allò que sovint queda tapat pel soroll del dia a dia.
1: Avui obrim aquest episodi amb una idea senzilla però poderosa. El que no es diu pesa, el que es comparteix allibera. I aquest espai vol ser això, un lloc on la paraula es converteix en refugi, en llum i de vegades en una petita revolució. Així que seu, respira i deixa't portar. Anem a inspirar-nos.

0: La nostra convidada d'avui està acabada d'aterrar des del Perú. Avui ens acompanya Judit Mateu, terapeuta especialitzada en benestar emocional, integració del trauma i processos d'autoconeixement. Treballa des d'una mirada profunda i molt humana, ajudant les persones a reconnectar amb el seu equilibri. Benvinguda, Judit, a l'Inspira't.
1: Gràcies, Cuca.
0: Primer de tot, preguntar-te com ha anat aquest viatge.
1: Espectacular.
0: Ha sigut una retrobada?
1: La veritat és que feia molts anys que volia anar a Perú. Crec que ho he explicat també per les xarxes i finalment pues, he pogut fer realitat el somni. I la veritat és que ha valgut la pena i ha superat les expectatives.
2: Sempre parlem a l'Inspira't. Bona tarda.
1: Bona tarda, Carme.
2: Que viatjar inspira molt.
1: Sí.
2: I per... ens ajuda a obrir la ment.
1: Exacte. És un viatge exterior i un viatge interior, també.
2: Mm-hmm. Has descobert alguna cosa, per dir-ho així genèricament, nova de tu o que pensis que pots aplicar

0: doncs, amb els teus processos terapèutics?
1: Sí, jo crec que sempre que viatgem recordem cosetes. És com si hi haguéssim viscut en moltes parts del món i al viatjar doncs, estiguéssim recuperant parts nostres així que haguessin quedat com oblidades. Mm. Llavors Perú també ha despertat memòries molt ancestrals, memòries de l'origen. L'any passat vaig fer un viatge a Rapa Nui. Llavors és com una continuació d'aquest viatge, no? Mm-hmm.
0: En aquest món tan accelerat sovint oblidem d'escoltar allò que sentim. Quins són els senyals d'alerta que et fan pensar o t'avisen, no?, que és necessari que busquis ajuda professional?
1: Aquesta és una gran pregunta, Carmen, perquè si no sentim, no sabem que no sentim. És a dir, no sentim perquè estem desconnectats del cos. I si estem desconnectats del cos, no ens adonem que estem desconnectats del cos. Llavors, entrem en un bucle que va ser molt útil per sobreviure, perquè, clar, si jo de petita estic trista però no puc plorar perquè no em deixen o perquè estic sola o perquè no hi ha ningú que em sostingui la meva tristesa, doncs el més intel·ligent és no plorar o no sentir aquesta tristesa. I per no sentir la tristesa jo m'he de desconnectar del cos, perquè és en el cos on jo sento la tristesa. I això és un mecanisme molt inconscient, molt automàtic, molt intel·ligent i molt savi que fa el cos. És com quan el metge t'opera, tu no et lliures de l'operació, però el metge sí que et pot lliurar del dolor de l'operació. Llavors el cos fa el mateix, no et pot treure d'aquella experiència dolorosa, doncs perquè ets petita, petit, no pots fugir, no pots lluitar contra els adults perquè tens les de perdre, però sí que el cervell et pot desconnectar d'aquella experiència. Llavors et desconnecta de l'experiència com el metge et desconnecta de l'operació, anestesiant-te. I quan ens anestesiem, ens desconnectem del cos i així no patim. I això és molt intel·ligent perquè ens ajuda a funcionar, a tirar endavant i a ser els adults que som. Però a l'edat adulta tot això ens condiciona, ens bloqueja, no ens permet viure plenament. Per què? Justament perquè no sentim.
2: Mm. I quan notem aquests bloquejos, que són potser estrès o que ens trobem desbordats, per on hem de començar? Perquè al final moltes vegades ens sentim així i no sabem què fer.
1: Exacte, perquè normalment quan som petits hem après a sobreviure sols. O perquè estàvem sols, o perquè no podíem compartir com ens sentíem, o perquè ens sentíem jutjats. Llavors, mica en mica anem aprenent a treure'ns les castanyes del foc sols o soles. I llavors, d'adults, quan també ens passen coses, clar, tenim vergonya de dir que estem tristos, o que estem passant per un baixón, o que, no sé, qualsevol cosa, no? O que estem enfadats, o que estem frustrats. I això fa que acostumem a passar-ho sols. Però sols ja ho vam viure. I per això vam sobreviure. Si ho vivim acompanyats, o millor encara, acompanyats d'una persona que ja hagi passat per això, llavors s'accelera el procés i a més es viu acompanyat, que és molt millor, i això és el sanador, això és el que transforma. Perquè si només vivim aquella emoció que ja vam viure, és com una retraumatització. És a dir, sentir l'emoció o alliberar l'emoció no sana, només alliberar. El que necessita el cos és alliberar però transformar-la. Mm. Llavors aquesta transformació només es fa possible si hi ha uns nous ingredients. És a dir, un ingredient és que ara ets adulta, l'altre ingredient és que tens un cos més gran, l'altre ingredient és que el teu entorn ha canviat, i si estàs en teràpia i amb una persona que no et jutja i que t'acompanya compassivament i amorosament, doncs també això és un gran canvi, perquè és el que no hi va bé quan eres petita.
0: Parlem sovint de patrons i de traumes, no? Mm-hmm. Com bé dius. Com es treballen aquests traumes per poder integrar-los i restablir noves conductes? Aquest acompanyament, com es fa? Com ho aconsegueixes?
1: Bueno, cadascú ho fa com pot i com sap i com ha après. Jo, després de molts anys de formacions i d'experiència i també de procés personal, pues he creat el meu univers P-Rock, que li dic, no? I llavors jo integro tots els coneixements que jo, pues, m'han servit a mi, bàsicament, no? Perquè també m'he format en coses, o jo personalment he passat per teràpies que potser no m'han servit tant. Però sí que les que m'han servit m'he format i les he integrat en una manera de fer que ara és la meva, no? Llavors, jo el que utilitzo molt és... el que m'encanta és hackejar el cervell. Perquè el cervell és el quadro de mandos, no? No és l'òrgan més important, perquè ja se sap que és el cor, és a dir, entre la relació entre el cor i el cervell, el 90% de connexions van del cor al cervell i el 10% del cervell al cor. Per tant, el cervell no és l'òrgan més important, però sí que és l'òrgan que rep tota la informació del cos i respon en funció del que rep del cos. Si rep enfado, actuarà d'una manera. Si rep amor, actuarà d'una altra. Per tant, és molt important què sentim en el cor, perquè el que passa en el nostre cor puja al cervell i el cervell decideix si anar cap a la dreta o anar cap a l'esquerra. Mm. Per això és tan important sentir i estar en el cos per poder, diguem-ne, activar a voluntat quina és la informació que jo vull que arribi al cervell. Llavors així hackegem el cervell, que dic jo, perquè al cervell li agrada molt anar per l'autopista, perquè el cervell és, sí que és l'orga que gasta més energia. Per tant, el seu objectiu és gastar el mínim d'energia possible. Llavors, això és com els cotxes. Els cotxes gasten menys benzina si van per l'autopista que si van per una carretera de curves. Llavors, el cervell fa el que ha fet 25.000 vegades. Llavors, per això ens costa tant anar a piscina, fer règim, canviar rutines, anar al gimnàs...
0: E cuca.
2: A mi no em miris, estic estupenda. Jo acabo cada dia pensant que tinc que fer tot això que dius.
1: Totalment. Exacte. Llavors, el que a mi m'agrada fer és hackejar el cervell perquè aprengui a fer altres coses més saludables. I una vegada creem l'autopista, llavors això ja va sol. I normalment el cervell gasta menys energia quan està relaxat que quan està en estat d'alerta. Si jo estic en estat d'alerta, el meu cervell gasta molt, perquè permanentment jo he d'estar en alerta, què farà l'altre, què em dirà, si em castigarà, si ho hauré fet bé, si ho hauré fet malament. En canvi, si un està relaxat i està en pau amb si mateix, ens és igual el que pensa l'altre de nosaltres. Llavors, això relaxa molt i el cervell gasta molt menys energia i, per tant, és un circuit que aprèn molt ràpid.
0: Mm. Havies de venir a presentar-nos el teu conte de Nadal, l'estrella que recordava la seva llum.
1: Sí.
0: I en molt poc temps ja tens un segon llibre sobre vivir en el hacer o vivir en el ser.
1: Sí.
0: Què representa aquest nou llibre dins del teu camí com a autora i sobretot com a terapeuta?
1: Doncs realment aquest segon llibre m'ha costat bastant escriure'l, més o menys uns 2 anys, una mica més, perquè a diferència del primer llibre, que és un llibre que jo ja feia temps que volia escriure i que jo ja havia passat el meu procés personal, que comparteixo en el primer llibre, en aquest segon és com que ho he viscut en paral·lel. És a dir, a mesura que anava escrivint, jo anava passant el meu procés i l'anava escrivint, i per això ha durat tant. I la veritat és que ha sigut un part una mica llarg.
2: Sí, però bé, després d'aquest conte tan especial i tan magnífic, que integra una mica aquest concepte que has creat, no?
1: Sí, el conte, l'estrella que recorda la seva llum, que també està en castellà, el conte està en català i castellà, els llibres no, només en castellà per ara, a no ser que sorgeixi algú que...
2: Projectarem, quan acabem l'entrevista projectarem.
1: Exacte, vulgui invertir la traducció en català o altres idiomes. El llibre, el conte, és, sí, com l'explicació simbòlica del segon llibre. El que passa és que aquest conte, jo no tenia intenció d'escriure. Jo sí que de vegades em pregunten, i sempre havies volgut escriure un llibre? I sí, la veritat és que potser sí, no? Que sempre somies en escriure un llibre, però un conte no. I quan estava escrivint el primer llibre, que l'escrivia doncs, passejant pel bosc, que em gravava quan em venien les intuïcions i després arribant a casa escrivia el llibre, en una d'aquestes gravacions va baixar el conte. Llavors vaig pensar, uau, si això és un conte, no? I el vaig guardar 2 anys. I l'any passat, quan vaig tornar del viatge de Rapa Nui, que sempre són viatges iniciàtics i que ens fan recordar coses, vaig pensar, per què no treus el conte del calaix?
2: Deixa'm que faci un incís abans d'entrar, endinsar-nos en el conte. Uh-huh. Hem de dir que tu tens Casa Caruna, que és la casa on vius, però la comparteixes per fer les teves teràpies i fas xerrades, conferències, la cedeixes per nosaltres, terapeutes, uh-huh. I és un entorn emblemàtic i meravellós dins de la natura.
1: Sí.
2: Que la gent que ens està escoltant... que
1: I
2: es
1: està
2: faci,
1: la floresta.
2: Que es faci una idea de l'entorn que conviu al voltant de la Judit. O sigui que
1: sí.
2: Una mica per ficar-los en matèria. Llavors aquest conte neix aquí, a Casa Caruna.
1: Exacte. I a més explicaré una anècdota, perquè de vegades, com dèiem abans de començar l'entrevista, de vegades escric coses que no sé que escric i després quan rellegeixo els meus llibres dic, ui, això ho vaig escriure jo. Pues el conte vam encarregar les il·lustracions a Gemma Cantador, que jo no conec personalment, he de dir, me la va facilitar l'editorial Tu voz en mi pluma, l'Eva Ramírez, i jo simplement li vaig dir llibertat, tu llegeixes el conte i fas els dibuixos. I quan em van entrevistar a Ràdio Castelldefels, allí me'n vaig adonar que la portada del conte està dibuixat un bosc. I la Gemma no sabia que jo havia gravat el conte en el bosc. I és molt màgic, perquè hagués pogut dibuixar una platja, una ciutat o qualsevol altre escenari, però no, va dibuixar un bosc, el bosc de la floresta.
0: Mm. Escoltant-te, doncs és fàcil, no?, situar-te doncs, en aquest procés creatiu. Mm. Però a mi m'agradaria saber si hi ha alguna anècdota especial que hagis viscut també amb aquest procés d'escriptura, aquesta que ens expliques, no? És com molt màgica. També com o alguna idea nova que no tenies pensat posar-la i aleshores després va sorgir en quant a procés terapèutic, eh? Vull dir.
1: Sí. Bé, quan vaig escriure el primer llibre, ja em va baixar el títol del primer llibre, que és Sobrevivir en la mente o Vivir en el corazón, automàticament em va baixar dos títols més, el del segon i del tercer llibre. Llavors, aquest segon llibre es titula Sobrevivir en el hacer o vivir en el ser. Llavors, el hacer té més a veure amb la ment i el ser té més a veure amb el cor. I el tercer llibre, pues, també ja tinc el títol, però encara no el dic, per no fer...
0: Però ja el tenim. La propera vegada.
1: Però ja tenim el títol i alguna cosa escrita també, sí. I la veritat és que només tenia el títol d'aquest segon llibre i alguna idea, però... Escrivint, no? És com caminando se hace el camino, pues escrivint és com... La veritat és que jo em pensava que escriuria el segon llibre igual que el primer, pues que passejaria pel bosc, això molt idíl·lic, i que em gravaria, i que tornaria a casa, i que allí transcriuria les idees, però no. Aquest segon llibre hi ha com dues fases. Hi ha una primera fase que he anat escrivint com capítols, per exemple, el primer capítol, que es titula Somos seres y humanos, ¿no? Como una mica simbología de seres humanos, no, somos seres y humanos. I què significa això i què significa ser humano, ser i ser humano, que no és igual. Després tinc una altra que es titula Amor y miedo. Després en tinc una altra que es titula El tiempo y el no tiempo. El tiempo y el espacio, ara ja no me'n recordo. És a dir, que vaig anar escrivint com capítols així que jo pensava... Com és que ara escric això de l'amor i miedo? Com és que ara escric sobre el tiempo? I no ho sabia. Realment em venia la idea, feia el capítol i ja està. I això fa dos anys. I també vaig escriure la introducció del llibre. I la segona part ja és com més el desenvolupament com del meu, de la meva metodologia. Que no puc explicar si no explico abans què entenc jo per temps o què entenc jo per amor o què entenc jo per por o què entenc jo per ser humà. És a dir, que la primera part hi ha tota una part de coneixement o d'explicació. I la segona part és més ja el desenvolupament de, diguem-ne, de les meves reflexions, no? Mm-hmm. Que no... I el primer llibre és més o menys igual, eh? El primer llibre primer parlo de la ment, després de les emocions, i quan ja parlo del cos és quan jo ja desenvolupo com la meva visió, que no puc desenvolupar si no explico abans com jo veig les emocions o com entenc jo la ment, no?
2: I, bueno, no tenim molt temps, però m'agradaria preguntar-te abans d'acabar que... De part del viatge o els viatges que has fet o les teves pròpies experiències, hi ha alguna cosa també que t'hagis emportat de la gent a la que l'has ajudat durant aquest temps?
1: Uau, és que les persones aquí acompanyats són grans mestres per mi, perquè és molt sincrònic. I el que m'ha passat, tant amb el primer llibre com amb el segon, és que de vegades he posat idees així una mica... Dius, Judit, això ho escriuràs ara? I sobretot coses, per exemple, dels últims capítols, no? Que és ja... I me'n recordo amb el primer llibre que just quan escrivia això, que dius, uf, això ho explicaràs, no sé, doncs just venia una noia i a teràpia... em mostrava allò que jo estava escrivint, no? I era com una confirmació de sí, som així i passa això i això genera trauma i això genera malestar i es pot sanar. És a dir, que els pacients, les persones a qui he anat acompanyant han sigut no només mestres sinó confirmadors de lo que jo anava escrivint. I això també m'ha passat amb el segon llibre.
2: Jo crec que ara, per anar acabant, hem de projectar, no, Carmen?
0: Sí, sí.
2: O vols preguntar alguna coseta més? Perquè et veig amb ganes, eh?
0: Sí, m'ha quedat una pregunta a l'aire perquè tu coneixies de la Judit abans i aquí a l'Inspira't ens agrada també anar a l'essència, anar als orígens. Quan vas adonar-te tu que volies ajudar a les persones en aquest procés, no, d'autoconeixement i de creixement personal?
1: Bueno, això és una mica llarg explicar, eh?
0: A veure,
1: Carmen,
0: si perquè tenim jo poc temps, eh? Però jo no volia...
2: Jo ja no he pogut entrar perquè... Això
1: dona per un altre llibre. Però jo vaig treballar 27 anys a la banca i fa quasi 5 anys vaig tenir l'oportunitat de marxar i crear el meu nou projecte. Llavors, al cap de 5 mesos ja estava començant escrivint el primer llibre. Després, bueno, ja 3 mesos abans de marxar de la banca ja tenia Casa Caruna fet, és a dir, jo ja havia projectat i a més havia projectat de marxar abans dels 50 i vam marxar 29 dies abans de complir 50. Ai. És a dir, que tot es anava realitzant i al cap de 5 mesos ja començava el llibre, al cap d'un any ja el tenia acabat, el novembre del 22, el juliol ja estava publicat, és a dir, que tot ha anat com molt ràpid, molt accelerat. Llavors, amb 4 anys i mig, pues, han passat moltes coses.
2: 4 anys i mig, mira com nosaltres...
0: Sí, t'anava a dir, justament, sí. No?
2: Era un procés de revolució, no?, interna, sí. que no sé, que ens ha passat a totes, que sí, bueno, sí. Hi ha molts homes també, però sobretot les dones ens hem remogut molt durant aquests últims 5 anys. Eh?
1: Sí, jo... i en aquest segon llibre parlo de la necessitat que els homes també es remoguin, parlo molt de l'energia masculina, de l'energia femenina, que tenim tots, tant homes com dones, de la importància d'integrar aquesta energia femenina, perquè l'energia masculina s'alquimitzi i es converteixi en una energia sostenedora de la femenina i no hacedora, no? No del fer, sinó de sostindre el ser.
2: Que important això que estàs dient. A part, a nosaltres ens agrada molt reivindicar aquest punt. No ens queda molt temps.
1: L'ampliarem un altre dia,
2: Cuca. Però jo, com comentàvem, hem de projectar que això s'ha dit en castellà. Sí o sí.
0: En català.
1: En català.
2: En català. Ai, en català, perdó. Sí. I que dintre de poc vinguis a publicar. O sigui que ja has publicat.
1: Amb el llibre publicat.
0: El tercer llibre, que no sabem sí. encara el títol, però sí. que ja la coneixerem. Ja.
2: Quin plaç ens donem per projectar?
1: Aquí, en el tercer o el segon?
2: Bueno, les dues coses. Anem a veure què projectem. Bueno, 3 mesos, 4 mesos...
1: Diuen que el temps és l'únic que no podem dominar quan projectem. Per què? Perquè a la quinta dimensió no existeix el temps. Llavors, el que en altres dimensions és un minut, aquí poden ser anys. Però la paciència vol dir que tenim la certesa de què passarà.
2: I d'això en tenim molta.
1: Exacte.
2: Judit, moltes gràcies. Ens ha encantat tenir-te aquí i t'esperem ben aviat, eh?
1: Gràcies,
2: estem
1: Cuca.
2: Estem ja a quasi gràcies, acabant Carmen. La temporada, o sigui que t'esperem aquí la pròxima temporada.
1: Gràcies, Ràdio Rubí.
2: Estàs a casa teva.
1: Gràcies.
2: Carmen, t'he posat un tema que segurament t'agradarà. A mi m'ha impactat.
0: Jo no l'he sentit,
2: I és un tema que l'he descobert a través del xat GPT.
0: Toma, xat
2: pregunten
0: GPT,
2: coses.
0: El xati, que jo li dic el xati.
2: Doncs mira, m'ha recomanat i crec que t'agradarà. És un tema que reivindica el paper de les dones mitjançant a l'aigua.
0: Uau.
2: I es diu Oceanes.
0: M'ho quedo.
2: Clara Pella. Aquí va.
3: En som moltes, però minuts.

0: amb una altra dona inspiradora aquí a l'Inspirat. Ella és Montse Piqué Llorenç, escriptora i professora, tot i que ara no exerceix de professora, llicenciada en Geografia i Història i amb una trajectòria marcada per la passió per la narrativa breu i pels reconeixements literaris que ha anat sumant aquests últims anys. Montse, bona tarda, és un plaer tenir-te aquí.
1: Bona tarda, per mi també és un plaer venir aquí a Rubí amb vosaltres.
0: Sí, i deixem que siguis tu qui obri el fil. Quan comença realment la teva relació amb l'escriptura? Quin va ser aquell primer moment que et va fer dir això és per mi?
1: Doncs mira, és una pregunta que pot ser complexa, però és molt senzilla, perquè per mi l'escriptura ha estat sempre, des de molt joveneta. I sempre explico que jo vivia en una casa allunyada del poble, del centre del poble, sóc filla única i, clar, no havia masses nens per jugar ni havia, no. I per tant l'escriptura m'acompanyava, era la meva amiga amb les meves hores d'esbarjo, de solitud, les vacances d'estiu eren molt llargues en aquella època, no com ara. Vull dir, començàvem el curs a mitjans d'octubre, per tant, des del juny, que mitjans de juny que plegàvem de l'escola, fins a l'octubre, doncs tenia temps per escriure molt.
0: Per fer volar coloms.
1: Per fer volar coloms, per imaginar moltes coses.
2: Aquesta amiga imaginària m'ha encantat.
1: Sí, perquè era la meva amiga o el meu amic, l'escriptura, no? Jo llegia en aquella època, evidentment, de més joveneta, llegia llibres, no sé si coneixeu la Lluís Mayalcot o Mujercitas, per dir-ho d'una manera o altra. És aquest tipus de lectura que jo feia quan tenia pues, 12 o 13 anys, no? I aleshores, doncs, escrivia novel·les i contes. I contes m'agradava molt perquè després, a l'estiu, allà on vic, és on vivia quan era petita, però encara hi vic ara, doncs era un barri que hi havia poques cases, però sí que venien molts estiuejants de Barcelona, perquè era un lloc, que és Sant Boi, que era un poble petit, envoltat de muntanyes, hi havia el riu Llobregat, és un riu que ara doncs, és impensable anomenar-lo riu, però era un riu d'aigua transparent, la gent s'hi banyava, i venia molta gent de Barcelona a passar l'estiu allà perquè els aires era fresc, era un aire saludable. I per tant, molts d'aquests estiuejants, els nens i nenes, doncs jo jugava amb ells, o els veia. I escrivia petites obres de teatre i les interpretàvem. Llavors, jo era qui les escrivia. Per tant, això ja em ve de molt lluny.
2: Quina meravella. Arriba Flor i Cendra, és una obra que recorre un segle de Catalunya amb guerres, silencis i pèrdues. Quina ha sigut la part més difícil d'escriure?
1: Tota la novel·la ha estat una mica difícil, perquè és complicat posar-hi una distància emocional. Evidentment, hi ha trets personals, hi ha memòria individual, però també col·lectiva, i de moltes històries que he anat escoltant. Aleshores, jo volia escriure un llibre que el meu objectiu era impressionar i emocionar el lector. I, per tant, cada conte o cada capítol que llegeixes, doncs, acabes una mica doncs, plorant, no? Una mica, i això és el que jo pretenia. I sembla ser que ho estic aconseguint, perquè aquest llibre, des que va estar publicat i la gent que l'ha anat llegint, doncs el feedback que tinc és aquest. La gent s'emociona, és molt colpidor i fins i tot plora. Doncs ja ho he aconseguit.
2: Hi ha molta ficció, també, per poder explicar segons quina situació?
1: Hi ha molta ficció. I no faré un spoiler, però faré una petita pinzellada. Hi ha un capítol que parlo del dol i la pèrdua, especialment la pèrdua de fills, això és terrible, i com podia jo expressar a una persona que ha perdut fills petits aquest dolor immens i com ho podia fer. I llavors vaig pensar que transformava aquest dolor en la bogeria, és a dir, en imaginar. I per tant, doncs, sí, aquest capítol, fins i tot diria que té com una vinculació o una pinzellada cap al realisme màgic, perquè és un recurs que fa que els morts i els vius dialoguen, conviuen i ho fa com real, és a dir, és versemblant, que és el que m'interessava el que m'interessa de la literatura, no? Que allò que llegeixis, per molt fantàstic, estrany o colpidor o el que sigui, sigui versemblant. I aquest capítol el té. La mare, entra en un món, podríem dir, de bogeria des del punt de vista nostre, però des del punt de vista literari s'embarcaria en aquest realisme màgic.
0: A mi m'agrada molt la portada, perquè veiem un nen que està jugant, no?, amb unes pedres, però a més és un llibre que està, és una portada que la veiem la il·lustració en blanc i negre, però les pedres que està agafant amb aquest nen ajupit a terra són de color, d'un color, són l'únic que tenim en color d'aquesta imatge. Això representa alguna cosa, oi?
1: Bé, és que, el llibre, des del meu punt de vista i el que m'han dit, té molta simbologia, no? És a dir, les pedres tenen llum pròpia, perquè són pedres reals o irreals, i aleshores per això potser aquest to de color brillant, perquè va més enllà de la vida, de la quotidianitat, no?
0: Veiem també en el títol un binomi, perquè tu penses, flors i cendra, flors és una cosa que està viva, que ens fa pensar en la primavera, en una època d'esplendor, de llum, no?, de renaixement, i després està la cendra, que ens porta precisament al contrari, no?, a la mort, al dolor, allò que ha acabat. I suposo que tot això és el que trobarem en llegir aquesta novel·la.
1: Bé, doncs ho acabes de dir, Carme, perquè el llibre té aquests dos elements que són antitètics, i podríem dir, perquè les flors representen, com acabes de dir, l'esclat de la vida, la bellesa, però també la fragilitat, perquè no duren. I la cendra és la mort. I aquests dos elements, les flors i la cendra, són dos elements essencials de tota la novel·la o tota la narració, que conviuen i dialoguen. I bé, és així, per això aquest títol...
2: Has parlat de la fragilitat i parla molt de que la memòria és fràgil.
1: Sí.
2: No, jo aquesta relació no l'he entès. O sigui, m'agradaria que me l'expliquessis, perquè no ho he entès jo conceptualment, per què la memòria és fràgil.
1: A veure, des del meu punt de vista, la memòria és fràgil perquè és molt subjectiva. Per això també, recordem allò segons en funció de les nostres emocions, vivències i la nostra mirada del món. Per tant, aquesta memòria pot canviar segons el personatge que l'explica. Per això també la novel·la té diverses veus narratives, perquè expliquen els mateixos fets des de diversos punts de vista, que a vegades poden ser complementaris o poden ser antagònics. Per tant, volia posar el focus aquí. Cada personatge explica un mateix fet segons el seu punt de vista, segons la seva memòria, segons el seu record. Per això dic que és fràgil, perquè no és consistent, i a més és subjectiva i és fragmentària.
0: Selectiva, oi? També. Cadascú recorda una cosa a vegades diferent.
1: Exacte, cadascú recorda. Per això volia posar diverses veus narratives, perquè cada ho explica segons el seu punt de vista, la seva perspectiva, la seva mirada, la seva experiència, la seva fragilitat.
0: Hi ha moltes veus femenines aquí.
1: Bàsicament, sí.
0: Has volgut donar visibilitat a dones que han estat durant el segle passat, i si ens remuntem a la història, o durant tota la història, has volgut donar aquesta visibilitat a aquestes dones?
1: La novel·la, tots els relats, bàsicament, són veus femenines, són dones, i he volgut... És com un homenatge a les dones que han estat invisibilitzades al llarg de la història. Són dones anònimes, no són dones d'un contingut públic, no? Dones que han patit, amb silenci, situacions molt dures. Des de la pèrdua de fills, que crec que és una de les coses més dures que et pot passar, fins viure una guerra, primer una república i una mica d'esperança i d'il·lusió, una guerra, i després una postguerra, una dictadura, un llarg silenci, en què tot està callat, en què res es pot dir, en què... Bé, el seu dolor el vivien a portes tancades, no? Llavors he volgut posar veu a aquestes dones doncs, no conegudes, anònimes, i explicar les seves històries, perquè crec que es mereixen ser escoltades.
2: Que moltes d'elles seran les nostres àvies.
1: Exacte.
2: Perquè ens m'està venint tota la, sí, tota la meva memòria,
1: sí,
2: no sé si era fràgil o no, que segurament que ho serà, perquè aquest concepte me'l quedo, te'l robo, per investigar, indagar en la meva memòria, però segurament que molts oients i espectadors ens estaran pensant, això és una mica el que va ser la vida de la meva àvia, no?
0: Àvies.
1: Sí, la novel·la transcorre durant tot el segle passat. Potser comença el segle XIX amb un capítol que parla del tren, el dimoni de ferro, perquè arriba el tren en un poble de Tarragona, de les Terres de l'Ebre, i l'arribada del tren en aquella època, imagineu, el segle passat, doncs era com que venia una cosa molt estranya, no? Una cosa feta de metall, de ferro, traient fum, i el títol pues, en ve d'aquí, no? El dimoni de ferro. I comença allà la història d'una àvia o d'una besàvia, i com això va transcorre i entrem al segle XX amb tot el que suposa, doncs, tot i que viure doncs, col·lateralment una Primera Guerra Mundial, però una Segona Guerra Mundial també, però una guerra civil que va ser doncs, duríssima, no? Duríssima, i justament pel bàndol d'aquesta família que narro en el llibre, del bàndol republicà, del bàndol doncs, no creient, per dir-ho així, i que van viure l'arribada de la República doncs, com amb tota aquella gent de l'època que la volia, amb aquella gran il·lusió, perquè va portar molts avenços i molts canvis. I bé, doncs clar, després aquesta dictadura que va tallar totes aquelles coses que es van aconseguir, com el divorci d'una de les protagonistes, que aconsegueix el divorci durant la República i després queda anul·lat. I tot això doncs, transcorre doncs, amb aquest segle XX. I...
0: Estic pensant, no?, que sempre es diu que la història l'escriuen els vencedors i que potser Flors i Cendra doncs, és la història que no van poder escriure els vençuts.
1: Exacte. Per això faig aquest homenatge amb aquestes dones, especialment les dones invisibilitzades, les mares, les àvies, les besàvies, que vivien tancades a casa, recloses, amb un sistema molt, molt, molt restrictiu cultural i socialment, com va ser tota l'etapa de la dictadura, el franquisme, i que el dolor que tenien de la pèrdua de fills en aquella època, doncs, per la situació de malalties, de poc avenços, potser científics, o de la falta d'higiene, el que fos, doncs hi havia molta mortalitat infantil. I això, doncs, bé, doncs jo ho volia visibilitzar, perquè avui dia, doncs, tenim una problemàtica molt gran, evidentment, sempre la tenim a cada època, però en aquella de l'etapa que jo relato no hi havia cap, no sé, una ajuda, no?, des de fora, una assistència social, un psicòleg, el que fos, per treballar el dol d'una mare que perd tres fills.
2: I t'has tingut que documentar molt o has partit el punt de partida ha sigut tots els teus records o històries que has sentit?
1: A veure, el context, com us acabo de dir, doncs seria la Segona República, la Guerra Civil, i jo he estat professora d'Història durant molts anys a un institut de secundària, i per tant no he volgut parlar d'això àmpliament perquè no és un llibre d'Història, però sí que el poso com a taló de fons, no? Per donar una pinzellada. I llavors m'ha estat fàcil, no?, parlar de l'etapa en què la gent corria per anar al refugi, en què havien els bombardejos i venien de les illes i venien les forces alemanes, italianes. Tot això m'era fàcil contextualitzar-ho per la meva professió que he tingut. Però això només és una pinzellada. Després, històries que he escoltat, coses que he anat llegint. El tren d'arribada a Tarragona, doncs m'he hagut de documentar, he buscat, evidentment t'has de documentar. I, evidentment, també la transmissió oral de històries que s'han explicat. I, per tant, tot això, tot aquest conjunt. I després, la meva influència com a lectora d'autors de realisme màgic, no? Ara estic pensant, doncs, un Cortázar, un Juan Rulfo, per exemple, no? Que, doncs, jo volia, m'ha agradat molt aquesta idea, no? De que, que les històries passades puguin posar-se en el present i que la gent que no hi és, els que van morir, puguin parlar com si estessin en, doncs, en una vida normal, fer-ho quotidià. I tot això, aquesta ficció de posar-ho amb aquest recurs del realisme màgic i la història que jo coneixia i històries explicades, tota aquesta barreja de coses, doncs surt Flors i Cendra.
0: Si parlem del procés editorial, aquest llibre, doncs, està publicat per Pagès Editors. Uh-huh. Com ha sigut aquesta publicació de Flors i Cendra?
1: Doncs vaig presentar el llibre a un premi que es va guanyar a la ciutat de Mollerussa, Lleida, i vaig guanyar l'Exèrcit, i el jurat em va dir que havien estat hores deliberant quin era el premi primer, no? L'altre llibre que va guanyar o el meu. I, per tant, com els hi va agradar molt, vam parlar amb l'editorial i em van dir que els truqués i els hi presentés el manuscrit. I ho vaig fer així, i al cap de res, el vaig enviar, i al cap de 2-3 dies em va trucar l'editora, em va dir que li havia agradat molt, que l'havia llegit tot seguit, que això no era massa normal i que me'l volia publicar. Per tant, estic molt agraïda a Pagès Editors per aquesta publicació.
0: Ha sigut una experiència, doncs, molt positiva.
1: Sí,
0: i memorable, no?
1: Sí, i molt emotiva també, no? Perquè, bé, tot i que hi ha una ficció, tot i que es barreja trets, diguéssim, personals i molta ficció, però el posar-hi aquest punt de l'emoció i del dolor... Clar, volia parlar del dolor, de la tragèdia, de la pèrdua i de la bogeria. Clar, quan toques aquests temes, doncs t'emociones i és emotiu i plores. I no només jo, si plora el lector, però jo que l'he escrit, encara més.
0: Encara més, oi?
2: Sempre és pregunta obligada dir... Què li diries als lectors perquè compressin el llibre? Jo és que ja me'l vull comprar.
0: Sí, sí.
2: O sigui, és una història que crec que m'està traient ja d'una manera... Perquè m'ha agradat molt també aquest punt de dir... donar-li veu a la gent que ja no està.
1: Exacte. Sí, bueno, però jo diria això. Hi ha moltes històries que queden al marge, que queden amagades, perquè no hi ha ningú que les expliqui, i a cada casa hi ha una pèrdua. Això està clar, si no és ara, serà després, o ha estat, i per tant el dolor hi és, i poder-ho fer, poder-ho visibilitzar, i poder-ho explicar, i poder fer una història, doncs crec que és... És enriquidor, és sanador també, i és un homenatge als nostres records, un homenatge a la nostra memòria fràgil, i per tant, sí, recomanaria això. Que si et pots identificar i t'emociones, doncs és l'objectiu que jo he volgut.
0: I ja per acabar, a mi m'agrada molt veure, abans de començar a llegir, m'agrada molt llegir les cites,
1: que sí.
0: I sobretot la dedicatòria. I tu dediques aquest llibre a elles.
1: A elles.
0: Qui són elles?
1: Les mares, les àvies, les besàvies, les que van patir la guerra, la pèrdua de fills i una situació de repressió brutal com va ser la dictadura, quan tens unes idees més de llibertat i d'esperança i d'il·lusió, i ho van trencar tot, i ja dic a elles. I també m'ha agradat molt la cita que faig de la Nia Agnor, també ho vull posar en valor, perquè ella parla de la memòria, en aquest sentit és fantàstica, perquè aparella els morts amb els vius i els fa conviure i els fa dialogar. I llavors crec que, sense ella saber-ho, perquè és una gran escriptora, la Nia Agnor, doncs li ha donat una mica de sentit o explicació a què és aquest llibre de Flors i Cendra.
2: Bueno, jo estic anonada, estic captivada per la Montse, perquè realment ho explica amb una passió que ja et dic, em fa ganes de sortir i anar a comprar el llibre. T'ho dic de veritat i t'ho dic de tot cor, no t'ho dic perquè estiguis aquí davant. De veritat, eh?
1: Moltes gràcies. Us agradarà i espero que ploreu molt, perquè això serà un èxit.
2: Per mi, i penso que per la Carmen...
0: Ens costa poc plorar.
2: parlaré per boca d'ella. Estem, avui estàvem una mica emocionades perquè, clar, fa dos dies començàvem la nostra quarta temporada. Un viatge que pensàvem pues, que en un primer moment no...
0: No sabíem on anàvem, no? I avui, Telma i Lluís,
2: i avui és el nostre penúltim... el penúltim programa, ara tenim unes festes per davant i bueno, tornarem per acomiadar-nos, però realment és que hem anat de menys a més, Carmen. O sigui, quines històries, quins viatges, quines dones més meravelloses. O sigui, realment no ens podem inspirar millor, de veritat.
0: No, no. És un regal seure aquí cada dimarts a la tarda, sempre ho diem.
2: I és un privilegi fer-ho amb tu, ens, també. Ens, o sigui, també s'ha de dir,
0: Inspirem els oients i les oients, però també ens inspirem nosaltres. Amb
1: I jo us agraeixo històries. Moltíssim a vosaltres dues doncs, per haver-me convidat i poder parlar d'aquesta novel·la. I si la llegiu, desitjo que us emocioneu molt i, en tot cas, la temporada propera, que serà la cinquena vostra, ja l'haureu llegit i segurament torno a venir, torno
2: a venir. I segurament ja portaràs tertúlia. I ja portarà un altre llibre.
0: Mira, mira, projecto, sí. Fem tertúlia amb el Dani Vargas, el nostre col·laborador habitual, que fa un club de lectura a la llibreria Ombra.
1: Fantàstic.
0: Que, en parlaves de Marina Porras, precisament.
1: Perquè la Marina Porras jo la vaig
0: la
1: conèixer
0: de la seva família.
1: Fa molts anys, que va fer unes classes fantàstiques de literatura catalana a la UNED a Sant Boi. Jo vaig anar, jo estava treballant a l'institut i dues tardes a la setmana, una no recordo, i li acabo d'enviar un llibre amb ella. Espero que també s'emocioni molt.
2: Aquestes sinergies que tenim.
1: Sí, i aleshores, doncs, fantàstic.
0: Projectem per la temporada que ve una tertúlia amb el Dani Vargas.
2: A mi m'encantarà.
0: Sobre Flors i Cendra.
2: Jo me l'apunto. Jo, abans d'acomiadar-nos, que ens queda una miqueta de temps, sí que, com parlàvem, d'aquí uns dies hi ha festes. Fem una ullada al que ens porta aquest juny, perquè Rubí escalfa motors per la Festa Major 2026 i ve carregada de música. M'agradava una mica comentar-ho perquè tingueu una mica el cartell. Tu no sé si ho has mirat.
0: Sí.
2: Ho tens ja tot pendent?
0: Jo, abans de venir aquí, he comprat entrades pel concert dels Pets, que ja els vaig veure fa poc, però que bueno, m'agrada molt escoltar-los.
2: Bueno, diem on es fa, ja sé que la gent ho sap, però bueno, aquest any l'Escardívol i l'Amfiteatre del Castell tornaran a ser els grans escenaris de la ciutat, passaran noms com Fórmula 5, els Pets, The Tallets i la Banda Neon, que posarà el punt final a la festa amb un directe d'aquells que allarguen la nit, o sigui que tingueu-ho en compte.
0: Bueno, és que aquí vivim molt la nit golfa, eh? Som
2: també
0: molt golfos.
2: Trobarem propostes de proximitat com Hoguera, Versió Impossible i tota la força del rock, el jazz i el blues que ompliran places i racons del centre. I després Sant Joan, Carmen, explica-t'ho també, algú de Sant Joan,
0: sí,
2: no?
0: Sí, perquè s'ha tocat una proposta per la nit més curta de l'any i que tant ens agrada. Rubí prepara una revetlla amb música en directe, també, dins la programació del Random. I si us ve de gust sortir, moltes platges de la costa organitzen concerts i festes populars per celebrar la nit amb foc, música i un punt de màgia.
2: Tot això,
0: és això,
2: tot plegat del 26 al 29 de juny. O sigui que, Rubí, esteu ocupateu, aquest
0: bueno,
2: mes de juny.
0: És que la festa major, perdona, però jo he anat a algunes festes majors i com la de Rubí, no n'hi ha cap, i no ho dic perquè sigui d'aquí. Sempre hi ha molta festa, molta xerinola al carrer. Sembla que no tinguem casa, sempre ho dic, que surts al carrer i dius, bueno,
2: escolta'm,
0: perquè està tot Rubí al carrer, molta, no hi cabem. No
2: molta
0: hi cabem.
2: Gent dels pobles voltants, no direm noms, venen cap aquí,
0: sí,
2: amb moltes actuacions.
0: Bueno, perquè ho sabem fer bé, oi?
2: I, home, doncs, també, és que Rubí...
0: L'Escardívol, que sí, que la gent després s'enfada perquè diu, ostres, ja no podem aparcar, és veritat. Però després, doncs, les nits que... Jo, sobretot, quan arriba a Festa Major, també és com tornar... una mica rememorar tots els anys i totes aquelles nits que he anat vivint aquella festa major amb diferents grups, amb diferents persones, en diferents estats també, diguem-ho, que també ens fem grans, d'acord?
2: Ai, la
0: alguna, la memòria és fràgil, moltes vegades, sobretot per festa major.
2: La memòria també s'emborratxa.
0: Sí.
2: Ho deixem aquí.
0: Sí, s'emborratxa d'emocions.
2: Exacte.
0: Deixem aquí que l'horari encara
2: exacte.
0: És tan bon horari.
2: Però t'haig de descobrir un altre tema, Light On, Maggie Rogers, que t'encantarà.
0: Vens molt inspirada avui.
2: Les he trobat per tu. Les he fet buscades per tu.
0: O sigui que... Em coneixes molt. Em tens clixada, ja.
2: O sigui que, Carmen, te la dedico.
0: Moltes gràcies.
2: I a tots vosaltres.
0: I a la Montse, també.
2: I a la Montse.
1: Moltes gràcies.
0: Montse Piqué,
2: gràcies, Montse, per haver vingut aquesta tarda. Fins al dimarts 30.
0: Sí, sí. Bona festa major. Bona festa major.
2: Bona festa major.
0: Bona festa major.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Adrià Tella. Els bombers han estabilitzat un incendi al voral de la carretera C58 a Ripollet. El Servei Català de Trànsit ha informat que s'ha obert un carril en sentit nord, però que la via acumula uns 5 quilòmetres de retencions perquè s'ha hagut de tallar la circulació durant una hora. En sentit sud hi ha un carril bloquejat i uns 2 quilòmetres de circulació lenta. L'avís del foc s'ha rebut poc abans de 4:45. Primer s'hi han desplaçat 8 dotacions dels bombers i un cop estabilitzat el foc s'han quedat 7 dotacions per acabar d'apagar-lo. El cos ha exposat que les flames han afectat vegetació, horts i algunes barraques que hi havia a la zona. Tot plegat mentre es mantenen en alerta els plans Infocat i Procicat per calor intensa per avui i demà diumenge, quan es preveu que el risc d'incendi forestal sigui encara més elevat i extens. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha demanat a la ciutadania que extremi la precaució tant davant les altes temperatures com per l'elevat risc d'incendi forestal.
2: La calor que fa és el testimoni de, malauradament, el canvi climàtic ens està situant en una situació clarament complexa on la capacitat d'extremar

0: 4 del Pla Alfa per perill extrem d'incendi a 34 municipis de 10 comarques catalanes. El nivell 3 d'aquest Pla Alfa per perill alt d'incendi està activat a 356 municipis de 32 comarques més. En successos, els bombers han trobat aquest matí el cos sense vida d'un home de 76 anys desaparegut a Móra d'Ebre, a la Ribera d'Ebre. L'avís de la desaparició es va rebre ahir divendres pels voltants de 6:45 de la tarda i es va activar un dispositiu de recerca amb una quinzena de dotacions de bombers. Cap a 7:45 d'aquest matí han localitzat el cadàver en uns camps propers a la carretera N420, al terme de Móra d'Ebre. D'altra banda, una vintena de persones de diferents entitats ecologistes han protestat a Vidreres, a la Selva, en l'inici dels correbous que se celebren al poble cada festa major. Amb pancartes i un megàfon s'han situat just a l'entrada del recinte per denunciar la tortura que pateixen els animals, asseguren i assenyalen que és una vergonya que això segueixi passant al segle XXI. Per la seva banda, des de l'organització dels correbous, asseguren que no hi ha cap debat al poble i lamenten que la majoria dels que protesten no han estat mai en cap d'aquests correbous. Això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
2: Fórmula Rubí Clàssics.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 7, us parla Adrià Tella. Els bombers han estabilitzat fa una hora un incendi al voral de la carretera C58 a Ripollet. El Servei Català de Trànsit ha informat que s'ha obert un carril en sentit nord, però que la via acumula diversos quilòmetres de retencions perquè s'ha hagut de tallar la circulació durant una hora. En sentit sud hi ha també un carril bloquejat i uns 2 quilòmetres encara de circulació lenta. L'avís del foc s'ha rebut poc abans de 4:45 de la tarda. Primer, s'hi han desplaçat 8 dotacions dels bombers i un cop estabilitzat el foc s'han quedat 7 dotacions per acabar d'apagar-lo. El cos ha exposat que les flames han afectat vegetació, horts i algunes barraques que hi havia a la zona. Tot plegat mentre es mantenen en alerta els plans Infocat i Procicat per calor intensa tant per avui com per demà diumenge, quan es preveu que el risc d'incendi forestal sigui encara més elevat i extens. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha demanat a la ciutadania que extremi la precaució tant davant les altes temperatures com per aquest elevat risc d'incendi forestal.
2: La calor que fa és el testimoni de, malauradament, el canvi climàtic ens està situant en una situació clarament complexa on la capacitat d'extinció moltes vegades, i ho hem vist aquest estiu a Catalunya, ho hem vist al conjunt d'Europa, ho hem vist a l'Estat espanyol, com ens hem trobat en una situació de greus dificultats per extingir els incendis. Per tant, l'extinció ha d'anar acompanyada dels mitjans necessaris, de la tecnologia, però també de la gestió forestal.
1: El Servei Meteorològic de Catalunya manté els avisos per calor tant per avui com per demà. Per això que busquem més detalls de la previsió de les properes hores i especialment de demà diumenge. Marc Jaureguizar.
3: Acabem aquest dissabte.

0: partarem amb núvols més compactes. A la tarda guanyarà terreny per la franja de ponent aquests núvols sense precipitacions, amb una calor que continuarà ben intensa a les hores centrals del dia.
1: A més, els agents rurals restringiran demà l'accés als espais naturals de la Baronia de Rialb i la Serra de Mont-roig, a la Noguera, per aquest perill extrem d'incendi. El cos ha activat el nivell 4 del Pla Alfa 106 municipis de 17 comarques catalanes i es preveu activar el nivell demà a 294 municipis. És tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Adrià Tella. Els termòmetres han tornat a superar àmpliament els 40 graus avui en diversos punts de l'interior de l'Ebre, Ponent, el Camp de Tarragona i la Catalunya Central. La calor intensa i excepcional en ple mes de setembre ha deixat màximes com els 41,2 graus al Carràs, al Segrià, els 40,8 de Sant Romà de Vella, al Pallars Jussà, o els 40,4 de la capital, a Lleida, els 40,3 a Vinebre, a la Ribera d'Ebre i al Masroig, també al Priorat, i els 40,2 a Torres de Segre o els 40 a Cardona, al Bages. Tot plegat mentre es mantenen alerta els plans Infocat i Procicat per calor intensa entre avui i demà diumenge, quan es preveu que el risc d'incendi forestal sigui encara més elevat i extens. La consellera d'Interior, Núria Parrón, ha demanat a la ciutadania que extremi la precaució tant davant les altes temperatures com per l'elevat risc d'incendi forestal.
2: La calor que fa és el testimoni de, malauradament, el canvi climàtic ens està situant en una situació clarament complexa on la capacitat d'extinció moltes vegades, i ho hem vist aquest estiu a Catalunya, ho hem vist al conjunt d'Europa, ho hem vist a l'estat espanyol, com ens hem trobat en una situació de greus dificultats per extingir els incendis. Per tant, l'extinció ha d'anar acompanyada dels mitjans necessaris, de la tecnologia, però també de la gestió forestal.
1: A més, els agents rurals restringiran demà diumenge l'accés als espais naturals de la Baronia de Rialp i la Serra de Montroig, a la Noguera, pel perill d'incendi. El cos ha activat el nivell 4 del Pla Alfa a 106 municipis de 17 comarques de cara a demà i es preveu activar el nivell 3 a 294 municipis de 33 comarques. En successos, un home de 78 anys de nacionalitat francesa ha mort avui mentre es banyava a la platja de Lloret de Mar. L'avís s'ha rebut a 3:15 de la tarda. El servei d'emergències mèdiques ha tret la víctima de l'aigua inconscient i li han practicat les maniobres de reanimació, però no han pogut salvar-li la vida. S'han mobilitzat 3 unitats terrestres i una aèria del SEM i 3 unitats dels Mossos d'Esquadra, a més de la policia local. Amb aquesta víctima ja són 24 les persones que han mort en platges catalanes des que el 15 de juny va començar la campanya de bany. D'altra banda, també lamentem una altra mala notícia. Els bombers han trobat aquest matí el cos sense vida d'un home de 76 anys que havia desaparegut a Móra d'Ebre, a la Ribera d'Ebre.

0: Són les 11 de la nit.
1: A Ràdio Rubí comença Musical Express. Al programa on hi trobaràs totes les cançons que han fet història i que tenen una història al darrere. Esteu preparats per 60 minuts dels millors èxits de tots els temps? Comença Musical Express amb Francesc Vila.
2: Hola, què tal? Molt bona nit. Un altre dilluns amb tots vosaltres, des d'aquí, des de la municipal, des de Ràdio Rubí, sintonises 99.7 FM. Sintonises Musical Express. Aquest programa que fem els dilluns a 9 o 10 del vespre, des d'aquí, des de l'estudi número 2. Programa meitat country, meitat pop rock dels 70s i 80s. Rep una salutació ben cordial del que estarà, com sempre, punxant la música, Francesc Vila. Comencem ja Musical Express.

avui hem començat el programa amb la música country. Es porta Brent Hill des de Utah. Això es diu One Hand in the Rigging. Temps a Country, a Musical Express. Temps a Country, a Ràdio Rubí. Els dilluns de 9 a 10 del vespre. Tens una cita amb la Country Music. Ell és Tracy Lawrence, des de Texas. Això és My Second Home.

T'agrada més el country de Melon i Cannon? O el que fa Cody Jinx? I'm an 18-wheeler with a throttle pin down. Potser els Mavericks? There goes my heart. O la música de Charlie Crockett? Sigui com sigui, els trobaràs tots a Musical Express. Dilluns, de 9 a 10 de la nit, Musical Express, perquè ens encanta la música.

0: nit estem escoltant música de Blackie Valberry. La seva peça American Coal Miner. La country music protagonista els dilluns a 9 o 10 del vespre. Aquí a Ràdio Rubí. També es pot sintonitzar-nos a través de radiorubí.cat. Ell és Kenny Rogers. Aquesta peça la dediquem al Vicente, des de la Seu d'Urgell. Això és The Gambler.
1: So we took turns staring out the window at the darkness. The boredom overtook us.

que t'ho envia un correu electrònic. Musicalexpress, rubi@gmail.com. Es va dedicar, es va demanar The Gambler, el gran Kenny Rogers. Dilluns a Country, aquí, a Ràdio Rubí. Sintonitzes 99.7 FM. La millor country music. La tens aquí assegurada. Ella és Ella Langley. Això és Cowboy Friends.

Cowboy Friends. Ella, Langley. Sintonitzes 99.7 FM. Sintonitzes Ràdio Rubí. Des d'Atlanta, des de l'estat de Geòrgia, ens arriba la banda de Zac Brown. Això és la gran Toys.

T'agrada més el country de Melanie Cannon? O el que fa Cody Jinx? I'm an 18-wheeler with a throttle pin down. Potser els Mavericks? There goes my heart. O la música de Charlie Crockett? Els Mavericks? There goes my heart. O la música de Charlie Crockett?

Hem tingut un petit problema amb una cunya publicitària, però ja ho hem arreglat de seguida. Jason Scott, amb la seva banda, els The Hi-Hat. Des d'Oklahoma. Això és la gran Bernadette.

Dilluns, de 9 a 10 del vespre, sintonitza Musical Express amb Francesc Vila. El programa on pots escoltar el millor pop-rock dels 70 i 80 i on et portem la millor música country. Baby, lock the door and turn the lights down low. Country importat dels Estats Units directament a les zones de Ràdio Rubí. Dilluns, de 9 a 10 del vespre, sintonitza Musical Express, perquè ens encanta la música.

hem deixat de banda ja la country music per adentrar-nos a dintre del pop rock dels 70s i 80s. Estàs escoltant a Billy Preston, el gran Billy Preston. Nothing from Nothing, del 74. Ell és Billy Joel. Això és Don't Ask Me Why.

William Martin, més conegut com a Billy Joel, cantant, compositor i pianista estadounidenc. Va néixer un 9 de maig de l'any 1949 a la ciutat de Nova York. 75 anys té ara. Un dels seus clàssics de la seva discografia, Don't Ask Me Why. Deixarem la música de Billy Joel cap a anar, cap a... Anirem a la música del quartet de Liverpool. Tens un secret? Do you want a secret? Són els Beatles.

musicalexpressrubi@gmail.com és el nostre correu de contacte, al qual pots dirigir-nos per si vols demanar-nos alguna cançó o fer-nos alguna suggerència. Musicalexpress, acabat en dos S's, rubi@gmail.com. Nascut un 20 de maig de l'any 1944 a Sheffield, al Regne Unit, i va morir un 22 de desembre del 2024 a la ciutat de Crawford, a l'estat de Colorado. Estem parlant de Joe Cocker. Això és Unchained My Heart. D'un clàssic cap a un altre. Paul Simon, amb possiblement, per mi, amb una de les seves millors cançons. Això es diu Kodachrome.

Segueix a sintonia. Okay. Musical Express. Segueix a sintonia. Ràdio Rubí 99.7 de la FM. Els dilluns a 9 o 10 del vespre toca Musical Express. Mitja hora de country i mitja hora del millor pop-rock dels 70s i 80s. Des del seu amic Arkham Funkel, Paul Simon, en solitari, la gran Coda Chrome. Tot un clàssic de la discografia de Van Morrison, Bright Side of the Road.

0: Dilluns, de 9 a 10 del vespre, sintonitza Musical Express amb Francesc Vila. El programa on pots escoltar el millor pop-rock dels 70 i 80 i on et portem la millor música country. Baby, lock the door and turn the lights down low. Country importat dels Estats Units directament a les zones de Ràdio Rubí. Dilluns, de 9 a 10 del vespre, sintonitza Musical Express, perquè ens encanta la música.
1: Bateria dels Air, Wind and Fire i bateria dels Genesis. Philip Bailey, Phil Collins, això és Easy Lover.

much. Hem tornat a recordar la música que ens feia i que ens fa Billy Joel. Això, It's Still Rock and Roll to Me. Everybody's talking about the new sound, funny, but it's still rock and roll to me. I amb la música de Rod Stewart ja em despedeixo de tots vosaltres. Tot un clàssic que a mi m'encanta. Això és You Are In My Heart. Rod Stewart en directe. Rep una salutació ben cordial de que està, com sempre, punxant la música Francesc Vila. Que passeu una bona setmana i ens tornem a retrobar aquí el proper dilluns, aquí a la sintonia de Ràdio 20, 99.7 FM, aquí a Musical Express, el teu programa. Que passeu una bona setmana.

0: La Caixa Tonta, amb Joan Bosch i Assumpta Vitòria.
1: Què tal, com esteu? Benvinguts una setmana més a La Caixa Tonta, aquest programa que fem des de Ràdio Arenys per la xarxa de comunicació local. I aquesta setmana el que farem serà un programa especial dedicat ni més ni menys que

Doncs sí, sí, ni més ni menys que dedicarem el programa a la ràdio, aquest electrodomèstic que ja s'ha convertit en part de la vida de molts de nosaltres, alguns professionalment i d'altres perquè ens escolteu sempre que vulgueu i sempre que podeu. I des de qualsevol lloc del món, ara ja amb els podcasts, la ràdio online i tots aquests utensilis que tenim ara. I avui, doncs, tindrem convidats molt especials en aquest programa. Ni més ni menys que tindrem amb nosaltres a Carles Mesa, periodista i locutor de Ràdio Nacional d'Espanya, que va col·laborar molts anys amb Ràdio Arenys. Tindrem amb nosaltres a Jordi Basté, presentador del món RAC1. També tindrem a la periodista de Catalunya Ràdio, la Mariola Dinarès. I també tindrem un missatge de Ricard Ostrell, presentador de ni més ni menys que del Matí de Catalunya Ràdio. La canción que con ternura te canta. Doncs bé, tot seguit anem a començar aquest especial. Recordeu que ens podeu seguir a les xarxes socials buscant la Caixa Tonta Ràdio, així de senzill, així de fàcil. I no deixeu d'escoltar la ràdio. Gràcies a totes les emissores que ens feu confiança i gràcies també a l'altaveu que ens dona la xarxa. Preparats? Preparades? Comencem.

0: Doncs, com hem dit a l'inici del programa, avui també dediquem aquest espai de la Caixa Tonta al món de la ràdio. Per què? Doncs perquè aquesta setmana es celebra el Dia Mundial d'aquest mitjà que tant estimem. I per això hem convidat al programa el Jordi Basté, presentador català de Ràdio i Televisió, com tots coneixeu, que des del 2007 és el director i presentador del programa matinal El Món a RAC1. Jordi Basté, què tal, com estem? Benvingut.
1: Hola, què tal? Moltes gràcies.
0: Escolta'm, enhorabona per la part que et toca, perquè a la ràdio hi portes molt de temps ja, també.
1: Doncs sí, massa i tot, perquè el mes de setembre, si no tenim mal calculat amb la gent que em va obrir les portes quan era molt petit d'una ràdio, farà 50 anys que em dedico a això. Era molt petit, eh? O sigui, era molt petit.
0: Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Als 10 anys ja vas començar a treballar a un programa infantil de Ràdio Horta, eh? Llegint contes Disney.
1: Era

0: oposicions per entrar a Catalunya Ràdio.
1: Sí, recordo que vaig estar des del 16 fins als 17, o sigui, aproximadament, a Ràdio Joventut em van donar la possibilitat de fer els partits de... anava fent coses d'esports.
0: Sí, sí.
1: Coses d'esports. I als 17 anys, gairebé als 18, em van... recordo que el cap d'esports de Ràdio Joventut era el germà del cap de programes de Catalunya, de la que havia de ser una nova emissora de la Generalitat, que s'havia de dir Catalunya Ràdio. I llavors em va dir, aquest cap d'esports, em va dir, escolta, el meu germà fa això nou, per què no et presentes? I la meva resposta primera va ser que em fas fora d'aquí. I diu, no, al contrari, és que jo crec que et pot anar molt bé amb aquesta nova emissora. I recordo que vaig fer unes proves d'admissió, em van fer unes proves de primer... un examen tècnic, per entendre, després una mena de càsting radiofònic, i em van acabar.
0: I allà, doncs, vas col·laborar, entre altres, amb les retransmissions de futbol amb el Quim Maria Pujal.
1: Sí, vaig estar...
0: I després ja retransmissions de bàsquet...
1: Sí, vaig fer moltes coses allà.
0: De tot,
1: coses,
0: de tot.
1: Vaig fer transmissions de futbol en una època amb el Pujal, sí, després vaig fer molt bàsquet, després vaig fer un...
0: La jornada.
1: Una setmana a la tarda, i després vaig fer el programa de nit, que va ser el primer programa de nit que es va fer mai en català, que es deia el No diguis a ningú.
0: Jo em recordo molt bons moments, o sigui, aquell programa va ser punter, Jordi. O sigui, aquell programa...
1: Bueno, va ser el primer que es va fer en català, i llavors també
0: punter.
1: Era doncs, donar una mena de veu és a dir, allò que era tant des de Madrid, no? Que era el programa del García, el de la Morena, llavors aquí va haver-hi un grup de gent que es va llançar a la piscina per fer aquest programa, i la veritat és que ens va sortir la mar de bé, i n'estic molt orgullós, perquè va ser un equip meravellós, que ens ho passava molt, molt, molt, molt bé, i que em va permetre doncs, treballar de nit en una època que no m'hagués imaginat mai que treballaria de nit.
0: Déu-n'hi-do, bueno, és que tu has tocat tots els papers de l'auca, que dirien, eh? Vull dir, has tocat aquí totes les tecles.
1: És que jo crec que és un tema de més que de saber, de comunicar, que és diferent,
0: sí.
1: No? És a dir, una cosa és la coneixença que tu tinguis de determinats temes de l'actualitat, i una altra cosa molt important és que és la base de tot, el que és la ràdio, que és la comunicació, la ràdio i televisió, que és el tema de la comunicació, no? I llavors jo crec que, doncs, a mi el que m'ha agradat sempre, o el que m'he sentit més còmode, és explicant, és comentant, és comunicant, i bueno, suposo que vam tenir la sort de que em van oferir aquesta possibilitat de fer la nit i a Catalunya Ràdio, i això em va venir rodat pel que vindria després.
0: I després, doncs, va arribar cap a la temporada 2007-2008 que va substituir a Xavi Bosch al capdavant del magazín El Món a RAC1, deixant el càrrec de cap d'esports i fins a dia d'avui, eh? Me'n recordo d'aquell canvi que tu deies, no sé si ho sabré fer, no? I al final, doncs, escolta'm, ho has fet molt i molt bé.
1: Bueno, sí, això va a gustos, però vull dir que quan a mi, jo després de fer 3 anys aquí, el Tu diràs a la nit, em van dir el director, que era l'Eugeni Sallent, em va dir, escolta'm, hem de buscar algú perquè el Xavi Bosch ha decidit que plegarà els matins, què fem? I vam aportar 3 noms, els 3 noms que vam aportar ens van dir que no, i un dia em van dir, però fes-ho tu, i jo vaig dir que no. Jo vaig dir que no em donava la gana, que no seria capaç de fer-ho i tal, bueno, doncs la meva... doncs porto 18 anys amb la broma ja, llevant-me a les 4 del matí.
0: Déu-n'hi-do, després d'haver estat durant un temps amb el Tu diràs, eh? Que també vas crear escola, vull dir que el món de l'esport sempre t'ha acompanyat per això, eh?
1: Sempre, bueno, és que m'he sentit molt còmplice, jo mai nego de la possibilitat, ni renego, ni a més nego la possibilitat de que algun dia ho pugui tornar a fer.
0: I tant.
1: El que passa és que també l'esport ha canviat molt, és a dir, abans fer una entrevista amb un jugador del Barça no et costava gens, o costava poc, i ara, en canvi, parlar amb un jugador del Barça gairebé era fer una instància per poder-lo tenir, i llavors els programes d'esports han canviat molt perquè el paisatge del que és la professionalitat dels esports fa que tot sigui molt més complicat.
0: Sí, exacte. Sí, sí, ara tot és... Jo també he viscut certs canvis, no, d'aquests, i abans l'accessibilitat, segons qui, era molt més fàcil que ara, no? O sigui, ara tot és...
1: Correcte. Ara
0: és més burocràtic.
1: Sí, ara és molt més accessible gairebé fer un polític,
0: sí,
1: que no un esportista d'elit, no? És a dir, tot està tan robotitzat gairebé que amb això genera un problema, que és que jo entenc que hi ha molts mitjans i que tu has de saber repartir i tot plegat, tot el que tu vulguis, però Hi ha vegades que sempre dic, per exemple, el Lamine Yamal és un jugador que jo crec que li haurien de sentir la veu molt més, primer, perquè és un jugador que per un tema d'imatge d'ètnia, per entendre, un jugador que és d'origen magrebí, que ha nascut a Catalunya i que parla català perfectament, doncs és una manera de publicitar-lo, que està molt bé pel que és l'imatge del Barça.

0: En canvi, el Barça, el ser menor d'edat, encara no li dona la força de poder-lo entrevistar com Déu mana. I ell no, i el club no s'hi posa. I, però això passa amb el Barça, però és que també passa amb l'Espanyol.
1: Sí, sí, sí.
0: O, evidentment, amb el Real Madrid, que té un president que és mut, que no parla, i llavors tot plegat és molt complicat. I en canvi, amb el món de la política, és a dir, per mi és una anormalitat que jo hagi pogut entrevistar presidents del govern d'Espanya, sí, fins i tot amb un antic president dels Estats Units, i que en canvi no hagi pogut entrevistar el president del Real Madrid. Vull dir, és una cosa que no té cap sentit. Pues així.
1: És així. I en Laporta hi ha Costa, també.
0: Sí, no? sí, efectivament. Però, bueno, Laporta,
1: encara,
0: un cop l'any, sempre l'acabes entrevistant.
1: Sí, això sí.
0: Però, en canvi, el president del Real Madrid és que no s'ha entrevistat mai, amb la qual cosa em sembla que és una anomalia democràtica i fins i tot una anomalia periodística greu, molt greu.
1: Sí. És una mica aquest debat, no?, de que a vegades, segons quins gabinets de premsa, doncs posen les coses complicades,
0: I a vegades que hi ha gabinets de premsa que els posen complicats són els propis futbolistes,
1: també,
0: els futbolistes, que no els agrada gaire lluir-se. Bueno, ara no, però després quan deixen de ser futbolistes d'elit, el primer que fan és trucar als mitjans de comunicació comentaristes.
1: Això sí, ja pots ben dir.
0: I llavors aquí tu has d'apuntar per quan vinguin i dius, bueno, pues mira, si no va ser allò, no serà això.
1: És que és així, al final acabes dient, escolta'm, en aquell moment la cosa no...
0: Vull dir, no va funcionar.
1: Doncs escolta'm, és lògic, és de calaix. I 25 anys de recuja, Mare
0: doncs
1: meva,
0: sí.
1: Mare
0: doncs
1: meva.
0: Sí, l'1 de maig farà 25 anys de que es va posar en marxa aquesta emissora, que els que estàvem a l'altre cantó de la Diagonal la miràvem de reull, com que aviam on volen anar pataquets, i que no ens ho podien arribar a imaginar fa 25 anys ni que estaríem aquí i que formaríem part d'una ràdio que també forma part de la història de la comunicació del país, no? Perquè ha sabut connectar molt amb el públic jove, ha sabut connectar molt amb el carrer, molt,
1: sí.
0: I ha fet el que és el més important de tot, que és companyia, que és el principal motor pel qual es va parir aquest invent, que es diu ràdio.
1: I que ha arribat a ser, bueno, i que és la número 1. Vull dir que és la ràdio més escoltada, i això és mèrit de tots,
0: Bueno, és mèrit de tothom,
1: sí.
0: De tothom. Però de tothom,
1: sí,
0: sí. Vol dir de tothom. I això no és que no pot ser d'una altra manera, vull dir, des dels que ens posem davant del micro, però és que si ens posessin davant del micro i hi hagués un tècnic,
1: exacte,
0: o dos, això no aniria. Si en lloc d'haver-hi un... no hi estigués jo sol, no hi haguessin productors, ni hi haguessin redactors, ni hi haguessin subdirectors, però això no aniria. Si no hi hagués una redacció d'esports, una redacció d'informatius, una redacció d'uns tècnics, és que seria impossible. La ràdio és un conjunt de coses molt ample i que això no és una ràdio musical que amb un presentador i quatre discos pots anar tirant, que té molt mèrit, sinó que és un element molt més complex i que té molta gent al seu voltant i que això ha ajudat a fer l'empenta de que aquesta s'hagi convertit en la ràdio més escoltada del país.
1: Jo el que valoro de Jordi Basté com a professional és que sempre hi ets. I quan alguna cosa greu ha passat... tu has fet un especial. T'has aixecat
0: bueno,
1: al llit.
0: Sempre m'hi fan ser, A vegades que em dóna la sensació... A vegades la sensació que m'hi poso jo, no, a mi em truquen i diuen, escolta'm, crec que...
1: Però hi vas, Jordi, hi vas.
0: Sí, hi vaig, perquè crec que és una obligació. És una cosa que si a mi em diuen els caps que he de venir, jo vinc. I a més crec que també dona importància, això ho parlàvem alguna vegada amb el Clapés, que dones importància al que realment ho és. És a dir, hòstia, ha aparegut la reina mare. Pues,
1: sí, exacte.
0: Pues, ha aparegut la reina mare, vol significa que, bueno, a mi moltes vegades que em diuen, és que sempre hi ets i tal, i jo dic sempre m'hi fan ser. I jo estic encantat de sempre ser-hi, si puc ser-hi, no? És a dir, des dels atemptats de París, del Bataclan, o des dels atemptats de Barcelona, o quan hi ha manifestacions, o quan no sé quantes, jo estic encantat de ser-hi, no? Entre altres coses, perquè el que m'agrada és comunicar i explicar el que passa. I jo sempre dic que a mi m'agraden que passin coses. Si no passen coses, la ràdio és molt avorrida. I quan passen coses, doncs sempre la gent va parar en aquest mitjà, que és molt dolç, que és molt proper i que fa que formis part gairebé de la família de la gent.
1: La ràdio, com tots els mitjans, pateix certs canvis durant la història. Segons Jordi Basté, cap on va la ràdio, com la coneixem. O sigui...
0: Bueno, hi haurà una cosa que no canviarà mai, que és el tema de la companyia, de la proximitat, de que això és imparable. O sigui, això no té ningú, cap mitjà que tingui aquesta solvència. No. Sí que és veritat que hi haurà uns elements als quals jo m'hi aparto bastant, perquè no sé com ens hi podem adaptar, que és el tema tecnològic. No sé jo de quina manera la intel·ligència artificial ens afectarà, o jo no tinc ni punyetera idea de com anirà el tema de les freqüències, ni tinc ni idea de com escoltarem la ràdio d'aquí 10 anys. No ho sé, això no ho sé. El que sí que sé és que la ràdio com a concepte no deixarà mai d'existir. És a dir, no, és que la gent jove no escolta la ràdio. Bueno, a la meva època tampoc. La gent jove escolta jo escoltava la ràdio musical, que és el que molta gent jove escolta ara, amb Spotify, sí, però d'aquesta gent es farà gran. Uh-huh. I quan es faci gran, voldrà saber què passa al món. I quan Exacte. A les 8 del matí vulguin saber què passa al món, no connectaran amb un Spotify de no sé quantos, sinó que connectaran amb un element que no sé tecnològicament com l'escoltaran, però que sí que serà una persona que li explicarà. I és que aquesta persona que li explicarà formarà part d'un engranatge que es diu ràdio.
1: Uh-huh. Així és, així és, així és. I un dels temes que també jo crec que és important és anar fent escola de ràdio, no? O sigui, que la gent jove pugui acostar-se al món de la ràdio. Perquè avui dia, tu saps que hi ha molt de TikTok, molt d'Instagramer, molt de Twitch, molt de... Però la ràdio també s'hauria d'introduir d'alguna forma als joves, no? Perquè dius, ostres, són el futur, no? I llavors dius...
0: Jo sempre dic als pares i a les mares que quan vagin en cotxe posin ràdio a les criatures. Entre altres coses, perquè és evident que ara hi ha TikTok, però és que a la meva època hi havia la Game Boy. És a dir, el problema de la Game Boy és que era un joc i t'enganxaves, però ara el problema de TikTok és que t'enganxis a una sèrie d'informacions que puguin ser falses.
1: Totalment.
0: Malgrat que tenim els periodistes com en general com a concepte molt mala premsa, i bé millor dit, i tenim molt mala imatge com els advocats, per exemple, sí que és veritat que hi ha uns mitjans generalistes que encara tenen més credibilitat que no el que pugui dir segons quin pàjaro a través de TikTok o que pengi Instagram. És a dir, encara hi ha uns mínims que els mitjans convencionals, siguin digitals, siguin televisius, siguin radiofònics, siguin de paper, encara tenen respecte a la resta de mitjans que estan entrant d'una manera, diríem que com un cavall en una granja, que entra allà, és a dir, d'una manera gairebé com un toro, no? Són mitjans que entren sense cap tipus de control, amb les banyes per davant, i que no saps exactament el que és veritat, el que és mentida, el que és mig veritat o el que és mig mentida.
1: Jordi, tu també has fet televisió, nosaltres també parlem força d'aquest mitjà. Has treballat com a redactor al programa de TV3 Bàsquet Mania, me'n recordo molt d'aquell programa, com a codirector i presentador del Gol a Gol, que va ser doncs, també precursor, el 33. Has presentat un programa que a mi m'agradava molt, que jo espero que algun dia torni, que és el No pot ser, aquell programa dedicat a la tecnologia, que va estar molt bé, o sigui, va donar molt que parlar, sincerament. Trobes a faltar la tele? T'agradaria fer alguna coseta més o no tens gaire temps?
0: No necessàriament. He tingut alguna opció de fer-la, però no, és veritat, estic d'acord que jo crec que el No pot ser va ser un error, i aquí ho dic, de la tele pública catalana, de no fer una renovació de temporada, perquè jo crec que era un programa que va ser pioner i que va ser dels primers que es feia, el primer que es va fer tot l'estat sobre tecnologia, diguem-ho, aplicada amb una persona boomer i que li espantava tot allò que veia. Bueno, jo espero que algun dia TV3 es torni, o qualsevol altre canal, pugui fer una idea d'un programa similar, perquè crec que tindria molt èxit. I el problema de fer televisió és que et reporta moltes hores més de les que tens ara. No és clar, jo em dedico, hosti, llevo d'hora, vaig a dormir relativament tard, amb la qual cosa sí que és veritat que a la tarda la tinc més o menys lliure per fer les meves coses, o per poder anar al gimnàs, o per llegir, o per veure sèries, o per anar al cinema.
1: Que també és necessari.
0: Que
1: també és necessari desconnectar.
0: Sí, clar. Llavors, quan arribava el programa de televisió, és que t'entregues en cos i ànima. Llavors tens matí, ràdio, tarda, tele, i arriba un moment que gairebé, segons quina data, has de fotre l'embut al cap perquè ja no pots més.
1: No, t'entenc perfectament. Jordi, per anar acabant, quins són els teus hobbies? O sigui, a part de la ràdio, que és la teva passió...
0: Segurament el que té tothom, és a dir, no tinc uns hobbies allò, no faig puzzles ni trencaclosques, ni m'agrada molt llegir, és evident, el que passa és que llegeixo allò que he d'entrevistar, m'agraden molt les sèries, o sigui, m'entusiasmo molt mirar sèries perquè això de tenir-me enganxat em genera una connexió amb casa meva que ja m'agrada, i evidentment el teatre. també forma part de la meva vida, per tant, diríem que serien els socis més convencionals. No tinc res més que diguis, hòstia, m'agrada, mira, doncs m'agrada... No, en general és el que habitualment fa la gent.
1: I quina sèrie ens podria recomanar a la gent que ens està escoltant ara mateix?
0: Bon, podria recomanar les dues sèries que he vist darrerament, que recordi que he vist... Bueno, esclar, que en podria dir moltes, que he vist moltes, algunes per feina. Sí, a mi em va agradar molt la sèrie que ara s'estrenarà, el Dani de la Orden, que fa el Joan Amargós amb la de Verónica Chegui, a mi em va agradar molt, que anirà a partir d'allà a l'Apple Plus. Uh-huh. Em va agradar molt una sèrie que té una mena de arrelament amb l'univers Lost, que es diu From.
1: Molt bé.
0: Que està, crec que a Max, i després em va entusiasmar una, però entusiasmar, que per mi és de les millors sèries que he vist els últims temps, que és una sèrie de francesa de 6 capítols on el futbol és l'excusa i on la història és el racisme, la xenofòbia, l'extrema dreta, l'extrema esquerra i el món de les xarxes i com ens manipulen a través de Twitter amb els bots, els trolls i els no sé què, que es diu La Fiebre i que està a Movistar Plus.
1: Aquesta l'he sentit anomenar, aquesta pinta bé també.
0: Està molt bé, és una sèrie per mi de les millors sèries de l'any.
1: Hi ha algun personatge que diguis aquest 2025 m'agradaria poder entrevistar?
0: Sí, m'agradaria molt entrevistar Michael... Fa anys que vull entrevistar Michael Jordan, però...
1: Hosti, Michael Jordan, ostres...
0: Sí, el que passa és que ja, pobre, ja digues que ja no en sé què dir-te, però...
1: Mita.
0: Ja ni el demanem, però era de les entrevistes que a mi m'hagués agradat molt fer, perquè quan era jove, Magic Johnson, que sí que el vaig entrevistar, van ser els dos personatges, segurament, que van marcar més la meva vida esportiva en el món del bàsquet.
1: Màgics, són màgics. Aquests, bueno, és que mm-hmm. són mites.
0: Mm-hmm. Efectivament, són dos mites. Sí.
1: Déu-n'hi-do. Doncs, Jordi Basté, ha sigut un plaer tenir-te avui al programa. No sé si vols afegir alguna cosa més.
0: No, res, que visca la ràdio, que és el Dia Mundial i que serà el Dia Mundial de la Ràdio, que el Dia Mundial de la Ràdio és per recordar que tots els dies han de ser el Dia Mundial de la Ràdio, perquè és un mitjà magnífic que ens fa molta companyia. No només nosaltres intentem que la gent ho faci, sinó que a mi, personalment, sense transistor i sense ràdio no sabria existir, amb la qual cosa que per molts anys.
1: Una abraçada forta, Jordi Basté.
0: Igualment, fins aviat, que vagi bé.

0: Cada setmana, una veu. Cada setmana, una entrevista.
1: La calle Juperra del medio encuentra Belvedere, el tren saluda desde abajo con silbo...
2: Doncs avui tenim el plaer d'entrevistar un bon amic, un bon company i també doncs, un gran professional d'aquest mitjà, que és la ràdio. I no és cap altre que el nostre estimadíssim Carles Mesa. Carles, què tal, com estàs? Benvingut.
3: Hola, molt bé, Joan. Moltes gràcies. Gràcies per la trucada.
2: Escolta'm, només faltaria... Si una persona tenia que estar avui aquí, eres tu, eh? Aquí a través dels micròfons de Ràdio Arenys.
3: T'ho agraeixo moltíssim. I ara et diré una cosa que em passa moltes vegades quan vaig a Arenys i... Sí,
2: què
3: sí,
2: passa, què passa?
3: Moltes vegades estic a punt de pujar a la ràdio.
2: Quan vulguis.
3: Passo per davant del Carisai i sempre penso, pujaré a veure com està la ràdio, com han canviat les coses, perquè hem passat ja uns quants anys de l'última vegada, no, que vaig treballar a Ràdio Arenys, que ho compaginava a més amb Ràdio Nacional.
2: Sí.
3: I, no, però sempre penso, pujaràs i ningú sabrà qui ets. Ningú sabrà,
2: per favor.
3: Aquest senyor, què hi fa aquí, aquest senyor?
2: Per favor, llavors, no.
3: Si, t'ajuda a pujar.
2: Si aquí et coneix molta gent encara, pensa que encara sonen moltes veus teves per aquí, eh?
3: Això m'han dit també.
2: Això t'ho han dit, no? Això t'ha arribat, no?
3: Sí, m'ha arribat.
2: Mira, per cert, el Dominical, que ha guanyat el Premi a millor programa de Ràdio Associació de Catalunya...
3: Mira, l'altre dia ho pensava, dic...
2: I les teves veus, les veus del Dominical encara són teves.
3: Clar. És que quan ho vaig veure vaig pensar, home, primer, haig de trucar o haig d'enviar un missatge a l'Enric,
2: sobretot per felicitar-lo. Estarà contentíssim.
3: I després vaig pensar, clar, és que encara sona la meva veu, que aquestes veus, Joan, deuen tenir potser 20 anys.
2: 20 anys, sí.
3: Ben bé 20 anys.
2: I aquí segueixen, eh? Segueixen aquí més vives que mai, eh?
3: Sí.
2: Les veus del Carles Mesa.
3: La veu del... Tinc molt records, de Ràdio Arenys.
2: I nosaltres, saps que aquí tens un raconet per tu.
3: Doncs moltes gràcies.
2: Escolta'm...
3: La veritat és que Ràdio Arenys forma part de la meva vida perquè van ser... Jo crec que van ser 6 o 7 anys treballant-hi i vaig disfrutar moltíssim perquè vaig fer coses que mai més a la vida tornaré a fer, crec. Per exemple, quan Ràdio Arenys complia 24 anys,
2: sí.
3: D'això ja en fa molts, vam fer un programa amb el Carles Carvajal que es deia 24x24,
2: sí.
3: Van ser 24 hores seguides fent ràdio, no? O, per exemple, vaig passar un Nadal, les hores de programa, que era de 10 a 1 del migdia, aquell dia, que era un dissabte, vam fer el Fem Dissabte des de casa d'una veïna d'Arenys, no?
2: Sí.
3: Llavors són moments que jo recordaré sempre, no? O fer programes des de davant de l'antiga ràdio, al mercat. O, per exemple, a la plaça, no? I no sé, la veritat és
2: moltes
3: que jo vaig
2: aprendre moltíssim. Moltes bogeries, sí.
3: Sí, moltes bogeries i moments en què a la ràdio havies de fer absolutament de tot.
2: No?
3: I jo crec que això m'ha servit moltíssim, sí.
2: I ara, doncs, el trobem a Gente Despierta, aquest programa de Ràdio Nacional. Escolta'm, com va això de trasnotxar?
3: Jo ho porto molt bé, Joan, el que passa ho porto molt bé, però no ho vull dir massa alt,
2: no.
3: Perquè clar, els jefes van pensar, ostres, està molt bé a la nit, que duri. Vaig fer sis temporades de Gente Despierta,
2: sí.
3: Després vaig passar el cap de setmana durant una temporada a les tardes i ara una altra vegada a les nits. Llavors, home, no sé si vull estar 6 anys més fent les nits, no? Sí que et dic que estic molt còmode, que crec que és el programa amb què em trobo més còmode.
2: Més còmode,
3: però, per
2: sí.
3: exemple, el cap de setmana també estava molt còmode. No sé, és qüestió també de trobar l'equip, de trobar l'estructura que tu vols, no? Perquè moltes vegades tampoc depèn de tu, no? Les persones que hi formen part. Bé, hi ha molts ingredients que si no pots decidir, doncs, tampoc pots fer el que vols, no? I jo crec que en aquest moment sí que crec que estic fent el que vull.
2: Què té la ràdio que el Carles Mesa el té enganxat de per vida?
3: No ho sé, Joan.
2: Què té la ràdio que ens enganxa?
3: És una pregunta molt complicada. No ho sé. És que no t'ho sé dir.
2: És una màgia estranya, no? És un conjuro o alguna
3: cosa. Sí, però és que tampoc sé quina és la màgia de la ràdio. És que no ho sé, no ho sé. Jo el que sí sé és que quan m'assec davant del micròfon, evidentment qui surt i qui parla és el Carles Mesa. Això està claríssim perquè sóc jo i perquè no hi ha una altra persona ni és una impostació. Però sí que és veritat que em transformo i que davant d'un micròfon el Carles Mesa, que a la vida quotidiana i habitual té moltes pors, és molt tímid, té moltes inseguretats, tot això davant d'un micròfon, tot i que tota aquesta part existeix, queda camuflada, no sé per què. No sé si perquè la tensió que et provoca un micròfon o el saber que et pot estar escoltant des d'una a 200.000 persones és igual. Aquesta responsabilitat de que algú t'estigui escoltant crec que et fa créixer i crec que aquesta és precisament la màgia de la ràdio, perquè sé que jo m'haig de mullar els nous temps, no? Però per mi la ràdio és només so.
2: So, sí, sí.
3: I sé que és una imatge de la ràdio molt antiga i que potser ha quedat desfasat. Però, per mi, un programa de ràdio amb una web o amb una webcam o que s'estigui transmetent en streaming, això per mi no és ràdio. És una altra cosa que crec que encara no li hem posat nom, però és una altra cosa que no és ràdio. Jo crec que la ràdio de veritat, és només veu.
2: Sí, sí.
3: Les altres coses són altres coses que no són ràdio.
2: Un híbrid.
3: I llavors, crec que la màgia de la ràdio és aquesta, precisament, que tu, com a persona que treballa en aquest mitjà, comptes amb aquesta complicitat de l'oient que no et donen altres mitjans, no? Evidentment, la complicitat a la tele existeix, evidentment, amb aquesta cosa híbrida que dius tu, que no és ni ràdio ni és tele, també existeix complicitat, però crec que la complicitat de la ràdio és molt diferent.
2: I tant.
3: I jo aquesta complicitat l'he viscut des de l'altre costat, i la continuo visquent des de l'altre costat escoltant programes de ràdio, no?
2: I tant.
3: I el que m'agrada o m'agradaria aconseguir és aquesta connexió que s'estableix amb l'oient, no? Que és molt complicat fer-ho, però quan trobes el punt, aquesta és la màgia.
2: Aquesta màgia que, jo no sé tu, però jo sóc des de sempre un addicte a la ràdio. O sigui, un addicte en el bon sentit, no? Me'n vaig, jo què sé, sí. Tot això em ve una mica també del meu pare, no? Perquè el meu pare anava per tota la casa sempre amb la ràdio, sí. No? I això a mi se m'ha enganxat, allò de dir, hòstia, la
3: no
2: ràdio.
3: No és el meu cas. No és el meu cas, Joan. Perquè a casa meva la ràdio que s'escoltava, sobretot era la ràdio esportiva, perquè no m'agraden els esports.
2: Sí, sí.
3: De fet, aquest to de la ràdio esportiva...
2: Sí, sí, sí, diferent.
3: No?
2: Sí, sí, sí, ja t'entenc.
3: Sí, no m'agrada, no? O recordo viatjar amb cotxe amb els meus pares, no? I que, no sé, fos un diumenge a la tarda i sentir la retransmissió d'un partit de futbol, a mi em posava molt nerviós, sobretot perquè no m'agrada el futbol.
2: Sí, sí,
3: Llavors és la ràdio que a mi m'arribava, no? Algunes radionovel·les que escoltava la meva mare. A mi, en realitat, el que m'agradava era la tele, no la ràdio.
2: Que fort.
3: Però, com que seguia tant la tele i escoltava sobretot la Júlia Otero, i la Júlia, hi va haver un moment en què va deixar la tele i va començar a fer ràdio, jo la vaig continuar seguint. Clar, la vaig escoltar a la ràdio i vaig pensar, ostres, això és el que vull fer, perquè per molt que t'agradi la tele no series capaç de sortir en un programa de tele, però potser a la ràdio sí. I això és el que vaig pensar que m'agradaria fer i efectivament m'agrada fer-ho, no?
2: Tenim poc temps, Carles, només dir-te que cap on creus que va la ràdio? Perquè l'altre dia parlàvem precisament amb en Toni Cintes, sí. No? Que tu el coneixes molt bé.
3: Sí, una salutació molt forta per Toni.
2: Que t'envia moltes salutacions, també una abraçada. I ho parlàvem, no? Diu, compara-li el Carles d'això, perquè ho comentàvem l'altre dia, no? Cap on va la ràdio?
3: No ho sé, Joan, perquè no tinc una bola de vidre per saber-ho. Crec que la ràdio, tal com la coneixem, evidentment, ha de canviar.
2: Ha de canviar, sí.
3: Crec que les ràdios generalistes han de replantejar-se. Crec que el que ha d'existir són ràdios especialitzades, sigui en notícies, sigui en esports, sigui en música. Sí que crec en la ràdio en directe, perquè crec que això és el que arriba de forma més immediata també a l'oient quan passa alguna cosa, qualsevol cosa. I crec que això és compatible amb l'existència dels podcasts. I els podcasts, tot i que ens hem tornat una mica bojos amb els podcasts, els podcasts són ràdio gravada. No sé què dir-te, no sé quin és el futur. En el cas de Ràdio Nacional, per exemple, que és la que conec i és on treballo, doncs crec que ens hem de reinventar. I que potser que hi hagi un programa de matí, un programa de tarda, un programa de nit, entremig butlletins informatius, altres programes, doncs això està quedant desfasat, com està quedant desfasat també a la tele, no?
2: Sí, està clar.
3: Les tele també crec que s'han de
2: reinventar. Ha baixat molt l'audiència. Clar, l'audiència de la tele
3: clar, perquè
2: normal.
3: Tothom tendeix a tota la carta, no? I és cert, ara pots accedir a qualsevol cosa a la carta en el moment que vulguis i el contingut que vulguis, no? I crec que ha d'anar per aquí la cosa, no?
2: Carles Mesa, moltíssimes gràcies per atendre'ns. No sé si vols afegir alguna cosa més. Ha sigut un plaer tornar-te a escoltar.
3: Que visqui Ràdio Arenys, que jo sempre la tinc molt present.
2: I nosaltres,
3: a tu. Que moltes vegades l'anomeno a l'antena. Que de vegades penso, ostres, un oient de Granada o de Còrdoba no deu saber de què estic parlant, no? Però sempre la tinc molt present perquè he après molt a Ràdio Arenys, perquè forma part de la meva vida i formarà part sempre. I a veure si m'animo quan passi per davant del Calixtany.
2: Quan tu vulguis, algun dia, quan tu vulguis. Més que convidat estàs. Una abraçada ben forta i, com sempre, molta sort en tot el que facis. Carles Mesa, un plaer.
3: Igualment, moltes gràcies, Joan. Una abraçada.
4: Solo que me queda por vivir.
0: La Caixa Tonta, amb Joan Bosch i Assumpta Vitòria.

0: Mariola Dinarès, periodista, des de fa ja unes quantes temporades, presenta el Pop-up a Catalunya Ràdio, llicenciada en Ciències de la Comunicació per la UAB, ha treballat sempre a la ràdio, Grup Flash, Ràdio 4 i Catalunya Ràdio. I des de ja fa doncs, més de 15 anys ha estat una de les veus de referència de la comunicació digital i tecnològica en diversos espais, com què es diu a la xarxa, internet és el futur, o enviem un fax. Al capdavant del Pop-up ha rebut diverses distincions. Una menció a la innovació als Premis Ràdio Associació de Catalunya, el 2017, Premi TIC a la comunicació i divulgació, el 2018, i Premi Bones Pràctiques en Comunicació no sexista de l'Associació de Dones Periodistes de Catalunya el 2019. Mariola Dinarès, què tal, com estàs? Benvinguda a la Caixa Tonta.
1: Hola, què tal, com esteu? Molt bé, encantada de parlar amb vosaltres.
0: Gràcies per ser-hi aquí amb nosaltres avui, aquesta setmana, dedicant el programa a la Diada, no? A la Diada de la Ràdio, aquest Dia Internacional, Dia Mundial de la Ràdio, aquest mitjà que tant estimem i que moltes vegades doncs, diem, ostres, sembla mentida, no? El típic allò que es diu, no? Que la ràdio, no? Al principi es deia que la ràdio acabaria desapareixent, però la ràdio continua més viva que mai, oi que sí, Mariola?
1: Sí, m'ha fet molta il·lusió, Joan, que destaquessis algun dels espais que he fet, no? Perquè ara pensava, clar, títols, no? Internet és el futur i ara clar, hem fet aquest títol amb imagina. El Pere Masco, en plan irònic.
0: Clar.
1: Jo ho dèiem irònic, volent dir, no parleu tant d'internet, si internet ja està aquí, no? És una mica el que ara jo dic amb el digital, no? I la veritat és que sí, i a més és que estem en el moment de l'àudio, no? Jo recordo que fa 6 o 7 anys jo tenia un professor, un dels del postgrau que vaig fer sobre social media, que va anar a unes jornades molt importants, un congrés important digital als Estats Units, i va tornar dient, no, és que estem aquí al·lucinats pel vídeo i el que triomfarà és l'àudio. El podcast, és que el podcast serà una passada. Jo pensava, com pot ser que digui que l'àudio serà més important que el vídeo, no? Això m'ho va dir fa 6 anys, i ara penso, doncs sí. És que és veritat, és molt important l'àudio, i el podcast s'està convertint en el gran contingut en aquests moments.
0: La veritat és que sí, Mariola, i Déu-n'hi-do, com ha canviat, o sigui, com ha canviat tot en tan poc temps. Sí, és una bestialitat.
1: I com està canviant tot, no?
0: Sí.
1: Perquè no tens res segur. La vida se'ns ha accelerat moltíssim, també, no? Jo crec que el boom de les xarxes socials i, sobretot, el fet que en aquesta pandèmia vam estar tots, no? Com si el mòbil ja fos un xip, no? Esperant que ens ringuessin l'última hora. Ens vam enganxar molt més. La gent va començar a generar molts més continguts de l'habitual. Molta gent es va convertir en creadora de continguts, els que consumíem aquests continguts, i la veritat és que s'ha accelerat tot tant que de vegades dius, parlem d'això, no, però si això és d'ahir a la tarda, i sembla que sigui una eternitat,
0: sí,
1: no? Llavors,
0: sí.
1: Jo ara estic en un moment zen de dir, i si comencem a parar una mica el temps, diríem, no?
0: Sempre has estat vinculada a la ràdio, eh? Amb el micròfon ben a prop, eh? Tu, Mariola.
1: Sí. Des de sempre. Mira, ja quan vaig començar... De fet, mira, vaig començar la carrera l'any 92 i vaig veure que era una carrera que era bastant fàcil i jo pensava, dic, no puc sortir amb aquestes quatre teories que em donen si jo no trobaré feina, no? Llavors, quan vaig fer el segon curs i ja em vaig començar, vaig anar a Mata de Pere Ràdio, una televisió a Terrassa que era TV20, vaig fer un curs paral·lel al micro obert, no?, amb alguns, no sé, amb alguns personatges que aleshores ja eren famosos, com
0: sí.
1: En Jordi González, que em feia de professor, per exemple, o altres, i vaig començar a fer un munt de coses. I llavors, aquell mateix any, a segon, ja també vaig començar a fer butlletins a Flash FM, és a dir, que va ser com
0: tot,
1: d'un any a l'altre,
0: sí,
1: em vaig posar les piles i després
0: rodat.
1: Ja vaig començar a treballar, vull dir que... I sempre ja a la ràdio des del primer dia.
0: I escolta, la tecnologia ara forma part de les nostres vides, com hem parlat, doncs, el dia a dia. Però tu t'acompanya des de fa molts anys, quan a la majoria ens sonava a xinès. Què t'atrapa de la màgia d'internet i de les xarxes, Mariola?
1: Mira, jo sempre també, no?, soc molt curiosa, no?, i pensava, un periodista què és, no? És una mena de... Si és un comunicador... però que explica coses, o sigui, ensenya coses o ajuda els altres a entendre, no? Jo pensava, un periodista no pot saber de tot, no? Jo sempre creia, confiava que... I m'agradava la idea aquesta que els periodistes fossin especialistes d'una cosa concreta, perquè així és la manera de saber-ne més, no?, que el públic en general. I buscava sempre tenir el neguit de... No volia ser una periodista 4x4 d'explicar-ho tot, sinó d'una cosa concreta. I llavors vam començar a fer un programa despertador amb el meu company, amb el Joan Arenyes, a Ràdio 4, i ell hi posava la música, i hi posava els continguts, i vam començar a veure que hi havia molts continguts, sobretot als Estats Units, que parlaven d'internet i que no tenien mai prou temps per explicar-ho tot, no? I aleshores vaig començar doncs, a focalitzar cap aquí. I és que hi ha moltes coses que es poden explicar. Per exemple, hi ha alguns vídeos que la gent comparteix, però clar, no hi havia xarxes socials en aquest moment, no? I aleshores va ser com molt incipient, i si expliquem això i tal, i vaig anar veient que hi havia moltes coses relacionades amb la tecnologia que es podien explicar i que no només eren per gent informàtica, sinó que eren pel públic en general, no? I llavors va ser aquest moment que em vaig començar a especialitzar i de dir, va, vull fer més d'això, però em va costar molt aconseguir fer un programa només d'això, perquè abans era com un petit espai, o ara parlem d'internet. Quan sí. deia, no? És que internet és tot, no?
0: És
1: i
0: tot.
1: No s'entenia.
0: És que ara t'ho anava a dir, no? Fins que Catalunya Ràdio va apostar decididament a tenir un espai propi a la grella d'una hora de durada amb el pop-up, no? Dedicat a les noves tecnologies. Que això,
1: sí.
0: amb un temps ençà, això era impensable.
1: Sí, quan em van fer la proposta, o amb el Santi Faro em va dir, Maria, la proposa ens algú, tampoc tenia clar, ell ben bé, com havia de ser aquest espai, però sí que jo el tenia molt ben pensat, no? Perquè era per recuperar una mica l'essència del que va acabar sent a Ràdio 4 un programa diari, no? Fèiem un programa diari que es deia Què està passant? Copiat, i aleshores sí que era quan hi havia molts pocs vídeos, molt poques coses, però hi traiem bastant de profit. Clar, uns anys després allò era, i a més no hi havia creadors de continguts, no hi havia influencers, o sigui, això ja anava molt més enllà. La gent no tenia tants smartphones, no? Llavors, clar, el programa el tenia claríssim quan em van fer la proposta, ja vaig dir, mira, hem de fer això, hem de fer un programa útil perquè la gent tregui profit, conegui les avantatges i els riscos del món digital, no? Llavors, per fans del digital, però també coneixent els riscos, i ja va anar tot rodat, com tu saps, Joan,
0: sí.
1: que m'has seguit molt, en un principi semblava, des d'ostres, aquest programa, no sé, hi havia gent que no entenia ben bé cap on anava, i ara ja ningú, o sigui, tothom ja ho entén perfectament, no?
0: Exacte, això és el que t'anava a preguntar, no? També, no sent aquesta temàtica tan específica, realment el programa s'ha consolidat molt bé, no?
1: Sí, jo crec que era un programa necessari, però sí que és un programa molt exigent per la meva part, no?
0: M'imagino.
1: Perquè,
0: clar, has d'estar al dia de tot.
1: No, és que a més jo vaig començar en un moment que aquestes sistemàtiques no es feien, no?
0: Clar,
1: llavors em vaig avançar i tot el que jo podia dir em diferenciava de la resta, però llavors tothom s'ha posat les piles i tothom ha començat a fer molt el tema digital per tot arreu, no? Llavors això m'obliga a fer, bueno, a que tingui sentit el programa, perquè si tothom comença a explicar el tema digital, doncs a mi m'obliga a que el pop-up continuï siguent útil i per tant a donar una passa més endavant i intentar posar-me més reptes més difícils, explicar blockchain, explicar metavers, explicar
0: Exacte.
1: Coses que ens semblen com molt estrafolàries, però intentar-les explicar per al públic en general, no?
0: Perdona, és que està evolucionant d'una manera... Mira, l'altre dia veia a les notícies que ja hi ha hagut el primer cas de no me'n recordo exactament com ha anat el tema, però amb el tema del metavers, que hi ha hagut com un tema d'extorsió ja pel tema del metavers, no? D'un noi, no?, que extorsionava gent a través del metavers, ja. I dius, ostres, la cosa està evolucionant d'una manera, com dèiem, frapant.
1: Sí, però el que hem de tenir molt clar, que jo sempre ho dic molt, és que el món digital no és tan diferent i no ens hem de comportar amb una lògica diferent respecte al món que coneixem, al carrer, no? És a dir, que al fons el sentit comú és el més important per navegar per internet tal com tu vius el teu dia a dia, no? La gent diu, ostres, que ara, quina por,
0: sí.
1: Hi ha molts ciberdelinqüents, hi ha moltes estafes a internet, prou alarmisme, no? Stop alarmisme digital, que dic jo. perquè de la mateixa manera que et poden atracar al carrer,
0: sí,
1: o tu
0: no.
1: Ho poden fer a les xarxes, però tu ja saps de quina manera t'has de protegir o et pots protegir, però de vegades, o sigui, el risc zero no existeix, ni al carrer ni a internet, no? Llavors, no s'ha de tenir por això, sinó que s'ha de saber doncs, on estem, però comportar-te. Si tu no vas pel carrer despullat, doncs no han vist una fotografia
0: correcte.
1: A través del teu mòbil, doncs ensenyant-ho tot, perquè hi ha riscos, no?
0: L'oient cada cop té més coneixements, no?, sobre tot allò que té a veure amb la tecnologia, Mariola. Us aneu adonant, no?, suposo, amb el temps.
1: Sí. I tant, i tant. Hi ha un canvi molt gran. I a mi, jo recordo, molta gent em diu, no? Molta gent, sobretot gent gran, que em diu, ai, Mariola, t'escolto molt, no sé què. Diu, mira, a vegades no ho entenc tot, però així ja són paraules que em sonen, i ja sé on estic. I llavors, mira, a vegades a mi em sorprèn molt, no? Perquè estic en el programa, estic explicant una cosa superdifícil, que intento rebaixar al màxim, obrim línies a la consulta de dos quarts i comença a trucar gent supergran, no?
0: O sigui, sí, sí.
1: O, bueno, barrejada, perquè és molt internacional el programa, però dic, ostres, ara aquesta persona ha entès tot això que li he explicat abans, no? Jo crec que subestimem una mica la gent, no? Sempre ens pensem, no?, que, no sé, a mi no m'agrada tractar la gent de tonta ni res,
0: no,
1: i jo crec que
0: suposat.
1: Si les coses estan ben explicades i contrastades, ho pot entendre tothom de totes les edats, no? I es nota molt, perquè, per exemple, jo sempre dic que avis i àvies de Catalunya que aprofiten que estan jubilats per fer photoshops, per fer muntatges de fotos,
0: doncs sí.
1: Per passar-se... Bueno, hi ha gent, grans cracs, o sigui, que fan moltes coses. Jo recordo una entrevista a la Núria Feliu, no? Que
0: sí.
1: La trobem molt a faltar.
0: I tant.
1: Eres la tieta tecnològica, o sigui, ella feia les fotos dels viatges, enviava les seves amigues, les famílies, feia uns àlbums digitals, tenia una càmera ja molt pro, que després passava amb el disc dur en el seu mòbil. Una cosa brutal, vull dir que jo, tothom, cadascú s'ha de portar la tecnologia el que necessita i sí, ara jo crec que ara ja la gent la té molt interioritzada.
0: Ets capaç de desconnectar quan surts de la ràdio o ets una dona completament enganxada a les xarxes, Mariola?
1: Mira, jo des de fa aproximadament un any, aquest és una mica el meu objectiu, no? Jo, i sempre dic, m'han preguntat quin és el teu desig per aquest 2023? Jo una mica fer detox digital, no? Jo sí que, bé, estic intentant que desaparegui de la meva vida l'efecte FOMO, però és molt difícil, perquè si ets una persona digital,
0: clar.
1: A sobre ets periodista i has d'explicar el que ha de passar, la veritat és que és molt complicat. Però sí que tinc ganes, i això el programa els últims temps està molt així, de fer menys continguts i que s'entenguin més. És a dir, no voler-ho explicar tot, no? Perquè sempre els periodistes tenim aquesta... jo crec que és un defecte, no? De dir, és que han d'explicar tot el que està passant. No, o sigui, si expliquem tot és un batibulli, no? O sigui,
0: destriar,
1: hem d'explicar
0: no?
1: menys coses, no, i anar com més a poc, o sigui, no pensar que tothom ens escolta cada dia, que tothom està al dia, que tothom sap tot, i més ara que hi ha moltes bombolles digitals, que cadascú està a la seva bombolla.
0: Correcte.
1: I cadascú s'entera d'una cosa diferent, no? Llavors, bé, avui anem, el meu objectiu al programa d'avui és que la gent, jo què sé, avui que hem fet tallers de memes, o com es fa un mem, de quina manera, explicar que hi ha un fenomen de memes literaris, o que sigui.
0: Sí, però mira, aquest matí us he escoltat, que, molt sí. curiós, el tema de la Mercè Rodoreda. Aquests memes,
1: clar,
0: no?
1: Sí.
0: I és molt curiós, això és molt interessant.
1: És un fenomen.
0: Sí.
1: Molt. Molt. Jo sempre dic que és una cosa que tinc enveja. Jo sempre dic que la xarxa no té edat i que ho podem fer tot, però sí que és veritat que em fan una mica enveja, no?, els adolescents i la gent jove que domina tant
0: sí.
1: el llenguatge del meme, no? O sigui,
0: oi, els encanta
1: perquè
0: això.
1: Perquè és un metallenguatge, un humor... Però a mi m'agradaria estar aquí en aquesta bombolla, no? I penso... Ostres, això m'ho he perdut, veus? Altres coses m'és igual haver-m'ho perdut, però vull dir, aquest tema és un tema que m'agrada perquè
0: sí.
1: trobo que és com una intel·ligència, no? Perquè va més enllà del llenguatge, no? Està molt bé.
0: Mariola, escolta, ha sigut un plaer tenir-te avui al programa, especial també una mica de Dia Mundial de la Ràdio que hem fet avui a la Caixa Tonta de la Xarxa. No paris, perquè nosaltres et seguim cada migdia, recordeu, el pop-up de Catalunya Ràdio, als migdies, a la una... Vamos, jo cada dia prenc alguna cosa, i si no, intento recuperar-ho. Perquè avui, per exemple...
1: Ai, que bé, que bé.
0: Sí, avui ja et dic que estàvem escoltant això de la Mercè Rodoreda, molt interessant, els memes... Clar, és que són coses que dius, convius amb el dia a dia, però vosaltres el que feu és explicar-ho d'una forma entenedora perquè tothom pugui saber de què va el tema, no? I això és de veritat que d'agrair, de veritat.
1: Que bé. Tenim un lema que diu tothom parla del món digital, però nosaltres te l'expliquem.
0: Exacte. Aquí està. Vosaltres sou la part didàctica de tot això. A més que teniu uns col·laboradors brutals. Teniu el Vico, no? L'Albert Vico. Teniu a la... que a nosaltres ens agrada molt. Que avui l'heu tingut.
1: A la Belén
0: Gaynor, que sí. hem parlat amb ella també, amb el tema de xarxes, que és una crac. És una crac amb el tema,
1: crac,
0: sempre
1: total.
0: Parlem d'ella també, amb OT i tal, i avui us explicava...
1: Ara la Belén està fent moltes coses a la Belén, a banda del pop-up i la col·laboració que fa amb nosaltres, està fent moltes coses pels beta del Super 3.
0: Sí, ho vaig escoltar.
1: Està fent molts vídeos, sí.
0: Sí, és una crac, sí. És una crac. Vamos, que hem d'escoltar el pop-up i ja està.
1: Gràcies per la promoció, Joan.
0: No, home,
1: i
0: no.
1: Això, que la ràdio, molt futur a la ràdio.
0: Sí, tant.
1: O sigui, l'àudio està molt bé, però tampoc no anem de postureig, que tot ha de ser podcast, que també a la ràdio en directe té molta gràcia, no hem de perdre.
0: No, home,
1: i hem
0: no.
1: d'obrir línies i parlar amb els oients, que això ens costa molt a la ràdio, s'ha de fer.
0: S'ha de fer, i tant que sí. Llarga vida a la ràdio en directe, live. Una abraçada.
1: Live total.
0: Cuida't molt.
1: Un petó a tothom. Gràcies.
2: La Caixa Tonta, amb Joan Bosch i Assumpta Vitòria.

Doncs nosaltres posem ja punt i final al programa d'avui, un programa dedicat al Dia Mundial de la Ràdio. Gràcies a Carles Mesa, Jordi Basté, Mariola Dinarès i Ricard Ostrell per ser avui en aquest especial de la Caixa Tonta. Nosaltres marxem amb aquest clàssic de Radio Gaga, dels Queen, eh? Si començàvem amb Diango, la ràdio, doncs avui acabem amb els Queen. I res, des d'aquí, que gràcies per ser-hi, gràcies a totes les emissores que ens fan confiança i que visca la ràdio. A reveure, adeu-siau, fins aviat.

0: És la una de la matinada.
1: Tot seguit us oferim la reemissió del programa Obert per Vacances d'avui. I tu

0: Són les 2 de la matinada.
1: Tot seguit us oferim la reemissió del programa Obert per Vacances d'avui.